Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

El so de les ones, a Ràdio Sant Boi. Let me talk.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri, adeu, celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat, perquè no tens referències. No hi ha, en el sistema de la població tens l'adreça i tens el número. Això és molt senzill de localitzar per un operador. Però estàs a la muntanya és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula i nosaltres tenim geolocalitzades tots els pals amb totes les matrícules. Llavors, quan una persona ens diu la matrícula on es troba, la M3426, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta on està la persona.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi González. Entenem que venen caps de setmana de bonança. Aquest és un cap de setmana llarg. És una informació útil per a les persones, això, que vulguin sortir a la muntanya. Gràcies, doncs, per la informació i bon dia.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Nou minuts per arribar a les 8 en punt del matí. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord, amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Ens n'apropa tots els detalls en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
3: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als camps silicis.
4: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia anava batzegades, no? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
3: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais, com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, en temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels camps silicis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
1: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu, ho dèiem, per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tota Europa i que a Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus, amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquest bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró, al Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana.

0: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de Figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana, Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers, crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: I Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes. An incredible emotions.
0: A la Lliga ACB, nova victòria del Joventut. La quarta consecutiva va superar el Burgos per 86-79 en un duel que es va trencar en el tercer quart quan els verd i negres van obrir un forat de 15 punts al marcador. Cameron Hunt, amb 13 punts, va ser el màxim anotador. L'equip badaloní, que demà completarà el partit ajornat amb l'Unicaja per problemes amb l'electrònic, arriba en un gran moment de forma al play-off. Per contra, el Girona va encaixar la quarta derrota seguida, la setena, en els darrers 8 partits. Va caure a la pista del Bilbao per 86-80 en un duel igualat que va acabar decidint-se en l'últim quart. Martina Esgueven, amb 24 punts i 13 rebots, va ser el més destacat del conjunt gironí que acomiadarà el curs divendres contra el Joventut a Fontejau. I el Hajo Pos Lleida, amb la permanència ja assegurada, no va poder oferir un triomf a l'afició en l'últim partit de la temporada al Barris Nord. Va perdre davant el Morabanc Andorra per un contundent 88-116. Els de Gerard Encuentra van començar dominant el marcador, però Kile Kuric, amb un gran percentatge d'encert, va capgirar el resultat per als andorrans, que van ampliar l'avantatge fins als 28 punts de marge finals. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona, amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 activitats. El director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver fet créixer la curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
4: Crec que hi ha continuïtat, però també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que en tenim per molts anys i només animo al Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el promet i ho farà.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Propostes en xarxa.
7: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. I hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que també s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cap de setmana ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta cap a justament aquests socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, els de Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, el que ha de fer és formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: Els activistes de la flotilla continuen denunciant la violència i els maltractaments per part de l'exèrcit d'Israel després que els interceptessin en aigües internacionals. La comitiva, que des de dissabte ja és a Barcelona, també critica la manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol. En parlarem en uns minuts amb Pau Pérez, un dels activistes interceptats per Israel. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. Dels esports destaquem que el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs: Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers.

0: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dilluns 25 de maig de 2026 i nosaltres som els de la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. En alguns llocs, doncs, festa, i en d'altres no. Ja ho podeu veure aquí, doncs no. Però estem encantats de la vida de poder fer ràdio a la nostra manera, com sempre, com cada matí. Ens trobem també en la darrera setmana de maig i per començar amb algunes efemèrides del tot curioses. D'entrada celebrem la, això que dèiem, la Pasqua Granada, Pentecostura, així s'anomena, considerada, doncs això, festiu local en molts municipis catalans, inclosa Barcelona. També és el dia d'Àfrica, el dia de l'orgull friki, així mateix, l'aniversari de Star Wars i el dia mundial de les tiroides. Dilluns, ja ho veieu, del tot complert, però que seria tot plegat sense la primera tertúlia matinera. Què seria? Què seria? Doncs seria poc dilluns. Per tant, esperem en pocs minuts el nostre consell de sàvies i savis. A banda, com tots els dilluns, aterrarà la bona viatgera. Farem les maletes i anirem a Corramont amb la Sílvia Quero de Cima Travel. I si hi ha una primera tertúlia, també hi ha una segona i hi ha una... No, els dilluns una i dues. De tertúlies en tenim moltes, però la segona és l'esportiva, amb els nostres veterans, experts en bimbes, melons i d'altres competicions, tant locals com nacionals. Fem dilluns, doncs, a la República Santboiana, que ens trobem al damunt del darrer rengle d'aquest ja esgotat full del calendari. I això no té aturador. Som-hi, companyes, som-hi, companys. Molt bon dia, estimades i estimats. Doncs, molt bon dia, parròquia, molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia, evidentment, a l'Àngel Rodríguez. Què tal estàs, Àngel?
1: Molt bon dia, Mareu. Molt bé, molt content. Sí? Gran dia el d'avui,
0: És un gran dia. Sí, escolta, no tothom està content. Imagina't els aficionats al Girona.
1: És correcte,
0: Però, és com tota la vida.
1: Sí.
0: En un cantó del món riuen i a l'altre ploren i en fi.
1: Bueno, que cada punt de vista és diferent, no?
0: És ben
1: potser
0: diferent.
1: Els de l'Elx estan molt feliços.
0: Sí, és clar, sí. Sí,
1: els del Barça també.
0: El Barça ho
1: feliç.
0: Estem també. Sí, sí, sí.
1: Bueno, tot és depèn de la perspectiva.
0: Tot depèn del lloc, del moment i de tot plegat. Sigui com sigui, 21 graus, dia assolellat, 21 graus aquí, almenys aquí al barri centre, al casc antic de Sant Boi.
1: Sí, sí, ja assolejat, però
0: ben assolellat. Sí. Cap, està molt bé, està molt bé.
1: Avui no han volgut sortir.
0: No, però és festa.
1: Clar, és veritat.
0: És festa i no, avui no treballen.
1: No
0: sigui com sigui, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, sí que treballa el nostre tècnic, l'Albert Vilà. Bon dia. Bueno, que no passa res, que nosaltres treballem pels que treballen i pels que no treballen avui.
1: Sí.
0: Cap problema.
1: Els dos.
0: Si es deixen acompanyar, cap problema.
1: Correcte.
0: I la cançó del dia?
1: Doncs mira, tal dia com demà, el 1964, va néixer a Nova York el cantant, compositor i multi-instrumentista estadounidenc Lenny Kravitz.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Us ho dèiem fa un moment, dia assolellat i amb temperatures ascendents, però qui ens ho ha de dir de veritat i ens ho hem de creure perquè ell sí que té, doncs, home, té el valor que té, l'autoritat que té, és el nostre meteoròleg, en Daniel Rosas. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Cap de setmana de ple estiu, amb temperatures que han arribat als 28-30 graus de forma general aquí a la façana costanera, i això ens indica que l'estiu ja el tenim aquí, i és que la setmana la comencem de la mateixa manera, amb domini del sol, amb cel serè durant tota la jornada i amb temperatures que reculen una mica, però amb aquesta intensitat i sensació de calor que continuarà pràcticament tota la setmana. Són pràcticament un quart de nou del matí i el mercuri ja està voltant als 23 graus, per lo que no tindrem sorpreses a les hores centrals del dia i estarem a tocar dels 28 graus. Només a partir de primeres hores de la tarda, el vent de direcció de Xaloc refrescarà una mica l'ambient, i és que

0: bufarà amb intensitat entre 30-40 km per hora. És tot, que passeu bon dia.
1: El trànsit del Reial Automòbil Club de Catalunya.
2: Arribem a un quart de nou i ens hi posem amb el trànsit. Doncs, en aquest cas, saludem avui el Vicenç Llorca. Molt bon dia.
3: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dilluns amb circulació força fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, i a la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33, i també amb la C31, a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, tampoc hi tenim cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2, a l'altura de Sant Feliu. La C17 i l'AP7 circulen amb lentitud al seu pas per Mollet del Vallès. En aquest punt, l'AP7 té un carril tallat en sentit sud que deixa 2 quilòmetres de retenció ara mateix. A Roda Barà, també l'AP7 circula amb congestió i només un carril obert, també en sentit sud, a causa d'un accident que deixa unes cues d'uns 4 quilòmetres. La Nacional 340 entre Creixell i Roda de Barà acumularà mateix ja uns 3 quilòmetres de retenció, també en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Doncs molt bon dia, Vicenç. Tindrem paciència pels llocs que pertoca i pel que és a prop de Barcelona, doncs, home, una mica més tranquil tot plegat. Moltes gràcies, Vicenç. Fins demà.
3: Fins ara.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Doncs cap als titulars dels diaris. Comencem, per exemple, pel periòdico, Àngel.
3: Doncs sí, avui la fotografia del dia és ben esportiva i veiem la capitana Alexia Putellas aixecar el trofeu de la Champions, diuen reines de tot. El Barça celebra amb els fans el seu quart títol de la Champions a l'escenari inèdit de l'avinguda de Maria Cristina. També ens parlen de les empresaris xinesos van pagar a la trama de Zapatero. El cas trastoca els plans del govern i el PNV veu irresponsable esgotar el mandat. També ens parlen dels Mossos detecten un auge de narcobunkers i ens fiquen una fotografia d'interior d'un recinte subterrani del cultiu de marihuana. I per altra banda ens parlen de Barcelona, on els nous lloguers costarien 157 euros més sense límits de preu. I per acabar ens parlen de la crisi corporativa, ja que la gran empresa familiar catalana encadena 2 anys de turbulències.
2: La Vanguardia obre edició, diu, sota l'ombra de la corrupció, Zapatero s'enfronta a noves revelacions en el sumari plus ultra. El PNV es distancia del govern central i adverteix a Sánchez que seria irresponsable continuar més enllà del 2026. La nit que va tremolar Kiev. Què vol dir això? Doncs és el peu de fotografia. La capital ucraïnesa Kiev va patir ahir diumenge a la matinada un dels atacs russos més durs, si no el més greu, des de que va començar la guerra el 2022. Més de 600 drons i 90 míssils van caure sobre la ciutat, entre els quals un míssil balístic hipersònic Oreixnik. En la fotografia doncs veiem alguns edificis, vaja, i un pont molt malmesos, destruïts doncs per aquestes explosions. A banda de tot això, Trump diu alenteix la formalització de l'acord amb Iran. El pacte preveu reobrir Hormuz sense peatges i dona 60 dies per tractar el tema nuclear. I també en portada a La Vanguardia, el que serà en el seu interior l'entrevista a Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Boi. La veiem en fotografia i, a més, tot acompanyat d'una de les reflexions que veurem i que llegirem en aquesta entrevista i que es converteix en titular. Diu, caldrà dedicar més recursos al finançament municipal. També ens expliquen en quant a clima, Europa s'asfixia amb una cúpula de calor històrica. I en quant al matís esportiu, festa del Barça amb gust de comiat, se refereix evidentment a la celebració de la Champions femenina. Anem cap al diari ara, Àngel.
3: Doncs sí, el titular d'avui és del cas Plus Ultra, diu la UEF atribueix guanys de 4 milions al Zapatero amb la trama. L'expresident espanyol hauria rebut diners a través d'un entramat d'empreses i la policia situa Julio Martínez, empresari i amic, com a possible llucinent de Zapatero. També es parlen de la cronologia d'un presumpte tràfic d'influències i de Pere Romeu, que continuem creient en aquest equip. Això és el que va dir l'entrenador del Barça i veiem la fotografia al dia on estan celebrant els 3 títols, tant la Lliga com la Copa, com la Champions. El Barça celebra la conquesta de la Champions amb una gran festa amb l'afició i acomiada una temporada en què l'equip ha aplegat a les crítiques guanyant tots els títols possibles. També ens parlen dels esforços per a la guerra porten l'economia russa al límit, de l'Iran i els Estats Units avancen en la cobertura d'Hormuz però sense pressa, i per acabar ens parlen del projecte de la línia orbital divideix els experts.
2: Molt bé, doncs avui que és dilluns, avui que tenim també doncs la segona tertúlia del matí, l'esportiva, doncs ves per on, el que pertoca ara, que és doncs repassar els titulars esportius. Comencem pel Mundo Deportivo, Àngel, va.
3: Doncs sí, i avui la foto del dia es repeteix a gairebé tots els diaris i és aquest títol que guanya el Futbol Club Barcelona, que és la Champions, i ja parlen de desatades. Diu, el tetracampeón Barça celebró a lo grande su cuarta Champions League ante 5.000 aficionados. Cánticos de Alexia, quédate, Kika liderando el show y la porta y Juste sumándose a la fiesta. També ens parlen de la Premier League, on el City perd 1-2 a l'Aston Villa, però no és l'important del partit, ja que l'Etihad despide a un Pep legendario. Emotivo homenaje al técnico en un estadio entregado que también dijo adiós a Bernardo Silva i a John Stones. Menys pel d'andar al Madrid, on fan oficial que Riquelme és candidat i són les primeres eleccions en 20 anys, del Villarreal Atlético de Madrid, que es va jugar ahir, on perd l'Atlético de Madrid 5-1 pel que fa a la final de l'Eurolliga 92-85, on Olympiacos campió davant d'un Madrid que va lluitar fins al límit, i ens parlen de la Lliga Hypermotion, on el Depor consuma l'ascenso i el Zaragoza baja a Primera Federació.
2: Molt bé, a l'esportiu, evidentment que li fan tribut a les campiones. De fet, a prop de la capçalera veiem la fotografia, un homenatge, diu, multitudinari al millor equip d'Europa, a l'avinguda Maria Cristina. Veiem a les jugadores del Barça aixecant la copa i celebrant-ho, doncs, amb la seva gent. Però, en portada, el que sí que veiem és el desastre a Girona, diu. I ara què? Aquesta és la gran pregunta que es converteix en titular en la fotografia. I veiem l'entrenador del Girona, Mitchell, doncs, mig ajupit a l'acabar el partit, envoltat d'alguns dels seus companys i a peu de gespa, però ajupit, evidentment, doncs, segurament veient que tot està perdut ja en aquest punt en què el van fotografiar. El desastre, diu, del descens obre un procés de reflexió al Girona, amb els dirigents del club assenyalats i el futur de Mitchell com la primera gran decisió que marcarà la reconstrucció del projecte. Per altra banda, també, en quant a bàsquet, Eurolliga, Olympiacos obté el seu quart títol contra el Madrid. Més bàsquet, la penya supera el Burgos i encara aspira al quart lloc, 86-79 al marcador al final. Més bàsquet, ACB, el Lleida perd amb l'Andorra, 88-116, i el Girona cau a Bilbao, 86-80. En quant a motor, 510 milles d'Indianapolis, el suec Félix Rosenqvist guanya l'última recta i Palou acaba setè. En quant a hoquei patins, el Vila-sana goleja el Palau i és un triomf de la final del hoquei Lliga. I finalment, en quant a tenis, Bassols elimina Arango al Roland Garros, el seu primer triomf en un gran slam. I ens queda encara el diari Esport, Àngel.
3: Doncs sí, i el titular és Qué grandes, i fa referència a aquest triplet que ha guanyat el Futbol Club Barcelona. Diu, el Barça celebró los títulos logrados en la Champions League y Copa de la Reina y Supercopa de España entre miles de culés en Barcelona para poner fin a una temporada histórica. També es parla de La Fuente, que anuncia hoy la lista de España para el Mundial. Parla del técnico, dice adiós, Pep Guardiola se despide del City entre la Liga y Gurmas, també del Real Madrid, on Riquelme ja és candidat i habrá elecciones. Parlen de l'Olympiacos 92, Real Madrid 85, de bàsquet, nuevo batacazo blanco en una final d'Euroliga, i per acabar ens parlen del Gran Premi de Canadà, victòria i gol pel Mundial d'Antonelli, i Sainz noveno.
2: Molt bé, doncs ja ho tenim. I material, doncs, per la tertúlia, oi tant, que també en tenim. Fixa-t'hi, Àngel, que hem explicat moltes coses, que és el que ha passat aquest cap de setmana. Fixa-t'hi, cap titular, cap referència al darrer partit del Futbol Club Barcelona masculí.
3: És correcte, també no era un partit transcendent, és cert, sí, sí. I es va jugar el dissabte. I igual que es parla del Girona a l'esportiu, perquè és algo més transcendent que el partit contra el València.
2: Clar.
3: Ha fet el resultat, també al Barça no li importava gaire, es notava al camp.
2: Però s'ha d'explicar que el Lewandowski almenys va marcar el seu darrer gol com a blaugrana.
3: Mira, per això estem nosaltres, per explicar.
2: Per això estem nosaltres, perquè correcte. Al final sembla que no hagi passat res, doncs el València en va marcar uns quants amb el Barça.
3: Sí,
2: bueno,
3: quants. I també després...
2: Va ser exagerat, no?
3: Sí, 3-1.
2: 3-1, vull dir, però...
3: També és veritat que després d'una final de Champions fa raro parlar de l'altre equip.
2: Sí.
3: Però,
2: sí.
3: Bueno, un 4-0 a sobre de les de... des del Pere Romeu, que va ser,
2: bueno,
3: molt fàcil, la segona volta.
2: Al final, no? Una mica allò que dèiem, no? Que aquestes jugadores són les millors del món, està demostradíssim.
3: Correcte.
2: I si algú en tenia dubtes, doncs aquí ho teniu. Sigui el que sigui, Després en parlarem i en parlarem bueno, des de moltes altres dimensions, perquè ara correcte. Començaran els canvis de cromos, etc, en tots els equips, eh?
4: En tots.
2: Molt bé, va, fem una aturada tècnica i amb un 3 i no res ens hi posem amb el nostre consell de sàvia i savis dels dilluns. Fins ara mateix.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Escolteu, ja sabeu que ens hem demanat ajuda des del Banc de Sang?
2: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
3: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
4: I per què es necessita recollir sang?
3: Doncs perquè sempre fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
5: Doncs que vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
6: I a quina hora hem de venir?
7: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
8: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Ràdio Sant Boi.
4: La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 2:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a la 1 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una...

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: ¿Tú rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
5: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
6: I 33 minuts i ara ja sí, donem el tret de sortida a la tertúlia, la primera tertúlia dels dilluns, protagonitzada pel nostre Consell de Sàvia i Savis. Emília Bravo, molt bon dia.
7: Molt bon dia, primavera, ja d'estiu, perquè fa un dia que
6: força.
7: Olora vacances.
6: Sí,
7: ara, quan venia, sí. Pensava, clar, avui no hi ha escola, no? I al carrer es notava diferent.
6: Hi ha escoles que sí, hi ha escoles que no,
7: però
6: les escoles crec que sí que han demanat el dia de...
7: El dia de lliure disposició.
6: Exacte.
7: I llavors pensava com l'escola marca el ritme d'una ciutat,
6: Doncs sí, de manera important.
7: Canvia el paisatge.
6: A propòsit, 22 graus, ara ja, i això va pujant, 22 graus a aquesta hora, home, no està gens malament, això sí que és, ja sembla més estiu que una altra cosa. Enric Arís, molt bon dia, què tal estàs?
8: Hello, Guard, bon dia, bé. No, jo deia que... A veure, si després dels escàndols de l'Aldana i del Coldo que han deixat, vaja,
6: sí,
8: molt perjudicat el govern, PSOE, ara resulta que aquesta setmana passada ens hem enterat de que l'escut d'en Pedro Sánchez ha mort en combat. Em refereixo a, ja sabeu aquí, no?, a l'expresident...
6: Zapatero, potser?
8: Aquest. Aquell que els catalans el coneixem perquè des d'allò de l'Estatut de que aprovaré se li anava fent el nas cada vegada més gros. No?
9: Doncs, apollaré.
8: Sí, doncs això deia, no? I si això que ha sortit només és l'inici, el principi, el pròleg de lo que ve a darrere, o pot venir a darrere, que el PSOE, Déu el salvi, amb ell i els partits que l'estan apoyant, que jo d'ells... sortiria per potes del vaixell abans que s'enfonsi. El Partit Nacionalista Basc, perdó, ja ha començat aquesta operació. Veurem.
6: Ara en parlarem. Evidentment en parlarem de tot plegat. Josep Casamajor, molt bon dia.
9: Molt bon dia. A veure, jo en el sentit de creure en l'esperit crític i buscar una mica de novetats dins d'aquest bosc de notícies que a vegades no són veritat, de trames interessades o no, avui us vull il·lustrar aquesta entrada amb una lletra de l'Agustí Goytisolo que cantava Paco Ibáñez, i us ho faré estil Paco Ibáñez.
6: A veure.
9: Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos, y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés.
8: Bé, m'ha agradat. doncs, aquesta entrada.
6: Sí, home, està molt bé, perquè, mira, ens ha ajudat una mica a arrencar el dilluns així amb una cançó a capella, Josep?
8: I molt ben entonada, eh?
6: Sí, sí. A veure, volíeu començar per aquí? Doncs res, comencem per aquí. Sí, ho explicàveu fa un moment. Sota l'ombra de la corrupció, diu La Vanguardia, eh? Diu Zapatero s'enfronta a noves revelacions en el sumari plus ultra. I sí que és veritat que el PNB es distància del govern central i adverteix Sánchez que seria irresponsable continuar més enllà del 26. Aleshores, us explico. La UDEF, que és l'acrònim de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, atribueix guanys de 4 milions a Zapatero amb la trama. L'expresident espanyol hauria rebut diners a través d'un entramat d'empreses. La policia situa el Julio Martínez, que l'anomenen el Julito, oi? Sí, crec que l'anomenen d'aquesta manera, que si Julio, que si Julito.
7: El testaferro, no?
6: És l'empresari i amic com a possible lloctinent, testaferro, lloctinent, podríem dir, oi? D'en Zapatero. A partir d'aquí, doncs, investigacions, judicis i cal, doncs, veure com anirà tot plegat, però sí que és veritat que, un cop més, doncs, és una pedra grossa a la sabata, doncs, del govern, oi?
7: És una pedra molt grossa i davant de què es fes del cas d'Avalos, això que està passant, dius, ostres, se't desmunta tot, diu, en què pots creure, no? Vull dir...
8: És que,
7: esclar, tanta corrupció, com el poder, l'ambició...
8: És que es barreja tot, mira.
7: Sí, i a més implicar les seves filles, sembla ser que també les estan implicades.
6: Jo és que la pregunta que us faria és, ell implica les filles o les filles l'impliquen amb ell? Ho dic perquè en d'altres casos ja hem vist quan la família té fins i tot més sentit de, com ho podríem dir, no?, de les ganes d'anar més enllà de la línia vermella que no passa el propi personatge en si.
8: Home,
6: això ho hem vist, eh?
8: S'ha demostrat que en Sánchez és un lobista. Ja està. Ai, perdó, en Sánchez.
7: En
8: Zapatero és un lobista. Ser un lobista és un delicte? Espanya no.
7: No.
8: I Espanya no ho és perquè, al contrari de la majoria de països de tot el món, no té la llei de transparència del lobisme. Mm-hmm. I per què no la tenim? Doncs perquè el PP la té aturada. La té aturada. Per què la té aturada? Blanco i en botella. Botella, eh? Botella.
7: Sí, sí. No, ja s'entén, eh?
8: Botella.
7: En poques paraules
8: PP.
7: S'entén, eh?
8: Doncs, bueno, no així estem, no?
7: Per què no li interessa?
8: El problema està que la línia vermella, o la frontera, entre el que és lobisme i el que és tràfic d'influències és tan fina que la que et despistes caus d'un costat i te'n vas de l'altre. Digues.
9: No, que hi ha la justícia que la pinta en cega, però que la justícia d'aquest país als alts nivells està cara al sol, no es trega. Vull dir que...
8: Això és una mica el que ha passat amb el fill gran d'en Pujol, que també era un conseguidor, que li deien, no? Bueno, doncs, l'obisme, de fet, només és una persona o un grup de persones que intenten influir davant de juristes, davant de legisladors, davant de funcionaris, per inclinar decisions...
7: Cap al seu interès.
8: Cap al seu interès o per l'interès del que els paguen. Doncs bé, és això. Pensem que el cas Pujol va començar l'any 21, quan se li va donar un rescat... Uh-huh. de 57 milions d'euros. Això es va instrumentar perquè per reflotar o salvar empreses que, degut a la Covid, havien quedat molt malmeses, molt, molt tocades. Però anava dirigit a empreses estratègicament importants, d'importància estratègica.
7: Però
8: i aquí ve la pregunta.
7: Per aquesta companyia d'aviació...
8: Aquests senyors tenien un avió. Un.
7: I quants viatges feia l'any?
8: Ben només pocs. Portava immigrants cap a casa. Aleshores, aquí van començar a sortir, on han començat a sortir les preguntes, no? Com és que van considerar Plus Ultra una empresa estratègicament important pel país? Bueno, i a partir d'aquí comencen els dubtes de que com, de quina manera i per què s'ha arribat en aquesta situació.
7: Bueno, perquè potser van pensar que era l'empresa amb la que podien fer tot el que han fet.
8: I llavors, clar, també es parla de blanquejament de diners per part de Veneçuela, i hi havia molts vols d'aquesta companyia que anaven a Veneçuela, Centre i Sud-amèrica.
6: Per cert, que no ho dic perquè per les investigacions que hi ha, l'informe policial es veu que detalla transferències des de Hong Kong, una firma vinculada a Huawei, i pagaments d'Aldesa a l'entorn de Zapatero. És a dir que al final la xarxa de l'expresident, doncs, va ingressar quasi 500.000 d'euros de capital xinès.
8: Sí, bueno, i què?
6: Hi ha com un esquema, avui el publica el periòdic, un esquema on es veu el rastre dels diners segons això que us deia de la unitat de delinqüència econòmica i fiscal, no? I déu-n'hi-do, la xarxa, tots són fletxetes i amunt i avall, i surt per aquí, doncs, el Julio Martínez Martínez com a administrador, etcètera, etcètera.
8: És el de les portes giratòries, home.
6: Sí.
7: No, jo, tu has dit la línia vermella, no, que separa el que és el lobbying de lo que és
8: el tràfic
7: d'influències. Ja faran, quan interessa, ja faran que la balança basculi cap a la corrupció,
8: de
7: que
8: fet,
7: tràfic d'influències.
8: En Sánchez se l'acusa de tràfic d'influència. De tràfic d'influències, és a dir que... Però, és clar, és que és molt difús,
7: s'haurà de demostrar, això. Tot això s'haurà de demostrar.
9: Tot això s'haurà de demostrar, sí.
7: Clar, s'haurà de demostrar. Però el que passa que et cauen tot et cau pel terra.
8: Qui en pot fer, que haga.
9: Però, a veure, sí, exacte. Sí, ja però, està, portes giratòries, quan un acaba de ministre, es col·loca allà en els consells d'administració, etcètera, etcètera.
7: Amb una paga vitalícia, amb el cotxe,
9: i tenim
7: un despatx...
9: El que se fan ràpid tot això a la presó, i tenim, doncs, un delinqüent coronat que està por ahí, no?
7: Per això, que quan interessa, doncs, la balança bascula cap a
9: un cantó o un altre. I en Zaplana, en el seu dia, va dir que a mi li interessava estar en política per guanyar-se la vida, bé.
8: Bueno, almenys va dir la veritat.
9: En Zaplana va dir la veritat, però que... Però que bueno, va dir la veritat, però va tenir un càncer que semblava que es moria i no, no sé si...
8: No sé, ja
9: hi ha coses que no les
7: entenc.
9: No acaben de quadrar. No, o sigui, la justícia no sap qui és a les inicials de...
7: M. Rajoy,
9: no sap qui és.
7: I no ha tingut temps d'investigar.
9: No, que va.
8: Ja dic, no sé, és un tema que...
6: Bé, doncs, amb tot això d'aquesta tempesta judicial i política, doncs, dir-vos que el govern central, doncs, espera que declari Zapatero per decidir nous passos. A 5 setmanes del Comitè Federal del PSOE, el nou xoc a rearma els càrrecs que reclamen avançar les eleccions generals. La Moncloa, per cert, desafia el PP a presentar una moció de censura, convençuts que no té suports, i és que és d'aquesta manera.
8: Bueno, espera't.
6: Pocs suports pot tindre, no sé que...
8: Perquè els bascos estan amb una emprenyada...
6: Bueno, el PNB demana a Sánchez que avanci les eleccions. Sense anar més lluny, l'Aitor Esteban, oi? Considera, doncs, irresponsable esgotar la legislatura i reclama al president que no segueixi més enllà del 2026. Però... De moment, ningú parla de mocions ni...
8: Home, és que el PP està esperant realment que aquests moviments que hi ha ara per part dels bascos cristal·litzin. Ja no parlen d'Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana, fillets de Déu, doncs mira, ja vam sentir el que va dir en Junqueras quan li van comentar aquest tema. Vull dir que està tan clar que no volen baixar del barco, que aquests s'hi ofegaran amb el barco també, i si no les pròximes eleccions ho veurem, doncs bueno, tenen aquest. Però, esclar, també fa falta el vot del
7: de
8: PNB.
7: Sí.
8: I de Junts, també, evidentment. Per tant, si hi ha una moció de censura i aquest moviment cristal·litza, adéu, adéu. Ja vendran los otros, tu.
6: Molt bé. A veure, Déu-n'hi-do quina temporada, perquè quan no és una cosa és una altra... I sembla que és una cursa d'obstacles pel govern actual, però que van sortint moltes coses i que dona la sensació com si al final no es dona ni a l'abast.
8: Sí,
6: de dir, tinc un foc per aquí, en tinc un altre allà, en tinc un altre allà. L'oposició també en té, de focs, eh? Vull dir, compte,
8: evidentment.
6: I forces. Però vull dir que, déu-n'hi-do, el panorama... que hi ha al damunt de la taula.
8: Home, però és que, esclar, és que És que la política és això. És que, mira, vull dir, no... no... Si tu sí. vols ser un bon...
6: Sí, però si ho normalitzem, jo crec que malament. Oh, perquè... oh,
7: oh. Però, però no hauria de ser. Encara no han sortit d'un foc i ja tenim un altre. Sí, llavors hi ha diferents...
8: I espera el que sortirà.
6: Però fixa-t'hi, no? El que diu l'Enric al final és una mena de consciència general, no? De, que és normalitzar-ho, no? De dir, oh, és que la política és això, clar.
8: És que, és.
6: És que al final dona la sensació de dir, bueno, escolti, ja estem acostumades i acostumats, no?
7: Clar, no, sí, sí,
8: no és
7: sí.
8: que estan...
6: Potser és el perill aquest, normalitzar-ho, no?
8: És que, per lo que veiem, estem parlant del PSOE, estem parlant del PP, estem parlant... I tothom té vergonyes a amagar. Sí. I tothom té molts problemes a solucionar.
6: Amb un any que ha sortit al final el cas Pujol, a veure si ja el liquiden o què fan, no?
8: Ja no parlem d'en Negreira, eh? Perquè vull dir, ja deixem-ho.
6: No, no, espera, perquè, no, no, perquè també, doncs...
9: L'Oriol Junqueras ampliant la base, però quina base? Perquè, a veure, si la base deixa fer el Gabriel Rufián, és una base d'esquerres, de la independència no se'n parla. Vull dir que se'n parla de lo dolents que són Vox, PP i Junts, que Rufián... estan al mateix calaix, eh? Al mateix calaix. Jo recordo temps...
8: I l'alcaldessa.
9: Jo recordo temps de Junts pel Sí, que estaven tots junts, sí. I dic, com una època idíl·lica, potser soc com bona fe, no? Però que hi havia... Tenien els seus problemes, però que això...
7: Bueno, perquè estaven units, hi havia una unió. Si no, quan divideix i vencerè, no? Vull dir, és això. És així, eh?
9: Doncs serà l'altre, eh? Vencerà
7: l'altre, clar, l'altre, divideix i vens a l'altre.
9: L'Aznar.
8: Sí. Però, mira, jo és que potser m'agafaran mania, no? Però és que poso l'exemple d'Esquerra Republicana, perquè ara recordem una cosa, és que de veritat, és que plou sobre mullat. Van rescatar aquest parell de carpetes de fa no sé quants milers d'anys per justificar el seu suport als pressupostos de l'Illa, no? Ja vam parlar d'aquest tren orbital, que d'aquí 40 anys a lo millor funciona, jo ja no el veuré, evidentment, ja veurem què passa, no? Però és que el tema de la zona franca, que no se'n parla, és realment paradigmàtic. És a dir, et diuen... No, a veure, que la idea és bona, eh? Cuidado, eh? Jo l'agafo, la idea, eh? Perquè et diuen... el Consorci de la Zona Franca deixarà de dependre del govern central per la presa de decisions la facin entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Això com a idea és molt maca. Ara ja sabem com acabarà.
9: Sí, que són tots els mateixos, són el PSOE, el PSC...
8: Sí, però almenys seria català, teòricament, no? Però ja sabem com acabarà.
7: Teòricament.
8: Ja sabem com acabarà. Com va acabar allò de l'aeroport? Que també, ui, nosaltres... Allà, el senyor Lucena, l'amo d'Aena, el jefe d'Aena, va dir... Nasti de plàstic. Què va passar amb la majoria catalana Rodalies? Cony, els sindicats de maquinistes en munten una vagueta i aquí s'ha acabat tot. Dos cops de porta seguits.
9: Sí, sí.
8: Jo crec, jo pensava que n'aprendríem, però es veu que no. Es veu que ens creen addicció. Perquè ara ve el tercer cop de porta, que serà el tema de la zona franca. Qui ho aturarà? No ho sé. Els estibadors... els creueristes, els veïns de la zona franca, la gamba d'en Mariscal, no sé qui ho aturarà.
7: La gamba del Mariscal.
8: Però algú sí. aturarà, va, i això...
6: Per cert, que dèieu això d'esquerra i mentre l'Oriol Junqueras fa aquelles reflexions que fa, allò,
7: sí,
6: eh?
7: Sí, ja. Ho fas bé.
6: En Gabriel... No, jo no he fet res. En Gabriel Rufián, company seu, de partit, evidentment, doncs que sí o sí vol ser... El que porti aquest moviment de juntar les esquerres, no?
8: Home, sí,
6: a Madrid, sí, no? Sí. Vol encapçalar doncs, aquest projecte. Sí, sí. I
7: però
6: no,
7: jo no crec
6: no
7: que això
6: de...
7: ho tiri endavant, eh?
6: No, però vull dir que paral·lelament a tot això...
8: El que és raro no? és que en Junqueras, quan li pregunten per Rufián...
9: Calla.
8: Que s'està veient que es desmarca absolutament. Absolutament es desmarca d'ell. Mm-hmm. Que és un...
6: Sí.
8: Bueno... Doncs no diu res. No, bueno, sí, hi ha molt bona relació. Vull dir,
6: o no massa comunicació o què? No sé si
8: no
6: va
8: ho
6: per
8: entenc,
6: aquí.
8: No ho entenc. I aquest noi va a la seva. Aquest xicot, el de Santa Coloma, va a la seva. S'oblida del partit, eh? No, jo ara vull ser el gran protagonista de l'esquerra espanyola.
7: Sempre ho ha estat, eh? De voler fer numereta...
8: No, sí, anava amb impressores i anava amb no sé quantes coses, sí.
7: A
8: veure, és un gran orador, perquè a mi m'agrada escoltar-lo,
7: Però és bastant respectuós.
8: M'agrada escoltar-lo perquè en sap, parla molt bé i en sap. Però, bueno, és un... Vol protagonisme.
6: Bé, aquests monòlegs que estem acostumats ja a veure en el Parlament, no? Que estan agafant una mica, tots plegats, estan agafant una mica aquesta manera de fer, que semblen més monologuistes, humoristes, de vegades.
8: Sí, sí, sí, d'aquests monòlegs, sí.
6: Molt bé, escolteu-me, no, si voleu acabar de rodonir tot plegat, evidentment encara hi ha moltes coses per reflexionar, sobre tot això. Sigui com sigui, una mica ara, després passarem a la banda internacional, si voleu. La crisi corporativa, ho anomenem d'aquesta manera, la gran empresa familiar catalana que encadena 2 anys de turbulències, 2 anys de pujades i baixades, i que al final tot sembla molt, molt, molt clar, molt complicat, tot va en relació, doncs, al moment que, no?, que es viu, i no només polític, sinó que al final també econòmic. 2 anys d'embolics a la gran empresa familiar catalana, ho diuen d'aquesta manera. Què més? I posen exemples, aquí veig un article on posen exemples. Mango, Puig i Grífols han tingut en els últims temps en renous familiars escàndols o intents d'operacions crítiques, i Celsa, Freixenet i Pronòvies també viuen les seves pròpies turbulències. Per posar un exemple, Tous, això sí, recupera la propietat de la companyia recomprant a un fons inversor la seva part, no? Què més? Rubiralta ha sigut condemnat a indemnitzar els fons que li van prendre a Celsa. Per tant, en renou també, bueno, en renou crisi corporativa en aquests casos, i sobretot recordeu el tema Mango, doncs, amb la mort, doncs, del número 1, i que al mig de tot plegat, doncs, investigat, evidentment, el seu fill.
7: Mango des de la mort de l'amo, no?, de l'Isaac, va pujar les ventes, Vull dir, estan pujant, sí, les ventes de Mango, Vull dir, és
8: el
7: curiós,
8: que passa,
7: no? Vull
8: que dir... aquest Jonathan em penso que és una mica tòtil, Perquè son pare, quan es va retirar, el va posar al cap del negoci, i al cap de ben poc temps va tenir que anar cap allà i li va dir: mira tu, deixem-ho córrer perquè em fotràs el negoci.
6: Aquestes corporacions familiars, fixeu-s'hi que no sé si deu ser casualitat o no, però que estan rebent una crisi important, sí, a nivell això corporatiu, tal com expliquen, no? I
8: home, Puig s'estenia que
6: no, però anava a dir que no sé si això també es deu, en certa manera, us pregunto a vosaltres, als canvis de cicles. Recordeu que estàvem acostumats a que al capdavant d'aquestes empreses hi havien els de sempre, els amos de sempre. Aquests amos s'han fet grans, no?, amb el temps, i al final, doncs, agafen el relleu, doncs, altres, o de vegades socis, o de vegades fins i tot fills o gent directa de la família. No, i és per obrir aquest microdebat que obrim sempre sobre alguna temàtica. Això és un canvi generacional, o és alguna cosa més que tot plegat?
7: Mira, jo tenia un professor que ens explicava que hi ha, en les empreses familiars sempre hi ha un que comença des de zero, un altre que és el que puja aquesta empresa, sí, i després el tercer és el que
8: la ruïna.
7: Arriba la ruïna i
9: la saga de les rius.
6: Bueno, sí, això és una frase molt típica que se sent.
7: Que això, doncs, que està comprovat, que funciona així, vull dir que...
8: És que...
6: Però clar, són moltes les empreses, sí, que fa molts anys que marcaven l'economia, sí, catalana, no? Tots aquests que us he anomenat.
7: Has parlat Puig, Tous, Mango, que dius...
8: Mentre les empreses tenen un nivell... A veure, són més o menys grans, són fàcils, més o menys fàcils de controlar. I llavors aquestes nissagues familiars feien això, ara tu, ara allà, tal. Però a la que realment l'empresa es fa gran, gran de veritat, i ha de competir amb multinacionals, clar, com no posis davant d'aquesta empresa, clar, un tio...
6: Has d'obrir la porta a accionistes de fora.
8: Ah, o una senyora que digui: bueno, jo sé el que faig, sóc especialista en economia, etc, etc, i em poso al cap d'aquestes empreses, perquè és que si no, passa el que passa. Totes aquestes empreses familiars, tu deies això de la saga de los rius, al final totes fan aigües. No, és veritat.
10: Sí, no, i perquè la persona que s'encarrega d'enfonsar-la és perquè dorm a la palla, es pensa que...
8: No estan preparats.
6: No, però té la lògica que dèieu que al final has d'obrir les portes accionaritat de fora, però això ho hem vist amb empreses internacionals, que si a Google, que si a Microsoft, tot això, al final, si et despistes, manava més un que acabava d'arribar i que tenia més accions ja que tu, que Tag Heuer, quasi, si et despistes, també, bueno, si et despistes, no, l'amo ja no és ni el que era, no? Vull dir, no, han acabat manant gent de fora, no?, per exemple. No, però és que n'hi ha moltes.
9: No sóc economista, però l'economia és complicada. No. Per exemple, la llet nostra s'ha quedat sense envasadora, perquè sí. Pasqual, que està a la central a Burgos, a l'Anda de Duero, doncs envasava aquí a Catalunya
8: aquí a Lleida,
9: la llet nostra. Doncs ara la llet nostra se'n va cap a Aranda de Duero perquè l'envasin. S'ha de buscar una solució per envasar, o sigui, és perquè es veu que l'envasadora que tenia Pasqual, doncs ara la té Tarradellas i farà formatges o no sé quina història.
6: No havia una cançó de la Trinca que deia en Pasqual és un tipus original tal i com cal?
8: En Pasqual és un home original com cal.
6: Aquesta cançó de la Trinca, si la trobem, la cançó de la Trinca del Pasqual, crec que
9: la Núria Feliu
6: ens portaria cap als informatius.
8: Sí, no és de la Trinca, tens raó. Era de la Núria
6: Feliu. Ah, era de la Núria Feliu, però ells la van adaptar. La van adaptar... No, que se m'ha passat pel cap de dir... No? Però sí, així, doncs, què penseu? Que són les noves generacions que potser no ho saben portar o no? O és perquè es fan molt grans?
10: O perquè s'ho troben... A veure, s'han trobat que estan bé, que viuen en un mar de riquesa i que... potser confien que la cosa sortirà i no, com diu, vull dir, o has de posar una persona que dius soc expert en un tema i tiro endavant l'empresa.
8: Per què s'ha anat a Norris la pretesa fusió de Puig amb aquesta multinacional, quina és, francesa, de perfums també i tot això, per què? Dios. Que esguessin, aquesta fusió hagués permès que aquesta nova marca fos la primera del mercat mundial. Per què? Doncs perquè rascant, aquests han vist que el tema de Puig no és viable. Aquesta empresa no és el que nosaltres ens pensàvem.
6: Però aleshores també aquí té molt a veure quan perds, quan dic el cognom, me refereixo a la gent que han nascut amb aquesta marca, que era casa seva, que era la seva empresa... I espero una mica l'essència. No sé si alguna culpa d'això també ho té tot plegat, no?
8: Mira, és que no, és que... A veure, és el mateix que va passar amb el tema dels fabricants de teixits a Catalunya, que vam ser pioners i vam ser els primers del món durant una temporada.
6: Sí,
8: però
6: sí,
8: què
6: sí,
8: va no? passar? Tot eren nissagues familiars. I en comptes d'invertir en noves tecnologies... No, es fotien els calés a la butxaca.
6: Clar.
8: I què va passar?
10: Pues que es van enfonsar.
8: Pues au.
10: No estaven al dia.
8: Ja està.
6: Bé, posava ja el Josep el cas, l'exemple, no?, del Pasqual. Doncs, escolta, jo crec que podem marxar amb el Pasqual cap als informatius amb els companys de la xarxa. Avui, a més, que és festa, bueno, en alguns llocs és festa, i per aquí darrere aquests de la Trinca, doncs, ho explicaven, això, no? Molt bé, doncs, fins ara mateix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, tres accidents dificulten en aquests moments la circulació. El primer a l'AP7, a Roda de Berà, que deixa només un carril obert en aquest punt. Un segon accident a l'AP7, també a Mollet, deixa també un carril tallat. I finalment, un tercer accident afecta, en aquest cas, a la B142 a Polinyà, que deixa completament la via tallada. També hi ha retencions a la Nacional 340 a Creixell i també a l'AP7 a Mollet del Vallès. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa, 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou 9.200 personal d'atenció educativa i personal administratiu amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i també reduir la càrrega burocràtica. La major part de les noves places seran per al professorat, amb especial reforç a l'escola inclusiva i a la formació professional, i també s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i també personal administratiu. Escoltem ara Esther Niubó, que és la consellera d'Educació i Formació Professional.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu, i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
1: Tot plegat quan les negociacions amb els docents continuen encallades, tot i les noves propostes salarials que va fer el departament en la reunió del divendres. Demà es tornaran a reunir per acostar posicions, amb la pressió dels sindicats d'intensificar les mobilitzacions si no s'arriba immediatament a un acord. I per causes que s'investiguen, dues persones van morir ahir en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a l'A2 a Jorba. El sinistre va deixar també quatre ferits menys greus traslladats a l'Hospital d'Igualada. Amb aquestes víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes. I l'Aplec del Caragol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pel sol i la calor. Només es preveuen alguns núvols prims i nuvolades de tarda al Pirineu, que deixaran fins i tot algun ruixat dispers. Pel que fa a la temperatura, es mantindran plenament estiuenques, amb màximes que tornaran a fregar avui els 35 graus a Ponent.
0: Notícies en xarxa.

0: vacances en pau.
1: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
3: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
2: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
4: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
0: Acull a una nena o un nen saharaui.
1: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
5: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com. Ràdio Sant Boi.
6: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
7: Muy buenas oyentes de Radio Sant Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Sant Boi.
6: Més de 45 anys amb tu.
8: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.
9: Ja desperten les flors, giren sense esforç.
10: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
11: No te quedes atrás
10: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
11: En Top Música Nueva.
10: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang?
1: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
2: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
1: Doncs perquè sempre fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
2: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
0: I a quina hora han de venir?
1: Poden venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
2: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
3: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: sota la ombra de la corrupció, oi? I d'altres coses. I dèiem, després dels informatius, potser cobrim la carpeta internacional, així ràpidament. Ja sabeu que en Trump alenteix la formalització de l'acord amb l'Iran. El pacte preveu reobrir Hormuz sense peatges i dona 60 dies per tractar el tema, diguéssim, nuclear. D'acord? L'Iran, amb tot plegat, què ha fet? Quina ha estat la seva estratègia, o sembla que és la seva estratègia? Silenci. No diu ni asa ni bèstia, que diem, no explica massa res, i tothom pendent de veure per bon anirà tot plegat. No ho sé, no sé si és una estratègia o si realment no tenen res a dir.
1: No, però és una estratègia de desgast, també, una mica, això, eh?
2: Sí. No estan, de desgast, ara t'ho dius. No estan, encara que arribin a un acord, després se'l passen pel forro, vull dir, fan el que volen. Vull dir que...
1: El que passa que, esclar, els Estats Units té un cigró a la sabata amb aquesta història, no? I té ganes d'acabar-ho. Té ganes d'acabar-ho perquè... com més duri, més se li compliquen les coses també amb ells, eh?
0: Bueno, la seva dèria envers Obama, us en recordeu?
2: Sí,
0: president,
2: sí.
0: Obama, molt bé. Doncs continua, eh? Continua perquè diu que si fa un pacte amb l'Iran serà bo i adequat, no com el d'Obama.
2: Home, li té mania. A més, sempre dic, no?, que Obama té el Premi Nobel de la Pau i ell no el té. Vull dir, li té com enveja, ràbia,
0: sí,
2: bueno, odi...
0: I amb d'altres expresidents, eh? Sí, que fins i tot ha arribat a treure de la galeria aquella on s'exposen...
1: Mm-hmm. Sí, els retratos.
0: Els retratos, doncs, home, doncs, què vols que et digui? Sigui com sigui, que l'Iran respon amb aquest silenci que us deia a l'optimisme de Trump sobre un pacte. Això sí, Teheran afirma que de moment només hi ha un marc de principis sense contingut definitiu, i per tant...
1: Home, és que les estratègies estan molt clares. Vull dir, l'Iran el que vol és que li aixequin totes les restriccions que li han imposat, uh-huh. Aquest aïllament internacional, aquests bloquejos internacionals, que el deixin tranquil amb el tema nuclear, i ja està. I aquesta és la seva proposta. I els Estats Units el que volen és, en primer lloc, que s'obri l'estret d'Hormuz, i després que abandonin
2: aquest compromís, volen aquest compromís d'abandonament de les armes nuclears.
1: L'única cosa que poden estar
0: d'acord, en Netanyahu diu, escolti, jo no sé què faran, o deixaran de fer ni uns ni els altres. Com vulguem dir, en Trump, nosaltres evidentment som els seus aliats, però tot passa pel desarmament nuclear de l'Iran, com dient, si aquí no hi ha una realitat que es pugui demostrar de tot això, nosaltres continuarem.
1: De totes maneres, això, tota aquella història de... em fa pensar una mica en lo de les armes químiques de l'Iraq. Tota aquesta història del urani, de tantes no sé quants quilos d'urani enriquit que té amagat, no s'ha trobat res, tampoc. I t'asseguro que si són capaços de carregar-se amb un tio que està perdut per un no sé on, l'agafen i l'apunten i se'l carreguen, que no hagin pogut trobar aquesta quantitat que ells diuen d'urani enriquit, home, a mi em fa sospitar o que són molt talossos, o que els altres són molt vius, o que potser estem amb el mateix problema que hi va haver a l'Iraq amb les armes de destrucció massiva, les armes químiques. Ja veurem què passa, Jo, a veure, que jo ho vaig dir, jo no considero que l'Iran, almenys tal com estan ara, amb el govern que tenen ara, sigui un bon veí perquè que tingui armes nuclears. Jo entenc una mica la posició d'Israel, també, que diu, bueno, escolta, jo tinc al costat aquesta gent...
2: Sí, i els deixa els corres, els d'Israel, també.
1: Ja.
2: Deixa els corres, perquè d'unidor,
1: Amb això jo puc estar d'acord.
2: Amb la que estan liant i la que estan provocant... Clar. I tot el que estan fent a Gaza, d'unidor,
0: El que sí que és veritat és que paral·lelament a tot això se'n parla molt i segurament passarà factura i factura important a Israel els abusos a la flotilla.
1: Ah, sí, i tant.
0: Obren aquesta bretxa entre Europa i Israel, I tot al final protagonitzat a l'escena principal el ministre Itamar Ben...

0: Gibir, ja el coneixeu, amb el sentit de que ja l'heu vist moltes vegades per la tele, en què humilla doncs, els activistes internacionals de la flotilla. Això podria sortir car al govern israelià, a la Unió Europea, doncs, que de mica en mica està endurint la seva opinió respecte a l'actitud de l'executiu de Netanyahu, doncs ha escandilat, per dir-ho d'alguna manera, les imatges de civils estrangers lligats de mans i agenollats, oi?, entre les rialles i el titular doncs, de Seguretat Nacional israeliana, que no se n'està de res. Us en recordeu que ell mateix, davant de les càmeres, doncs, explicava tot allò.
1: Alguns que van participar a la flotilla aquesta, que a l'arribar al País Basc, van ser tractats d'una manera molt expeditiva per l'Ertzaintza, no?
2: Això,
1: sí. Jo no entenc per què. Vull dir, perquè, què van
2: fer? De totes maneres, jo et diré que això de la flotilla, tu, tant la primera com aquesta segona, per mi, és una mica de paripé, eh?
3: Sí, però això...
2: Perdona,
3: no...
2: vull dir, no, això no els hi dona dret a tractar-los com els han tractat. No, això és evident.
0: I penseu que els van detenir fins i tot en aigües internacionals.
3: Sí, sí,
0: en
3: sí,
0: aigües
3: sí,
0: internacionals,
3: ja,
0: vull dir que...
3: Sí,
0: no,
3: perquè això que els hi han fet,
2: greu,
3: aquestes
2: no?
3: humillacions,
0: a banda, a banda.
3: Maltractaments, això va contra els drets humans. Vull dir que es pensen, aquests, que el poder... els hi dona poder per fer el que els hi dona la gana i saltar-se... les normes per on molen, eh? Vull dir, i una altra cosa és el que podem pensar de la flotilla, que jo m'estic de pensar de dir el
2: home,
3: que penso
2: que
3: de la flotilla.
2: Home, és que són ganes de...
3: A veure, és una provocació.
2: Ja ja sabien que no arribarien on volien arribar,
3: bueno,
2: perquè no va arribar la primera ni arribarà la segona. Ara, què ha provocat això?
3: Això, que se'n parli,
2: reacció...
3: que se'n parli.
2: No, i no solament se'n parla, sinó que Itàlia, que era la Meloni,
0: sí,
2: que era una gran amiga,
0: bueno, un aliat,
2: ara
0: total,
2: ha prohibit l'entrada. Sí. D'aquest ministre al seu territori italià, a Itàlia.
0: No? Bueno, està demanant que la Unió Europea sancioni,
2: Unió Europea
0: doncs,
2: el sancioni.
0: Per tant, el Benjivir.
2: Sí, que s'està creant,
3: bueno,
2: potser és gràcies a això. No?
3: És això, vull dir, la flotilla no és només portar aliments o productes bàsics,
0: no,
3: sinó també provocar
0: això. És creant renou
3: un clima,
0: entre uns
3: un
0: i els altres.
3: Un renou, que de fet s'aconsegueix, perquè amb tot el que està passant, a mi sap molt de greu, no?, aquest maltractament perquè ningú s'ho mereix, no?, i tot el que han fet i el que expliquen, no?
0: Home, fins al dia d'avui abordar un vaixell en aigües internacionals es deia pirateria.
3: Exactament.
0: Fins al dia d'avui, no ho sé jo. Què en penseu?
2: De totes maneres, en Netanyahu, ja ha rebut una quantitat d'hòsties, amb perdó de la paraula, per part de Trump, molt importants, eh? Però molt importants, amb el tema de la guerra i de l'alto foc amb l'Iran, etc, etc. No s'ha fet massa públic, però hi han hagut problemes seriosos entre ells dos, no? I, home, si bé Estats Units ha de fer contents els jueus també han de fer content als Estats Units. Vull dir que és un joc doble, això.
0: Sí, però fixeu-vos en Netanyahu com va dient, escolti, jo no sé, els pactes...
2: Si això és el que surt als diaris.
0: Que digui el que vulgui aquest home, però nosaltres tenim clar que el full de ruta és aquest... Ja fa temps que en Netanyahu s'envalentona i sense fer un lleig a Trump, ens n'adonem doncs, que va
2: que ara...
0: va a la seva i això és per alguna cosa, això és perquè té alguna cosa,
2: perquè diu, escolta, tu em fotràs en l'aire el que jo vull, que és l'alto el foc amb Iran. I com em fotis en l'aire l'alto el foc per la teva mania d'anar-hi venga, acabarem malament. I això és el que s'està coent ara, que en Trump ha dit, bueno, ja en tinc prou que em fotis la traveta, tio. Jo estic intentant arribar amb un acord de pau amb l'Iran,
0: sí, però és
2: i
0: que...
2: tu només fas que fotre'm pals a les rodes.
0: Però per què, això? És a dir, però no vull dir... no és un interrogant de dir per què aquest home té aquest interès, ja sabem els seus interessos. No. El per què és capaç d'anar a la seva... I jo crec que perquè els serveis secrets israelians tenen coses que interessen, o interessen que no surtin al mateix Trump, no?
2: I que si vols estar content a Nord-Amèrica has de ser amic dels jueus.
0: També ja perquè està. Wall Street és jueva, eh?
2: Llavors ja està.
0: Majoritàriament. Escolteu-me, a banda de tot això, perquè després diu que no se'n parla massa i per justícia dramàtica sí que se'n parla i se n'ha de parlar. La capital ucraïnesa de Kiev va patir ahir diumenge doncs a la matinada un dels atacs russos més durs, potser el més greu fins ara, des de que va començar la guerra el 2022. Més de 600 drons i 90 míssils van caure sobre la ciutat, entre els quals un míssil balístic hipersònic Oreixnis. Quan diem i posem atenció a això és perquè un míssil balístic hipersònic, que ja ho diu la paraula, que va més ràpid que el so, vol dir que Moscou fins ara potser encara no havia fet servir armes de nivell tan i tan bèstia i tan perilloses. És vol que, dir més... que les té. Vol
2: és capaç de portar armament nuclear, aquest tipus de
1: missió. Sí. S'ha llançat sense la part nuclear, però que van ensenyar fins i tot el croquis a un programa de televisió,
3: sí, sortir,
1: que,
3: sí.
1: On, que s'afegia el tema nuclear.
2: Sí, ja, i fots el bolet, ja està.
1: I que això arriba molt lluny i que pot matar una quantitat de gent.
0: És com aquell que diu, fixa-t'hi, que també ho tinc això, no? Vull dir...
2: De totes maneres, per Ucraïna hi ha hagut la gran sort de que l'Orbán l'han fotut a fora d'Hongria i que això ha desbloquejat una ajuda de molts milions d'euros perquè el rebi Ucraïna, no?
0: Tot i que el seu successor no és precisament d'esquerres,
2: sí,
0: és de
2: no
0: dreta a dreta,
2: ajuda.
0: No, està clar, mira, està clar.
3: El que passa que com allò, com veia les imatges a la televisió, no?, d'aquest míssil, tot el que ha provocat, i això fins quan? Com s'acabarà això? Vull dir, si has dit va començar el 2022, estem al 2026, semblava que havia durat 3 dies aquesta guerra, portem 4 anys.
1: Han mort molts soldats russos, vull dir que això al Putin li deu tocar una mica la fibra, perquè jo crec que es pensava que acabaria
3: en 3 dies,
1: i això no...
0: Sí, però al final, qui està venent el petroli, el gas i tot això?
2: Sí, clar.
0: Al final, els calés els guanyen els de sempre.
3: Sí, clar, per això hi ha algú que li interessa que aquesta guerra continuï, perquè si no, això s'hagués acabat. I no s'està acabant, sembla, ni es veu en perspectives d'un final que seguin a negociar.
2: No, perquè no es veuen aquestes tant els uns com els altres volen asseure's a negociar amb una posició de força, és a dir, que aquest alto el foc els hi doni les avantatges que ens volen. I això...
0: Bueno, i Europa també mantenint a Ucraïna en una posició no dèbil o no excessivament dèbil, crec que també acaba fent el que Europa volia, que és demostrar una mica que té doncs certa força i que també és qui és. Jo crec que aquí hi ha molt d'això també, no? Del missatge, no? De deixar aquest missatge al Putin, no?
3: Sí.
0: Però esclar, ja aquest estir i arronsa d'interessos, tornem a dir el mateix de sempre, aquí perjudica els més desgraciats, el poble, el que no té força, el que no pot decidir, el que no pot aturar les guerres en realitat, el que passa fred a l'hivern, el que passa gana sempre, etcètera. Escolteu-me, tanquem veles, amb el bon sentit de la paraula, en quant a notícies internacionals també, i política i tot això. Per cert, encara també amb accent polític, sí que és veritat. Avui a La Vanguardia entrevisten a la Lluïsa Moret, la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Boi. Per nosaltres, primer alcaldessa i després presidenta, no? Però és l'entrevista com a presidenta de la Diputació. Deixa anar algunes reflexions en aquesta entrevista, l'he llegida, força interessant. Diu, caldrà dedicar més recursos al finançament municipal. És cert que Lluïsa Moret sempre recalca el mateix, els recursos, doncs el finançament municipal, com a bona notícia, doncs que ara ja té pressupostos a la Generalitat, doncs demanar una mica aquest finançament, perquè al final hi ha una sèrie de punts a arreglar en quant als municipis de l'àrea de Barcelona, i jo crec que d'altres geografies també, però temes de pobles que estan patint el despoblament, que s'estan despoblant, digue-li d'aquesta manera, tema doncs de serveis, tot poble té que tindre doncs les vies de comunicació, el transport, la sanitat i tot plegat doncs preparat per poguer doncs això, combatre totes les pugnes que té el segle XXI, no? I és una entrevista on es recalca que això que us deia, que la Diputació de Barcelona doncs, ha guanyat crèdit. Sabeu que durant molt de temps també es qüestionava de dir, bueno, què fa una Diputació? Doncs, bueno, ara mateix, doncs, al damunt de la taula s'han aconseguit una sèrie de coses que recorden doncs, que la Diputació doncs, té les seves eines i sempre i quan doncs, pugui rebre doncs, la financiació adequada. No? Una entrevista força interessant, però sobretot amb aquesta idea, no? Caldrà dedicar més recursos al finançament municipal. Us ho explico perquè és entrevista avui de La Vanguardia. Què més? No sé com heu viscut la capvuitada a Sant Boi. Jo vaig veure el Josep doncs, fent activisme de catifes.
1: Sí, la catifa de Junts, perquè no de dir-ho, eh? Sí.
0: No, no, si és la de Junts la que vas fer, doncs, escolta, però és la de Junts.
2: Sí, sí. Ara, cap problema. Jo vaig quedar una mica decebut.
0: Vas fer catifa, tu?
2: No, jo no, però és que cada any hi ha menys.
0: Ja, no, jo no les vaig comptar.
2: Ui, mira, jo me'n recordo la meva època, quan jo en feia, que ara ja l'edat i l'esquena no m'ho permet, que les catifes arribaven des d'allà on hi ha la puntaire,
0: sí,
2: fins al final de la Rambla, pràcticament.
0: Sí, sí.
2: I, home, jo em vaig quedar una mica decebut, perquè quan vaig baixar a mirar, a veure què tal, no sé què, doncs, home, no arribaven ni al Vitus les catifes.
3: No, jo estic d'acord amb el que dius, eh? Jo ahir no hi era, per tant, no la vaig veure, però l'any passat vaig notar això.
0: Hi havia moltes paradetes artesanes, oi? Que sí,
2: sí, hi havia paradeta, però...
0: Quasi, és... quasi mitja Rambla, diguéssim,
2: sí,
0: repartida.
2: El que tindria que ser catifa...
3: No era catifa.
2: A veure... que jo sóc el primer de reconèixer que no em vaig fer, tampoc, eh? Però, vull dir, que cada
0: no,
2: vegada
0: clar, clar.
2: Hi ha menys gent que em faci, vull dir.
3: Bueno, perquè has de recollir tot el material amb temps...
0: I l'Emília, tu, Emília, vas fer catifa?
3: No, no, no, no, no hi era, no, jo ahir no hi era, i és el primer
0: no,
3: que
0: ho,
3: falto,
0: ho,
3: que tinc falta, perquè sempre m'agrada veure les catifes, perquè trobo que són molt boniques i que molt creatives, i han de molt boniques, eh? Sí, sí, i molt treballades.
0: Mm, molt bé, molt bé.
3: També abans hi havia les ampes de les escoles que participaven.
2: Exacte.
3: I això sí, també s'ha reduït.
2: Sí, sí. No, no, jo
3: i entitats
2: vaig dir,
3: que també s'han donat de baixa. Perquè tampoc hi ha tanta gent que tingui ganes de dedicar-ho.
0: Clar, és que al final...
2: que feia.
0: Al final, això forma part una mica de... hi ha d'haver-hi un compromís per
2: clar,
0: poder
2: no,
0: fer...
2: Evidentment,
0: que
2: evidentment.
3: Un compromís el dia que les fas i el compromís anterior per preparar tot el material.
0: Sí, home, esclar, esclar.
3: Clar, vull dir que...
0: no bueno,
1: deixeu-me dir que vaig a potser una altra cosa, però que és un fet que em va cridar molt l'atenció.
0: Sí, sí.
1: Al metro, a la Pau, a la línia 4 de Barcelona, a les 3 de la matinada de dissabte i diumenge va haver una batalla campal de 20 persones, vull dir que es van començar a barallar, i un indigent que va intentar posar pau va acabar amb una ganiveta al cul. Sí. I els que van organitzar tot això van fugir, no? Doncs que aquestes coses, de tant en tant, se sent a parlar d'un tipus de violència que potser això ara... que és una determinada immigració que té per costum de fer aquestes coses. No vull assenyalar a ningú, però a vegades s'ha de dir les coses tal com són. Vull dir que no... Les navalles i tot això... feia temps que no se'n parlava a Catalunya, fins fa realment poc, que hi ha problemes. I que tot això, la seguretat ha de ser, ho he dit altres vegades, un tema de tots. Que la seguretat no és un tema de les dretes que volen seguretat. No. És que pots rebre tu, doncs...
0: Està claríssim.
1: Sense voler... jo em trobo en aquesta situació i, en fi, realment
3: sí,
1: és preocupant,
3: sí.
1: No?
3: Uh-huh.
0: Sí, sí, totalment. I és totalment.
3: Així, eh? És així.
0: Bé, escolteu-me res, un minut i ens n'anem de viatge aquí, doncs, amb la Sílvia Quero de Cima Travel, ja la coneixeu. Ho deixarem aquí. Sí que és veritat, la pinzellada esportiva, que no sigui dir, però nosaltres farem avui, evidentment, tertúlia. Tertúlia esportiva a partir d'aproximadament les 10:05, però vaja, les grans protagonistes, les futbolistes del Barça, que van celebrar ahir a l'avinguda Maria Cristina, oi? Van celebrar doncs això, no només sobretot la Champions, però també la Lliga i la Copa. Aquestes són les grans protagonistes i sí, malauradament, protagonistes en negatiu, el Girona, que acaba baixant a segona divisió i que s'han de replantejar moltes coses. Que sapigueu que durant la tertúlia esportiva en parlarem amb detall de tot plegat. I ho hem de deixar-ho aquí, Emília, Enric i Josep, que vagi molt bé. No sé si, per cert, Emília, seríem capaços d'agenda telegràficament? Telegràficament? No m'ho voldria deixar, però vaja.
3: A veure... Doncs vinga.
0: Encara que sigui telegràficament,
3: vinga, dimecres 27,
0: sí.
3: A 6:45 tenim a la sala Cita al Cinema les estonetes literàries conduïdes per la Maite Moreno, que farà una conversa amb la Montse Gibert i la Lluïsa Roixer sobre el seu llibre, que han fet aquestes dues persones, amb motiu de la commemoració del 50 aniversari de l'Escola Barrufet. El llibre es titula Escola Barrufet, un nom petit per una gran aventura.
0: Sí, senyora, el vàrem presentar aquí, eh?
3: Sí. I a les 7 de la tarda, també, del mateix dimecres, tenim el cinema a les... Una conversa amb el Toni Arbonés.
0: Sí.
3: Vale.
0: De Catalunya Ràdio.
3: De Catalunya Ràdio, perquè ara no m'he apuntat el nom.
0: El Jaume Mestres. El Jaume Mestres.
3: Gràcies.
0: No, t'ho dic perquè ahir em va trucar i em va convidar precisament aquesta, diguéssim, trobada, no tan sols per celebrar el seu aniversari, fa anys, sinó per la trajectòria de viatges.
3: 50 anys de viatge, sí. El Jaume Mestres.
0: I a mi m'agrada recordar-ho perquè en Jaume Mestres, en el seu moment, en origen, aquí a la República Santboiana, va ser dels primers bons viatgers, o sigui, era el bon viatger aquí a la República, molt abans de la Sílvia Quero, doncs fa molts anys. Ell ens explicava alguns viatges i és maco doncs, recordar-ho.
3: El Jaume Mestres, sí.
0: Aquest dimecres,
3: Sí, aquest dimecres a les 7. Per tant, dimecres tenim dues cites al mateix espai. Bueno, espais, però en diferents.
0: Sí, tant.
3: I el dissabte 30 tenim una jornada a la placeta de l'entrada de l'antic Ateneu Sant Boià, de 10 a 2 de la tarda, un espai de trobada entre dos entitats LGTBIQ+, i Antigordofòbia, vull dir, aquestes dues associacions doncs, són víctimes sempre d'assetjament
0: i ajunten energies aquí doncs, per poder explicar.
3: Després, aquest dissabte 30 a les 5 de la tarda, com a Cellera, tenim Sant Boi commemora el 25è aniversari de l'entitat Alfarà, una associació referent aquí al municipi i pionera en la promoció dels drets, la participació i el lideratge de les dones migrades.
0: Fantàstic. Vale? Doncs,
3: diumenge 31 a les 12, de 12 a 6 de la tarda tot el dia, la Renaixença va de festa, celebrar 50 anys d'història,
0: sí,
3: música i comunitat. Una jornada festiva. I on es farà? A Can Torrents.
0: Can Torrents, fantàstic.
3: Vale? Hi ha una botifarrada.
0: I botifarrada
3: inclosa. I que estigui interessat, doncs, que entri la botifarrada. A la web de l'agenda que ho trobarà.
0: Sí, home, sí.
3: Això ho he fet molt ràpidament.
0: Moltes gràcies.
3: Hi ha més coses, però he destacat el més rellevant.
0: No, important això. I que l'agenda electrònica de cultura hi trobarem moltes coses. Emília, Enric i Josep, ara sí, marxem, va, que marxem de viatge. Gràcies, fins la setmana vinent.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: L'espai de la bona viatgera.
1: La secció que viatja cada setmana de la mà de la Sílvia Quero de Cima Travel.
2: Nou i 36 minuts de la mà, diu, de la Sílvia Quero. És ben cert, la bona viatgera que ens porta amunt i avall, cap al nord, cap al sud, cap a l'est i cap a l'oest. Tots els dilluns aquí a la República s'embullant a la Sílvia Quero de Cima Travel. Ja la coneixeu. És la responsable i la gerent de l'agència de viatges Cima Travel a l'Hospitalet al carrer Príncep de Vergara 36. Molt bon dia, Sílvia, què tal estàs?
3: Bon dia, molt bé.
2: Contents i agraïts pel teu compromís, perquè avui, en teoria, tu tens festa.
3: Sí, en teoria. T'ho has dit, en teoria.
2: Aquí els catalans tenim una frase una mica grollera, que quan no es produeix tal festa diem, tens festa, sí, festa fotre.
3: Tal qual.
2: En el bon sentit de la paraula. No, no fotre'n, no, perquè tu també t'agrada vindre.
3: Sí,
2: i a nosaltres
3: sí, sí, sí.
2: Ens
3: si no
2: ja
3: t'hagués dit, escolta.
2: Sí, escolta, saps què? Tenir basto de viatge. No. Important. Molt agraïts, perquè aquesta segona Pasqua aquí a Sant Boi no se celebra, vaja, majoritàriament, perquè ja se celebra d'altres coses, diguéssim. Escolta'm, Sílvia, els més fidels del programa ja ho saben, jo crec que tot Catalunya, tot el Baix Llobregat, sobretot, sap del pal que vas, que diu aquell.
3: Del pal que vas,
2: sí. Que no ens vols explicar, que és sempre viatge sorpresa.
3: Sí.
2: I que tu li dius, sense que jo ho sàpiga, amb el tècnic i també doncs, amb l'Àngelis, dius la cançó que vols i cap on anem, i un servidor ho té que endevinar. Per tant, mirarem d'esbrinar-ho. Punxem-ho.
3: Bueno.

0: No, no, no, o sigui...
1: No anem bé.
0: No, a veure, espera't. Moment, moment, moment. Això és la banda sonora d'un manga, de segon, de sèrie B. O sigui, d'allò que dius, de lo més tirat que puguis tindre, manga, però dolent, dolent, dolent. Escolteu, escolteu el que diu. Si se li entén tot, si se li entén tot, diu, a tot no arribo, a tot no arribo, i jo ja no en sé més. Escolteu, no, sí, sí, sí, ho he pillat. Aquí recorda els seus parents llunyans. Ells ja ho deien, no es pot en tota la vida. No, ho estic intentant traduir.
1: És que jo només he sentit el principi.
0: Sí, és que jo no sé si això és mandarí o això, però això és IA. I de no pagament, gratis. IA gratuïta és això. Però això, quina cançó heu triat, per l'amor de Déu? Quina cançó heu triat?
1: És que jo només he sentit el principi i he dit sí, sí.
0: Bueno, però què vols que et digui? Ens n'anem a on? Jo què sé on ens n'anem. Posa això. Això és una menjança?
1: Hòstia, boníssim, per favor. Sembla que estiguin atropellant gats, tio.
0: Sí? És que no sé què dir-te. És que se m'escapa de les mans. És que què vols que et digui? On anem? Jo què sé. Què sé, al nord de la Xina. Allà a la punta, on no hi ha ningú. Sí, allò que dius, ja has traspassat el desert i ja no queda res més.
1: Tira a la dreta.
0: Sí, allà a la punta, una mica a la dreta.
1: Per favor.
0: Què vols que et digui? Jo què sé, on anem? Jo què sé. No, és que no. No me n'en surto. Ja ho diu la cançó. Ja no dona l'abast, no sé què fer. Els meus ancestres no m'ho perdonaran. Bueno, això és la traducció de la...
1: Ui, quina sensació quan ha començat a cantar.
0: És que... No, sisplau, treu-nos una mica d'aquest forat.
1: Sí, és que jo només he sentit al principi.
0: Però si era a cops de pau, pum-pa.
1: Hòstia, tu. Doncs anem a Tailàndia.
0: Ah, carai, a Tailàndia. Jo crec que hi havia d'altres cosetes per posar, Tailàndia. No havia de ser la banda sonora d'un manga de segona mà.
1: M'ha encantat, M'ha encantat, de veritat.
0: Sí, home, és per posar-ho difícil. Això sí que és per posar-ho difícil. Hòstia, a veure si lo pilles.
1: És clar, hem fet una aliança una mica complicada.
0: Diabòlica. Bueno, escolta, ens anem a Tailàndia.
1: Els tècnics i jo.
0: Que no és poca cosa, no, que és
1: no,
0: molt
1: no,
0: bonic
1: és,
0: i tal.
1: És lluny.
0: És molt bonic. No en saben de fer música, però no, per ser, segons el que he escoltat. No, deu haver-hi de tot. Home, ho dic per no quedar malament amb els
1: tailandesos.
0: I les tailandeses.
1: Sí.
0: No sé. Explica'ns, com anirà això? Viatge d'aquells per emmarcar,
1: sí,
0: de llarg recorregut.
1: Són molt xulos. Sí.
0: I això no és allò que dius un cap de setmana a Tailàndia.
1: No. Està molt lluny. I ja que hi vas,
0: ja estàs.
1: És el perillós ja que vaig.
0: Sí.
1: Doncs, què?
0: Com ho farem, això?
1: Doncs podem volar moltes companyies amb la Emirates... amb Lufthansa, amb Air France, amb Qatar, amb Turkish. Podem volar amb moltes companyies.
0: Fantàstic.
1: I normalment el que es fa és començar per Bangkok i fer el país i acabar en platja.
0: Molt bé.
1: És el que normalment es fa, però... Bueno, aquí hi ha molta gent que em diu que no vol platja, per exemple, no? Que no, aleshores, doncs fa més el país amb més...
0: Aquell paisatge
1: més
0: tan exòtic i tan tailandès, sí, no? Ple de màgia. I ple de...
1: Normalment es comença per Bangkok, es fan 3 o 4 dies que es pot visitar, doncs, el Buda reclinat, el Palau Reial...
0: Molt bé, però perdona, vol directe?
1: No.
0: Per això et dic.
1: Amb Lufthansa via Frankfurt, amb Qatar via Doha, amb Emirates via Dubai,
0: també.
1: Amb la Turkish via Istanbul. Aleshores, doncs, fas el trosset. I també hi ha la...
0: A Nova Delhi també hi havia,
1: sí,
0: hi havia parada.
1: Ara la més popular...
0: Bona parada, vull dir que hi havia enllaç.
1: Sí. Ara la més popular és Air China, que va directe a Xangai o
0: a
1: Pequín.
0: Uf.
1: I des d'allà vas a Tailàndia.
0: Però allà fas una amistat amb la gent de l'avió impressionant, perquè tantes hores...
1: Sí, són moltes hores seguides.
0: Després els trobes a faltar i tot.
1: Hores de comunitat. Sí, sí. Aleshores, doncs això ara és popular per tot el que ha passat, doncs sí que és veritat que la gent li fa una mica de por passar per zones...
0: Entre el tram i el xí, que discutien també temes de la geografia, no?
1: Bueno, sí.
0: Al final tampoc...
1: Però bueno, ja, amb la Turkish Airlines també surten moltes coses.
0: Molt bé.
1: Via Estambul, així que estan contents.
0: Sí.
1: I aleshores es fan uns dies a Bangkok per visitar tot això. El mercat flotant, per exemple.
0: Sí, clar.
1: A veure alguna dansa tradicional, sí, com aquesta que has sentit.
0: Millor que aquesta, no espantis a la parròquia. Sí, no.
1: I algun sopar tradicional, que a mi em va cridar molt l'atenció perquè és una turistada increïble, però sí. Nosaltres, per exemple, jo ho vaig fer. Vaig fer el sopar i hi ha un forat, com que ells mengen al terra.
0: Sí, és veritat.
1: Fan un forat al terra perquè puguis posar les cames, perquè
0: exacte,
1: clar, nosaltres no podem...
0: Tu seus a nivell de terra, perquè
1: exacte,
0: ens entenguem, però les cames, exacte, les pots...
1: Tens un forat. Sí, perquè nosaltres no estem acostumats a seure així en plan ioga.
0: És veritat.
1: No. Aleshores, doncs, s'aprofita i es fan totes aquestes coses. Es va al Pat Pong, que és el mercat que hi ha al centre de Bangkok, i, bueno, que tens totes les imitacions de grans marques.
0: Carai.
1: I des d'aquí...
0: Doncs... Ja ho adverteixes, imitacions, clar.
1: Sí.
0: Aquí no enganya
1: ningú. Hi ha de més bones i de menys bones,
0: com a tot arreu.
1: Però bueno, que són els reis imitant coses.
0: Sí,
1: aquests,
0: sí,
1: els xinos, són la pera.
0: Sí,
1: i d'aquí doncs pots fer el recorregut per carretera o ja directament amb avió. Pots anar amb avió fins a Chiang Mai, per exemple, i ja fer tot el Triangle d'Or i el Museu de l'Opi.
0: No, que al final són avions ja més línies aèries locals,
1: sí,
0: diguéssim, que
1: sí,
0: tot
1: sí,
0: és molt ràpid.
1: Sí, sí. Però ja, bueno, jo tinc molts clients que el que volen és una mica veure el país per dintre,
0: clar,
1: no? I
0: clar,
1: veure, doncs, Ayutthaya, Sukhothai, Frae, tot allò,
0: una
1: no?
0: Aventura,
1: que
0: això,
1: que eren les antigues capitals i hi ha molts temples i els agrada més anar per terra. El que passa és que és una pallissa bastant interessant.
0: És una aventura que diem perquè... Clar,
1: són moltes hores d'autocar. Són moltes hores d'autocar. Si no fas parada,
0: clar,
1: per exemple, jo poso normalment una parada per dormir,
0: sí,
1: al mig de camí,
0: clar,
1: perquè no sigui una pallissa, perquè des de Bangkok a Chiang Mai no sé si són 8 o 10 hores.
0: Imagina't.
1: Aleshores...
0: Escolta'm, anem a pams, els serveis, què?
1: Doncs són molt bons.
0: A Bangkok?
1: Els hotels són molt bons.
0: Sí?
1: Has d'agafar... jo agafo normalment de 5 estrelles, 4 o 5 estrelles, que, bueno, que
0: sí,
1: la categorització ja saps que no val, però bueno, bueno, sempre poso de referència, doncs, això, que siguin 4 o 5 estrelles i que estiguin ben valorats. Miro molt que estiguin ben valorats. En el cas de que siguin rutes que fan els clients, doncs que allà s'espavilen, agafen autobusos i es van movent.
0: Clar.
1: I jo els hi preparo tota,
0: clar,
1: la ruta.
0: Que passa, estem parlant de llocs on el servei és molt educat, on
1: sí,
0: tot és molt curós,
1: sí,
0: i s'hi trenquen molt el cap,
1: sí,
0: amb el turisme.
1: Sí,
0: vull dir que...
1: es pot fer per lliure, eh? Jo conec moltíssima gent que ho ha fet per lliure. I els... Està bé, ho poden fer. O sigui, no hi ha cap problema i poden fer-ho.
0: Seguretat i tot això,
1: exacte,
0: excel·lent.
1: Sí, excel·lent. Inclús hi ha molts clients que el que fan és... Jo els hi faig l'estada de Bangkok, els hi poso un vol fins a Chiang Mai i des de Bangkok agafen les excursions per anar a Ayutthaya, per exemple, el riu Kwai, que és una zona que,
0: hosti, sí, és tot
1: que
0: un
1: està
0: clàssic,
1: xulo,
0: això,
1: que home, s'ha de veure. A més, és molt xulo perquè es fa amb una llanxa motora i es fa pel riu i aleshores vas fins al pont i està guapo, està guapo. Sí, està xulo. I després vas fins a Chiang Rai, que des d'allà fas el tema dels elefants, que pots muntar un elefant o pots anar a una altra, que és a l'Ecoparc.
0: Encara ho fan, això dels elefants, perquè...
1: Sí.
0: hi havia moltes crítiques del tema d'abusar dels animals o de...
1: Sí, bueno, perquè no tenen... És que no tenen un altre ús. Quan el deixen d'utilitzar el camp, aquests elefants estan...
0: Què vols que faci amb l'elefant?
1: Estan desahuciats. Jo ho comparo sempre amb el tema dels galgs aquí, dels gossets, dels galgos, no?
0: Sí.
1: Doncs el mateix, doncs, quan ja no serveixen, doncs ja no es fan servir per res i els deixen allà. I aleshores, almenys els parcs tenen una utilitat i estan alimentats i tractats.
0: Ja, això està claríssim.
1: I hi ha una zona que és a l'ecoparc, doncs que, bueno, que la visites en anglès només, i allà doncs no ho fan, o sigui, no els utilitzen per muntar, perquè els turistes muntin, sinó que els utilitzen per, bueno, els ensenyen...
0: Perquè
1: i
0: la gent els puguin veure,
1: i
0: apropar relativament.
1: Sí.
0: Relativament.
1: És diferent el concepte. També es poden veure camps d'orquídies, que és superxulo, això mola molt.
0: Home, tenen molta cura pels jardins, aquesta gent.
1: Mola moltíssim.
0: I pels edificis també, per ells emblemàtics, temples, etcètera, no? I coses...
1: Jo me'n recordo quan jo vaig anar, volava la Thai Airways, que sortia des de Madrid, i feia una parada a Roma. I ja a l'avió et donaven una orquídia, a la Thai.
0: Això ja d'entrada, patavant.
1: Que era com... Ai,
0: estic endinsant el país.
1: Estic
0: en la dimensió que...
1: Et donaven com un còctel típic i l'orquídea.
0: Un detall.
1: Era com, guapo, saps?
0: Que xulo, que xulo.
1: I la veritat és que és un país que mola moltíssim. M'encanta tot el tema dels temples i tal. I hi ha molts mercats, molts mercadillos. Per exemple, la zona de Chiang Mai és una zona meravellosa per comprar fusta. La teca. I a cada lloc doncs tens una cosa per comprar, no? I és un peligro.
0: Home, esclar.
1: A Bangkok et porten a la fàbrica de jade, per exemple, que també doncs tenen molta joieria de jade.
0: Clar.
1: Tenen la fàbrica de paraigües, que tenen uns paraigües aquests de fusta, que són...
0: Molt bé, sí.
1: Bueno, perquè ja et plou,
0: aquests petitons, però també grans, però no aquests dels combinats. No. Però que també n'hi ha, de petitons.
1: Exacte. I aleshores són els que porten, perquè, clar, allà si et poses un chubasquero és com una sauna natural, perquè fa molta calor. Sí. Estem a 35 o 38 graus, amb una
0: humitat brutal.
1: Amb un 80 o 90% d'humitat, que és increïble, i és millor mullar-te que posar-te un...
0: Sí, jo porto.
1: I, bueno, obres aquest tipus de paraigües, que és molt xulo, i la veritat és que jo em vaig comprar un.
0: Sí?
1: I sí, el que el guardo a casa.
0: Ah, carai.
1: És guai.
0: Bueno, escolta'm una cosa. Halà.
1: Halà. Es menja superbé.
0: El Tiberi, què tal?
1: Es menja molt bé.
0: Explica'ns.
1: Es menja... Bueno, tot el tema del menjar és exquisit. Tens una mica de tot. Hi ha una part... Tenen també una cultura de picant, tot pica, i la fruita és espectacular. La fruita és meravellosa, el tema del mango, el coco...
0: Clar. Sí. La pregunta de sempre, perquè tu ets la reina de les postres, quines postres destacaries? No m'imagino jo a Tailàndia quines postres.
1: Mango. Em vaig posar com el kiko de mango.
0: Sí?
1: No, també tenen, elaborats i tenen alguns que són estrella i ara mateix no me'n recordo, però, ostres, que tenen molt bons postres. Jo no vaig passar gens de gana.
0: Segur.
1: El que passa és que sí que pica molt i s'ha d'anar molt de compte. Si aneu a restaurants locals, que tot pica.
0: Molt bé, tu deies abans, la gent quan van a aquests llocs, la seva obsessió no és precisament les platges, és altres coses.
1: Sí, la cultura.
0: Però platja també. Platges molt xules, no?
1: Aleshores pots anar fins a la zona de Phuket, depenent de l'època, és època de pluges o època més seca. Doncs, per exemple, a l'estiu, Phuket jo no ho recomano personalment, perquè és època de molta pluja i és una part molt turística, és la zona més econòmica per això, però jo no acabo de recomanar i recomano més Koh Samui, per exemple, que és una altra part de Koh Samui, Krabi.
0: Koh Samui.
1: Sí.
0: Koh Samui, que sembla més italià.
1: Koh Samui. Koh Phangan, per exemple, també. A veure, són zones una mica més... I Koh Samui és com més romàntica. No hi ha tant de turisme i els serveis són una miqueta més cars, també.
0: Perquè anava a dir-te, quina és la millor època per tu, per anar-hi?
1: Per mi? Doncs el juny, És una zona, una època meravellosa.
0: Sí?
1: Sí. El juny...
0: No hi ha tantes pluges.
1: No hi ha tantes pluges. El juny, el maig, el febrer, per exemple, tot el que és el nostre hivern, sí, és meravellós, sí, per anar a Tailàndia.
0: Molt bé. I temperatures, doncs...
1: I temperatures meravelloses.
0: Meravelloses. Sí, sí. Allò que no dèiem del el què sí i què no.
1: Què sí, què no. Bueno, què no.
0: Què no? Comencem pel no. No feu què?
1: No feu fotografies als monges.
0: Els monjos.
1: Els monjos. Els monjos tibetans que hi ha por ahí, doncs no es poden fer foto.
0: Ens en trobarem forces.
1: Ni a la policia, tampoc.
0: Ah, a la policia, els monjos no se'ls fotografia.
1: No. Segons quines zones que posa prohibit fotos, doncs sí? No sigueu cabusos i escolta...
0: En temples i llocs sagrats per ells, no?
1: Sí, hi ha zones que no es poden fotografiar.
0: Clar, perquè els monjos s'empipen.
1: És una falta de respecte. Clar, sí, sí. Clar. Tampoc es pot tocar els caps als nens.
0: També no és una... toqueu els nens i encara menys els caps, no?
1: Sí, és una falta de respecte. Sí. I també està molt mal vist, que això ja ho haureu vist, si ho poseu a ChatGPT també us ho dirà, però no es pot senyalar amb els peus. Per exemple, això de creuar-te de peus i
0: sí,
1: i...
0: simbologia amb les cames i peus
1: també està molt mal vist, sí, sí, sí.
0: Què ho fa? Bueno, forma part de la seva cultura. Ves
1: forma
0: a saber
1: part
0: per
1: de
0: què.
1: La seva cultura. Teniu en compte que ells s'agenollen cada vegada que et porten alguna cosa. Uh-huh. O sigui, és un esprit de servilisme
0: brutal, de respecte.
1: És espectacular. Uh-huh. O sigui, tothom s'agenolla quan et porta qualsevol cosa. Uh-huh. I sobretot si estàs assegut en un restaurant o el que sigui, s'agenolla als teus peus, és increïble. Aleshores és com molt impactant.
0: Com volem dir, aquí estem per servir-lo.
1: Sí, sí, sí, és molt impactant.
0: Però això no vol dir... això que tu deies, que no tinguem en compte, hi ha una sèrie de normatives per tindre respecte al que ells et demanen.
1: Sí, totalment, totalment. Sí, sí, sí.
0: Doncs això no ho heu de fer-ho.
1: Tampoc heu de prendre el pèl. Si aneu a veure els elefants, no els hi preneu el pèl, que són animals i són perillosos, evidentment.
0: Molt bé, molt bé.
1: O sigui,
0: compte amb l'elefant, perquè l'elefant no és tonto.
1: No, i tenen molta força.
0: Clar.
1: I d'una trompada.
0: Mira, tu has dit d'una trompada, un cop de trompa.
1: Sí, sí, una trompada.
0: Ni el propi Trump.
1: No.
0: Ja, no, clar, trompada, trompa. Molt bé, molt bé. Sí, no, una mica forçat, no? Bueno, escolta'm una cosa. Avui anem fins.
1: Sí, sí, estamos bien.
0: Què sí? Doncs, encara que sigui el tòpic aquell, que sí, gaudir, disfrutar, home, això ja ho sabem, però què sí, sobretot?
1: Portar-ho tot molt, molt preparat. No deixar, bueno, com sempre, no deixar l'aventura i portar-ho tot una mica apamat d'aquí. Si portes un circuit guiat, no t'has de preocupar. Però si l'has de muntar tu i hi ha coses a l'atzar... no és Espanya, vull dir, i no és Europa, no és algo que puguis... Però... pues agafo un tren i mat...
0: Però amb l'anglès cap problema.
1: No el parlen gaire, No el parlen gaire, però bueno, la gent s'espavila. Sí, és un país fàcil.
0: Evidentment, passaport en regla...
1: Xina. No és com Xina, Passaport en regla.
0: En regla i tot això que sigui, es necessiten visats o el que sigui a través de...
1: Allà directament es fa l'arribada.
0: Però l'agència també...
1: Sí, i nosaltres ajudem, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, és molt xulo, és un país molt maco. Uh-huh. I ara ha baixat molt la demanda de Tailàndia i se m'ha acudit per això, perquè he pensat, mira... Pues,
0: mira, saps què? Que se sàpiga que això encara existeix. Home,
1: perquè hi ha anys que demanen unes coses més que unes altres, no? I aquest any, doncs mira, cap a Àsia, doncs per tot això que ha passat, doncs no hi ha gaire demanda.
0: Clar, la gent... precavits i prudents.
1: Sí, es queden esperant una mica. Clar, però que sàpiguen que es pot viatjar, està tot ok, està tot segur, està tot en marxa i tots els clients que han anat han tornat supercontents.
0: I amb una orquídia. Com a mínim una orquídia.
1: Ui, i tot el que compraran, vamos.
0: Tot el que compraran, perquè... Escolta'm, fantàstic, avui a Tailàndia.
1: Sí.
0: Ràpidament, quants dies, més o menys...
1: Home, ja que hi vas, jo faria uns 15.
0: 15 dies.
1: Sí.
0: I això s'anomena?
1: I si, es, si el portes organitzat des d'aquí amb visites guiades i tot això, uns 3.000, 3.500.
0: 3.000, 3.500.
1: Aprox.
0: Però...
1: A tot i pleni.
0: A tot i pleni, aquí no et falta res.
1: Aprox, sí, sí, sí.
0: Tot, sí, sí. Tot ben
1: lligat. Un des de com una catedral, però... Uh-huh. Però si t'ho muntes tu, uh-huh, doncs, per exemple, si ho muntem nosaltres, però amb tu, uh-huh, no? De, pues, una sí, mica per sí, lliure, amb hotels i tal, pot sortir més econòmic, evidentment, perquè, bueno, és més aventurer, però portar-ho des d'aquí ja, amb els vols interns i tot.
0: Fantàstic.
1: Vale?
0: Doncs,
1: que nosaltres evidentment... ho podem muntar.
0: Sí, senyora.
1: Vale?
0: Evidentment, un dels destins xulos, dels destins que dius, home, sí, aquests són per emmarcar. Acima Travel, ja ho sabeu, l'agència de viatges de la Sílvia al carrer Príncep de Vergara 36, molt a prop
1: allà
0: del
1: mateix
0: mercat, molt a prop de l'Ajuntament.
1: Sí.
0: Allà. Acima Travel, és com sempre ho diem, és com un sastre, us fa els tratges a mida, en aquest cas, els viatges a mida. Sílvia, ens anem cap a Tailàndia?
1: Sí? Ah, vinga, va.
0: Amb la cançoneta aquesta que tan bé has triat, tan bé has triat. Sí, sí,
1: boníssima.
0: Sí, sí. No se'ns oblidarà durant molt de temps. Anem cap a Tailàndia. Sílvia, fins la propera, gràcies.
1: Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre el migdia i la mitjanit. L'AP se't concentra de fer les principals complicacions a hores d'ara. Aquest matí, un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà ha obligat a tallar temporalment la via en sentit sud i encara provoca cues quilomètriques. També hi ha afectacions a la mateixa via, però en aquest cas a Mollet del Vallès per un accident, i a la B-142 a Polinyà també està completament tallada per un segon accident. Trànsit preveu més retencions als trams de la P7 entre Vilafranca i Martorell i entre Llinars i la Roca de Vallès, on s'habilitaran també carrils addicionals. També s'esperen complicacions a la C-31, a la C-65, la Nacional 2 i la Nacional 340. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa, 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu, amb l'objectiu de reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva, millorar l'FP i també reduir la càrrega burocràtica. També s'incorporaran nous integradors socials, educadors especials, logopedes i personal administratiu. Tot plegat quan les negociacions amb els docents continuen en encallades, tot i les noves propostes salarials que va fer el departament en la reunió del divendres. Demà, de fet, es tornaran a reunir per acostar posicions amb la pressió dels sindicats d'intensificar les mobilitzacions si no s'arriba immediatament a un nou acord. I la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la roda de la normalització en què ha entrat. N'ha parlat avui a la xarxa el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado.
2: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les i a les persones en situació de pobresa, i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges, quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
1: La campanya ensenya a identificar discursos d'odi, els canals de difusió i com es pot actuar per fer-hi front. I pel que fa al temps, avui estarà marcat pel sol i la calor. Pel que fa a la temperatura, es mantindran plenament estiuenques amb màximes que tornaran a fregar els 35 graus a Ponent.
0: Notícies en xarxa.

La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 11:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia esportiva.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la

0: 7 minuts passen de les 10 del matí i els amics de les arts per aquí diuen moltes coses interessants, si la tàctica fa figa, i doncs hi han tàctiques que han fet figa i d'altres no. Tenim molta cosa, molt de contingut avui a la segona tertúlia dels dilluns, la dedicada exclusivament als esports. I n'hi han que són més agraïdes que d'altres, ja ho sabem. Al final ha acabat la Lliga de futbol i també han acabat moltes etapes, ho podem dir d'aquesta manera, etapes per bé i per malament. Donaran joc les B baixes. Ara ho explicarem. Comencem per saludar a la veterania de la casa, Josep Lluís Sirvent. Què tal, com estàs?
1: Bé, com que ha arribat la caloreta, sí, estic quasi bé.
0: Quasi bé, quasi bé, eh? Et falta aquest punt de... A veure si arribem a final de temporada i ens dius que estàs de collonut, diguéssim, no del tot. Sí, home,
1: si has de quedar satisfet, t'ho dic abans i tot.
0: No, però clar, és que portes 4 anys dient quasi bé, està molt bé.
1: És que no vull enganyar, ja ho sabeu.
0: Que sí. Molt bé, Josep Tor, molt bon dia, què tal estàs?
2: Ai, sí, bé.
0: És a dir, bé. Sí, tu fas un pas endavant.
2: Exacte, és dir això. Sí, no, s'ha estat bé tota la setmana.
0: Sí, home.
2: Després és això, però vull dir...
0: Pues, bona temperatura o què? Bueno, ara comença a fer calor ja, eh?
2: Bueno, sí, això sí. Això ho notes, és dir, per tot arreu.
0: Bé. Molt bé. Ara en parlarem de tot plegat.
2: Encara ens queda la glòria de la setmana passada.
0: Sí, no, i ell l'aprofita, perquè tal i com el Sant Boià doncs, va passar la temporada, doncs imagina't, content com un gínjol. Com content com un gínjol és i està en Jordi García, àlies El Culer. Molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom, molt bon dia.
0: Content, no?
3: Sí, per les noies.
0: Per les noies, etcètera. Sí, home, sí, les noies del Barça, vol dir. I tant. Home, s'ha de concretar aquí, sí, perquè està content el Jordi, home, el Barça femení, vol dir.
3: S'ha guanyat la Champions.
0: Clar que sí, ara en parlarem de tot plegat, perquè avui hi ha molta cosa a analitzar, Àngel. Avui
4: sí, tenim
0: una mica de tot i...
4: Hi ha hagut moltes finals, tant de Champions com d'Eurolliga, de Lliga...
0: I finals que no serien qualificades com a final,
4: correcte,
0: però que van ser finalíssimes. I no van acabar massa bé, per exemple, pel Girona.
4: Van terratjar el Girona, exacte.
0: Ara en parlarem de tot plegat, però anem per parts i obrim la carpeta dels melons, és a dir, del rumbi.
1: També estem tocant ja les engrunes del cistell, ja, eh?
0: Les engrunes.
1: Sí, estem a baix de tot.
0: Sí,
1: bé,
0: sí.
1: Es va jugar a les semifinals del play-off de Divisió d'Honor i jugaran la final el Quesos i el Burgos. Cap cosa de l'altre món, normal, són els que estan dominant el

0: nascut fora, però amb capacitat de ser internacional. Uh-huh. És a dir, que porta 3 anys com a mínim jugant a la Lliga Espanyola, i la C són estrangers. Uh-huh. I llavors això estaria tot correcte, tot meravellós, fantàstic, magnífic. Però llavors s'ha tret una història, l'administració pública, que és la Federació Espanyola de Rugby. Uh-huh. Cada setmana per sorteig s'agafa jugadors C, perdó, jugadors B, és a dir, aquests estrangers
1: que poden jugar, però que ja tenen dret a...
0: I per sorteig se'ls fan amb un notari a demostrar que porten els anys que porten vivint aquí.
1: Molt bé.
0: Van avisar amb el Burgos que enviés 2 jugadors del Burgos, sí. Un d'ells era del Burgos, sí. El Burgos o no va rebre la comunicació, o el que l'ha rebre no va fer cas, o el que sigui, perquè al fi i al cap no són professionals 100%, correcte, com poden ser altres esports, i no va anar. Vale.
1: I el problema no hi va anar, se sap per què no hi va anar? O...
0: No va anar, no, no es van enterar, o sí, sí, no li van avisar, o no li van haver, o el que... O volia enganyar, això ja no ho sabem, no?
1: No ho sabem.
0: Però el problema no és aquest, el problema és que l'acte la genera la Federació Espanyola de Rugby.
1: A
0: l'acte la genera, la té l'àrbit amb una tablet i la té el delegat federatiu amb una tablet. Sí. I amb aquell acte, com que aquest senyor no havia passat pel notari, apareixia com a estranger. I amb aquell acte hi havia un estranger de més. I llavors, per això, la reclamació...
1: Quan són les quantitats màximes?
0: Cada any canvien, no tinc ni punyetera idea. Em sembla que són 3 que poden jugar.
1: I el fet és que aquest sortia com un mes.
0: Aquest sortia com un mes. I llavors, clar, el Burgos va fer ràpidament una queixa, es va reunir el comitè de competició ràpidament, perquè, clar, el Burgos el que deia, si l'àrbit va veure que hi havia un de més... perquè va tancar l'acte. I va resultar que l'àrbit no pot manipular l'acte.
1: Yeah.
0: O sigui, tu una sèrie d'incongruències, totes basades, que és allà on vaig jo,
1: massa paper, amb massa burocràcia,
0: amb complicar la vida, amb gent que fa esport de manera amateur, no solament el jugador o semiprofessional, digue-li com vulgui,
1: sí, és igual.
0: Però que l'estatus dels clubs no és un club com el Barça o el Madrid de futbol, que tenen 250 persones controlant documentació.
2: Exacte.
0: Bueno, total, és igual. Jugarà a la final el Quesos i el Burgos, i per altra part, i per acabo ràpid, per altra part es va jugar a la final del playoff d'ascens. O sigui, ja sabem l'any que ve qui és l'equip que pujarà a Divisió d'Honor, amb el qual tindrem
1: que
0: jugar nosaltres.
1: Molt bé.
0: La final la van jugar al camp del Guernica, el Guernica i el Pozuelo de Alarcón, el CRC, l'antic Canoe.
1: Sí,
0: va
1: guanyar
0: el Canoe.
1: Un clàssic, per cert.
0: Va guanyar el Canoe.
1: Bueno, el Canoe és un històric, també.
0: És un històric, però sí, que té molta pasta. A nosaltres no ens va malament, perquè no viatjarem a Sevilla, diguéssim, però bueno, viatjarem a Madrid. A Madrid es pot arribar amb autocar, a Sevilla és més difícil.
1: També és veritat, o Malave.
0: I per acabar del tot, ja, el nostre juvenil B va quedar campió de Catalunya de la Copa Catalana, que es va jugar la setmana anterior la anada, i es va jugar aquesta, la tornada a casa nostra, i va arrasar i van quedar campions. I queda, únicament queda del club les noies, que no jugaran fins dintre de 15 dies al play-off.
1: Carai.
0: Per mantindre's a Divisió d'Honor B.
1: 15 dies encara,
0: 15 dies, perquè també hi ha un altre problema federatiu. La Fuixarda està tancada.
1: Ah, clar.
0: El contrari nostre és el Poblenou, que juga a la Marbella, i nosaltres juguem a casa nostra, i s'ha de jugar en camp neutral, aquest play-off.
1: Déu-n'hi-do.
0: I llavors, en aquest moment...
1: Sí, poca cosa queda. No sé, m'imagino que Hospitalet podria jugar-se, però...
0: La federació ha proposat Sitges, però Sitges encara no ha contestat que sí o que no, a petició nostra.
1: Clar.
0: No, hi ha molts, es podria jugar a Granollers. Avui en dia hi ha camps de rugby a tot arreu.
1: Sí, per això et dic...
0: Però que el problema és una altra cantada administrativa d'aquestes del carajo.
1: Déu-n'hi-do, el rugby, que la burocràcia també té el seu què.
0: A la que es comencen a pensar de que tots són professionals, que... és un desastre, és un desastre.
1: Bueno, doncs paciència, ja anirem explicant coses. Ara s'acabarà, ara cada cop en tindràs menys de noves, però sí que t'hi posaràs a nivell estranger, a nivell internacional.
0: Buscaré algú que ja són 2 anys que ho faig, i vull dir
1: que... les curiositats del rugby.
0: Jo
1: crec que encara conservem l'entradeta aquella de les curiositats del rugby. Vull dir que...
0: Ja ho prepararem.
1: Per cert, que te la va fer el Mutante, les curiositats del rugby.
0: Quina alegria.
1: A veure si la trobem. Mira, va, anirem escalfant motors.
0: Jo l'escolto sempre al Mutante, perquè em trenco de riure quan fa l'un per un dels 11, que és boníssima.
1: Sí, home, sí.
3: Ja ho demostrava per aquí.

0: I els divendres el mutant
1: va vindre el 50 aniversari de la penya.
2: Mira, va, per anar escalfant motors, aquesta és l'entradeta que escoltareu a partir de la setmana que ve, potser? Sí?
3: Bueno, sí.
2: Sí? T'hi poses?
3: Bé, sí. O, si no puc, l'altre, però
2: sentireu això.
4: Les curiositats al rugby, amb el Josep Lluís Sirvent.
2: Bueno, és així de senzill. I
3: però li heu de posar una mica de música.
2: Va, ja li posarem exemple, música, Albert?
3: Per exemple, Los Coros de Nabucco.
2: Home, no, això tampoc, això tampoc. Mira, jo prefereixo deixar-ho al criteri de l'Albert, perquè, home, Los Coros aquests no els posarem pas, no per res, sinó perquè, mare de Déu. Bueno, va, escolta'm, ens hi posem amb el Futbol Club Sant Boià, a veure què ens explica el Josep Tor.
5: Bueno, és a dir... La cosa ja havia acabat,
2: sí, és que ja acabat
5: això, ja havia acabat, amb una sort, és a dir, bueno, d'aconseguir-la, però vull dir perquè si la, no en sort, és a dir, però perquè es va lluitar, és a dir, molt tot, és a dir, el partit que es va jugar fora, per exemple, i que dius, ens vam emportar el 3-4, per exemple, que ja havíem parlat, és a dir, la setmana passada. Allò pues, va ser una alegria, és a dir, pel Futbol Club Sant Boià.
2: Immensa.
5: I inclús, és a dir, per tota la gent, és a dir, d'aquí del poble, m'entens també, i els, bueno, i els jugadors, és a dir, també, molt guanyats, és a dir, per exemple, perquè són xicots, és a dir, molt joves, és a dir, la majoria, que no havien jugat, és a dir, a les primeres categories, és a dir, aquestes, sí. I, bueno, pues, vam fer un sopar el dimarts, és a dir, el dia següent.
2: Carai,
5: I dius, bueno, pues, és a dir, va estar tot, és a dir, molt bé, molt contents.
2: No, ja s'ha ajustat això. Ell ho explica ja com una notícia futbolera, no, vam fer un sopar, feia temps que no en feien, també és veritat.
5: Sí, havíem fet el començament de la segona de la segona volta, havíem fet, és a dir, un guanyat, sí, sí. També un, és a dir, aquí a Barcelona mateix, bueno, és a dir, això,
2: sí.
5: I dius, bueno, pues, és a dir,
1: l'any que ve ens enfrontarem.
2: L'any que ve, amb el Gavà.
1: Amb l'Esporting Gavà.
2: L'Esporting Gavà i el Sant Boià. Veurem aquí les tertúlies, ui, seran escalfades, eh? Ja ho veiem que estaran escalfades, perquè aquí hi haurà manteca, eh? Aquí per repartir.
5: Aquest diu unes coses que jo no les vull dir.
2: Perquè...
3: Ja comença a escalfar, eh?
2: Mira, ja t'està picant, Jordi?
5: Gavà, Sant Boià, són molts canvis, eh?
2: Compte que ja està començant la guerra, i això que encara... encara no ha començat la lliga.
5: Sí, no, jo sóc esida d'això, és dir que no, és dir, escolta'm, aquí a Sant Boi hi ha hagut un altre equip, no he tingut la sort, és dir, d'haver l'acabat, però vull dir, per mi, si, pues, és un equip, és dir, pues, que el seu moment, és dir, d'això, i ho han provat, i potser els hi ha faltat algú. I aquestes coses, és dir, entre els pobles, és dir, per exemple, no ens hem, és dir, de jugar, és dir, bueno, això, bueno. Siguem, és dir, tots amics i col·laboradors.
2: Sí. Bueno, Jordi, li has d'extendre la mà en senyal de pau, perquè ja ho veus, que ell almenys té això, té la deferència, sí, sí, de dir, escolta, que caigui pau entre els pobles.
3: L'altra mà que es vegi. Sí.
2: Molt bé, va, doncs... Deixem-ho aquí i parlem també del gran gruix del que serà el debat d'avui, perquè... per una banda, sí que és veritat, tots els diaris, tots els titulars afalaguen, evidentment, les jugadores del Barça, les jugadores del Barça femení, perquè doncs es va celebrar finalment a l'avinguda de Maria Cristina, oi? Es va escenificar, sí, sí, aquell escenari magnífic a Blaugrana, doncs no només la Champions, que sobretot, sinó també la Lliga,
1: la Copa del Rei, la Reina.
2: Si aquestes et guanyen la Copa del Rei, ja és per agafar i plegar, en el sentit de dir, bueno, sí. Jo, no. Ho podríem fer.
3: A més, hi poso tota la ironia a sobre,
2: sí.
3: La Reina no va mai a la final de la Copa de la Reina, és una cosa curiosa.
2: No hi va anar-hi, no?
0: No, és que té molta feina. Sí.
2: No hi va anar-hi.
3: T'has comprat el pal.
2: Bueno, home, jo no crec que estigui escombrant el Palau, però vaja, no sé jo. Escolteu-me una cosa, i mira que tindria feina, perquè mira que és gran allò. Vull dir, allò comences per una punta i quan has acabat has de tornar a començar. No acabes mai. Molt bé, deixem-ho aquí. Sigui com sigui, això, una generació, un equip irrepetible, probablement, per la manera de jugar. I al final, la final, que tothom deia, serà molt equilibrat, i al començament sí que semblava molt equilibrat, perquè la possessió de la pilota estava molt repartida.
0: Sí, de fet, a l'Olympique de Lyon es comença avançant, sí, és cert que li treuen el gol per revisió del VAR, però sí que és cert, de la primera part no semblava que el Barça guanyés la final.
2: Suposo que era molt equilibrat.
3: Us veu donar compte que a part de l'equilibri, estratègicament va jugar diferent a la primera part que a la segona. A la segona van començar a fer aquella pressió que ens tenen acostumats, la pressió de dos, doble, una persona que molesta i l'altra que roba la pilota, i quan van començar a fer aquesta pressió va ser quan van dominar el partit.
2: Sí, però jo em vaig donar compte d'una cosa, no sé si estareu d'acord, em vaig adonar que l'Olímpic, per exemple, a l'hora d'atacar, ataquen en bloc i ataquen totes en bloc. En canvi, el Barça el bloc el va deixar al mig del camp i es van refiar de tres jugadores, els dos extrems i la delantera centre. A vegades la Pina, que estava de delantera centre, a vegades passava a la banda esquerra, d'acord? I aleshores hi entrava la línia de la dreta, em diu, d'acord, però no atacaven en bloc, se n'enrafiaven de tres jugadores a davant, cosa que afavoria que quan atacava l'Olímpic semblava que atacava amb més contundència perquè era tot un bloc que atacava. No sé si us vau fixar en això.
3: Sobretot per diferència amb el tipus de manera de jugar s'assembla amb l'equip masculí, però amb una diferència. La confiança brutal que dona una defensa, la defensa del Barça, que jugava bastant adelantada.
2: Bueno, és que semblava al mig del camp, allò.
3: Però, noi, escolta...
2: Però tots en bloc,
3: Però fantàstica, fantàstica, que llavors ens permetia que els contraatacs sempre els acabaven avortant, sempre arribava una defensa, va estar fantàstic. I a la segona part, quan vaig veure que canviaven i es començaven a fer pressió, dic, aquest és el...
1: I la Catacol, la Catacol va fer un partit de...
2: Jo crec que va ser el partit de l'any. El partit de l'any. Escolta, Josep, s'ha convertit en una de les millors porteres del món, sens dubte, no?
5: Extraordinari.
2: Ho parava tot?
5: Extraordinari.
2: Molt bé.
3: Hasta amb el gol que li van fer, que van anul·lar per fora de joc, va fer una parada inicial...
0: Correcte. Sí, i també hi ha un 1 contra 1 que treu unes mans que
2: sí que és veritat, és veritat.
1: L'Eva Payor, que va marcar dos gols.
0: Correcte.
2: Sí.
1: I la Salma Parayuela.
2: Bueno, al final la golejadora, no?
0: El primer de la Salma Parayuela és un golaç.
1: Un golaç de l'hòstia.
2: És veritat. I mira que de vegades aquesta noia tirava de massa individualisme, de vegades pensaves, hòstia, en moltes ocasions si haguessis estat més generosa, s'haguessin fet més gols. No en aquest partit, no, en d'altres. I en canvi aquí... va jugar de manera molt intel·ligent, molt bé.
3: Perquè estava venent que ella era útil. Clar. Perquè últimament estava relegada a ser suplent.
0: Correcte, i és el que anava a dir.
3: I llavors ella estava intentant dir, veieu com jo puc fer?
2: Bueno, al final recordeu que és una atleta reconvertida en jugadora de futbol. Per tant, la velocitat que té és impressionant. I jo crec que va demostrar això que dèiem, no?
3: Però va jugar de manera molt intel·ligent. Velocitat corrent sol és una cosa, i corrent amb el pilota controlada és una altra.
2: No, però se n'en surt, i de quina manera?
0: El futbol no és només córrer, és saber cap a on córrer.
2: Clar. No, però vull dir que tot ajuda, perquè tu moltes vegades guanyes l'esquena al contrari precisament gràcies a la velocitat, no?
0: Ni més ni menys.
2: El darrer gol va ser així.
0: Sí,
2: el darrer gol se'n va.
0: Sí, aquesta verticalitat te la porta molt Salma per ajudar. De fet, els gols arriben gràcies a la seva velocitat.
2: Totalment.
0: I amb passadores com Aità Bonmatí o Alexia Botellas, les passades arriben soles i les esquenes de rivals les veu molt bé Salma.
3: I el primer gol de la polaca, el primer gol va guanyar-li a la defensa del
0: Sí, sí, sí.
3: La va guanyar per velocitat.
0: Ni més ni menys.
2: El millor d'aquesta jugadora és que té molt de talent, però és molt jove. I això la gent a vegades no ho pensa.
3: Encara que no, que
2: i,
3: no
2: i resulta que és molt jove. Vull dir que compte amb això. Escolteu, per cert, que l'Alèxia també protagonisme per tot plegat.
1: Un moment emotiu.
2: Clar, i protagonisme sobretot perquè deixa l'interrogant de dir se'n va o no se'n va. Sí que és veritat que la vam veure en molt bona sintonia amb el president del Barça, el que serà, perdoneu, president del Barça, encara no ho és, és el president electoral, però sigui com sigui, amb molt bona sintonia, però encara amb l'interrogant de se n'anirà, no se n'anirà.
3: No solament ella, okay. Vull dir, se'n van 4 o 5 jugadores, sí. 4 sí. o 5,
0: Jo és el que anava a dir, però... jo amb aquesta directiva del Barça sembla que el futbol femení no acaben d'apostar al 100%, perquè en aquestes últimes temporades hi ha moltes figures importants del primer equip del Barça que s'han anat, sí que és cert que pot ser perquè hagin trobat un millor contracte o
2: perquè un professional necessita també guanyar-se la vida perquè la seva carrera és finita, és a dir, s'acaba.
0: Però quan parles amb, quan escoltes a jugadores de fora del club que parlen de millors salaris i on aquí no es puja...
2: Molt millors.
0: Exacte, on aquí no es puja i no s'aposta tant, sí que fa pensar dir, no sé si el Barça està estirant més de cantera en lloc de...
2: És que la sort del Barça i la desgràcia ho dic entre cometes, d'algunes d'aquestes jugadores és que està funcionant tant i també la Pedrera, perquè recorda la Serra Jòrdia, doncs que una noia de 17 anys que tothom pensava, doncs, bueno, anirà jugant estones i tal, va haver de ser titular per les lesions que hi havien.
0: Correcte.
2: I ara resulta que s'està situant com una de les jugadores dins d'aquest llistat que podem fer de les millores, de les millors jugadores del món. Ella ja hi comença a treure el nas, almenys, ja hi comença a ser-hi.
0: Sí, sí, de fet, la Masia sempre s'ha conegut per això, perquè des de ben petit saps a què jugar al futbol com Barcelona, llavors entrar a l'11 titular del Barça, com a mínim, saps jugar a futbol.
2: Ja estàs adaptada, vols dir?
0: Clar, l'estil de joc ja el saps.
2: Això passa amb els nois, també, ja estàs adaptat.
0: Correcte.
2: No, però jo posava el cas de la Serra Jòrdia perquè és un cas clamorós, no?
0: Tan
2: jove... Serra Jordi,
3: aquella madrilenya, ara no recordo el nom,
0: la Vicky.
3: Aquesta.
0: La Vicky López.
2: La Vicky López.
3: Aquesta també és joveníssima.
0: Sí,
3: I també és un tillo, o sigui, funciona de meravella.
2: És que en realitat totes són molt joves. La mateixa Pina no és una jugadora massa edat.
0: Ara no recordo, deurà tindre uns 24 com a massa.
2: És un exemple, no? Vull dir... I com ella, doncs, d'altres. Escolta,
3: I el problema genèric és que la Lliga Espanyola amb el seu conjunt no és prou competitiva. I llavors, vull dir... No tenen rival. I llavors l'única satisfacció que poden tindre per jugar amb el Barça és que com que guanyen tot, estan a l'aparador per anar a buscar un sou millor en una altra banda. Aquest és el problema.
2: No, però per això jo deia, amb el bon sentit de la paraula, que la desgràcia d'alguna d'elles és que tenen tan bones jugadores, companyes a la Pedrera, no? No ho sé. No? Seria una mica això. Que al mateix temps és la sort del Barça.
0: Correcte, és això. Que és la sort del Barça. No saps si... Bueno, no hi mal que por bien no venga, és això que diuen.
5: Jo anyadaria dir una cosa.
2: Què dius?
5: El contacte.
2: Sí, explica't.
5: El contacte, perquè el d'això, gràcies... Bueno, ara aquest any es diu Deixa.
2: Sí.
5: El del Barça, el que estava a Anglaterra.
0: Ah. Sí, el
5: per exemple, per una banda.
3: El Guardiola.
2: Tu em dius el Guardiola.
5: Sí, perquè és una cosa. El Guardiola, és dir, per exemple, ha estat fent moltes intervencions amb les noies, és per exemple, és d'aquí, especialment és d'aquí la de Sitges, la zona aquesta.
0: Sí,
2: Aitana Bonmatí. Aitana Bonmatí, de Sant Pere, vols dir, sí. De Sant Pere, molt bé.
5: D'això, i dius, bueno, doncs pues, hi ha una molta d'això entre ella, per exemple, i el d'això.
2: Bona sintonia.
5: I Zidon, és dir, la realitat, m'entens? És dir, un entrenador, per exemple, és dir, de tota la vida, que també s'ha posat, és dir, al mig, és dir, amb la noia, per exemple, o el que sigui, doncs jo no li donaria cap contrari, és dir, amb ell. A fet, és una cosa, és dir, per exemple, entre la facilitat d'una banda i d'una altra.
0: Clar.
5: És dir, això, i dius, recull, és dir,
3: Però el que, sí, que fa forat és el que paguen a la lliga anglesa. Estan pagant 5 vegades sí. més que aquí.
0: Sí, sí, i tu,
2: amb això no pots competir.
0: De fet,
2: eh?
0: El Manchester City, el Manchester City de fet, és el que diu el Josep. El Manchester City, gràcies a figures com el Guardiola, aquest any, per exemple, guanya la lliga.
2: Sí.
0: Vull dir que...
2: jo entenc què vol dir el Josep, ho entenc perfectament, però esclar...
0: I realment també és, l'aposta del futbol femení arriba de, com a molt fa 5-10 anys. Llavors ara les que venen joves són les que ja han tingut molt de temps en canteres, que han estat més temps com a tractades, per així dir-ho, com a professionals o com a futures professionals.
2: A veure, Àngel, jo ja ho saps que he estat molt crític amb el expresident Bartomeu, però si hem de ser objectius, si hi ha un tipus que va apostar en el seu moment, suposo que perquè tothom que entrava a aquell despatx sortia content. Però sí. Però si algú va apostar de manera important, també va ser el mateix Bartomeu.
0: 100%.
2: Agradi a qui agradi. I mira que ha fet coses mal fetes i coses que avui en dia encara estem pagant. Però aquest home, el futbol femení, va ser l'inductor, jo crec, de que avui en dia estiguem parlant d'aquest sí. Barça tan exitós.
3: Però tota la plantilla,
2: no, ho dic per ser objectius.
3: En tota la plantilla del femení només hi ha dos jugadores que tenen un contracte amb cara i ulls.
2: Sí, sí.
3: Les
2: sí.
3: demés, home, ara ja tenen millor contracte, el que estàs explicant tu, perquè no fa massa escoltava una de les clàssiques que deia, em sembla que és aquesta, la Marta Torrejón, sembla que és.
2: Sí, a Torrejón.
3: Que va dir que fins fa 2 anys tenia que tindre un treball a part perquè si no, no arribava.
0: I la Mapi León, també.
2: La Mapi León, sense anar més lluny. Però, esclar, aquí la gran pregunta, i si voleu, amb això ja deixarem el futbol femení en el bon sentit, perquè hi ha altres coses. Aquí, clar, la gran pregunta és, sabent com està el Barça, Josep, tu entendries que el president del Barça, Laporta, no estiri més el braç que la mànega i digui miri, Alexia, de més calés no li pagaré, puc arreglar-ho una mica però no massa més i no hi hauran masses més calés perquè no hi ha més pressupost. Tu entendries o creus que no sé com s'ha de fer algun esforç en aquesta direcció? Sé que estem abusant tots plegats d'acabar tan bé que no ens hi trenquem el cap.
5: Bueno, però ojo, és a dir, hi ha dues coses, és a dir, això ha tingut una evolució, és a dir, molt gran. Per exemple, el futbol, és a dir, de noies, i deies, bueno, pare, es van fent, bueno, va començant. Avui en dia, és a dir, la d'això, la part del Barça, és a dir, ojo, que hi ha molta joventut diferent que no anava al futbol, és a dir, la femenina.
2: Correcte.
5: Femenina completament. Jo hi he estat, és a dir, inclús 3 anys enrere amb la Milaneta, anar a veure algun partit, per exemple. Del d'això es dir allà. I escolta'm, ojo, cada vegada hi ha més gent, és a dir, per exemple, o doble.
2: Mira, cada cop que hem anat amb el Jordi, el Johan Cruyff ple de gom a gom.
1: Sí. No, però és que jo penso que el Barça és un dels clubs que més aposta pel futbol femení, més inverteix amb el futbol
2: clar,
1: femení.
2: Però la pregunta que jo us faig és, s'ha de continuar engrandint el pressupost? Home, tots ho voldríem, però fins a quin punt penseu, no, ja no és ni la vostra opinió, fins a quin punt penseu que en la porta pagarà el que hagi de pagar perquè no se'n vagi, per exemple, a l'Alèxia.
3: Té que ser la nostra opinió, perquè l'opinió de la porta és la d'ell.
2: Sí,
3: però si preguntes per l'opinió personal...
2: Clar, i em pregunto què farà.
3: L'Alèxia cobra 1 milió d'euros a l'any. L'equip de Londres li ofereix 7.
2: Clar, és que la diferència és molt bèstia,
3: Sí, tan bèstia com que el primer equip de futbol de masculí està parlant de fitxar per 70 milions un delanter centro. Escolta, que el fitxi per 63 i li pagui 7 a l'Alexia. Que per 63 trobaran delanter centros bons.
2: Aquesta és la teva opinió, Josep.
3: És la meva opinió.
2: Sí.
1: Jo estic totalment d'acord amb tu.
5: Amb la relació aquesta, i que he vist, és dir, en diverses, és dir, d'això, doncs hi ha hagut, és dir, amb el noi que està ara, que plega, és dir, ara, d'Inglaterra, és dir, d'això, però vull
2: dir... El Pep, vol dir, ell sí, vol dir el Pep. Quan diu el noi que plega, vol dir el Pep.
5: D'això, però vull dir, ha estat, és dir, aquí en contactes amb aquesta família d'ell, d'ella, és dir, aquí, per exemple, hi han estat, és dir, molt, i això és dir, dona molt, és dir, de satisfacció, és dir, que es porti, m'entens, i tot, que no, és dir, millor dit, és dir, t'estan uns que ja no estan d'això, fa 10 anys, és dir, que no hi són, és dir, amb el Barça, per exemple, però que ha intervingut molt, és dir, per exemple, amb l'amistat, és dir, de la...
2: Que sí, que sí, que vols dir que ha influït.
5: De la gent, és dir, que d'això m'entens i tot, i llavors...
2: Molt bé. Suposo que aleshores...
5: S'han de situar perquè, ojo, una cosa és, per exemple, mira, han vingut 3.000 persones, és dir, aquí d'això. Ara s'ha fet, és dir, el camp. No. Els camps, és dir, estan grossos i tot això. I ojo, és dir, que porta quasi bé igualtat, és dir, d'això, de noies amb els homes i tot.
3: I samarretes venudes, que té un preu, això.
2: Però suposo que a nivell nacional hi ha clubs d'alguns tipus que ja coneixem que amb la seva dèria, fins i tot masclista, no pagaran massa escalers per tindre jugadores del Barça, oi? Bueno, o sigui que aquí no hi ha massa
0: patir. Jo crec que el Barça no s'ha de fixar en la Lliga Nacional, s'ha de fixar en la Internacional.
1: Clar.
0: Perquè ara mateix està a un nivell excels i crec que és el millor, ara mateix és el millor club d'Europa, del món.
2: Sí, però vull dir que n'hi ha que han demostrat que no tenen cap mena d'obsessió en fer pujar el seu femení.
0: Jo reitero que no fa, o sigui, no hem de mirar en l'àmbit nacional. Ja fa molts anys que el Barça és el millor equip d'Espanya. Pues s'ha de mirar ara a ser el millor equip d'Europa i tindre aquesta hegemonia.
2: Que ara mateix ho és.
0: Correcte, però tindre aquesta hegemonia.
1: Només s'ha de veure que el Madrid, no, per exemple, no ha deixat mai l'estadi per les noies. Vull dir, no...
2: No, està claríssim.
0: Per exemple, també hi ha aquí al Barça també es parla de reformar el Johan Cruyff per fer-lo una major capacitat, i això significa que les coses van bé pel femení.
1: Clar.
0: Llavors, si deixes d'invertir i fas un camp més gran, no casen les dues idees.
2: Clar, està claríssim. Bé, veurem què és el que passa, veurem què és quin és el futur de l'Alèxia. No és fàcil, ho hem de dir-ho. No. Jo tinc dubtes de que el president Laporta vulgui pagar 100 milions de sou. Jo tinc dubtes. No estic dient ni que estigui a favor ni en contra. Jo he dit que tinc dubtes de que això vagi per aquí. Veurem què és el que passa. Per cert, l'altra cara de la moneda futbolísticament parlant, la desgràcia del cap de setmana, és el Girona, que no aconsegueix guanyar, no aconsegueix guanyar a l'Elx, i és per això que se'n va a segona divisió. Evidentment, depressió anímica a Girona i un Mitchell, doncs, que també tenim grans dubtes de què és el que passarà, perquè en principi es deia que ell marxava a l'Ajax, d'acord? Però l'home sembla tocat fins al punt de dir aquesta responsabilitat és meva i els he de tornar a pujar
3: amb aquesta gent. I l'Ajax no ha confirmat.
2: No ho ha confirmat, i ara tot està per veure què és el que passarà. Jo entenc, a veure què en penseu vosaltres, aquesta tristor, i aquest, jo ho entenc, però jo sempre, des del punt de vista optimista, sempre dic, els que baixen de primera acaben sent els millors de segona. Per tant, el més normal seria que tornessin a pujar l'any vinent.
1: Però és el que t'he dit abans a micròfon tancat, o sigui, el que no se pot fer és apretar els 10-15 minuts del partit. O sigui, tens que començar a apretar des del minut zero. I jo trobo que al Girona li ha faltat fons físic, el que hem parlat moltes vegades.
3: Jo estic amb un altre... Bueno, un altre... S'assembla molt a el que tu estàs dient, però és que a les lligues, les competicions per sistema lliga de qualsevol esport, incloent el futbol, clar, les guanya el que té més continuïtat, i l'espera o baixa el que té menys continuïtat. I si analitzem entre el principi de temporada i el final de temporada els punts que va treure el Girona,
1: que ha perdut molts partits,
3: i el que ha guanyat, és natural que hagi baixat.
0: I el Girona fa 9 partits que no guanyava.
1: Sí.
0: Bueno, quan estàs jugant al descens és impossible.
3: Però a mi de tot això ha passat sempre, li ha passat a l'Espanyol, li ha passat, cuidado, que el València ha estat a punt de que li passés el mateix.
1: També.
3: Però el problema no
2: I
3: és
2: el
3: aquest.
2: Sevilla fins fa poc anava molt malament.
3: Jo estava escoltant ahir un anàlisi que feien desesperat la gent de Girona, la gent que van arribar inclús a entrevistar l'alcalde de Girona, que quan tindrà que veure l'alcalde de Girona amb el que li passa amb sí, un esport, no? I el que em va semblar catastrofista, senzillament, o és que ara l'equip es desmuntarà, ara, no, si és justament al revés, aquest equip el que té que fer és dir, per lo que diu el Jordi, o per lo que deies tu, és l'any que ve hem de tornar
1: això,
3: a primera.
1: Això, clar, clar.
3: I si realment ets un club que tens aquesta perspectiva, que se n'aniran molts jugadors, el que se'n va és perquè ja sobrava ara, tu.
0: Sí,
3: i el problema és tornar a pensar en pujar.
1: En pujar, va, clar.
3: I mirar el que ha passat amb altres molt clubs. Vull dir, el Corunya ha pujat i baixat 30.000 vegades.
1: Sí, sí.
3: Tot una sèrie de...
2: Ara feia molts anys que no estava primera, a la Corunya.
3: Però, sí, per contra, sí, no has de ser negatiu, perquè si no passarà...
2: És que els anàlisis, Josep Lluís, depèn de com es facin. És a dir, fixeu-vos que aquí en aquesta taula, i hem de ser conscients i sincers, sempre havíem dit qui tindrà més problemes serà l'Espanyol.
1: Sí, sí.
2: Però després ha resultat que la gran primera volta de l'Espanyol l'ha salvat. En canvi, la mala primera volta del Girona l'ha perjudicat. És a dir, si tu no fas els deures quan els has de fer, després aniràs
1: a
2: corre-cuita. Sí,
3: senyor. Competicions
2: això per una banda.
3: Les competicions de regularitat, les lligues.
2: Això per una banda. Això. Per l'altra banda, sincerament, en Mitchell ha fet coses molt bones pel Girona,
1: sí, sí, sí.
2: Però el Mitchell s'ha trobat amb dues coses. La primera, que té alguns jugadors que en principi potser alguns d'ells no han demostrat massa compromís perquè també tenien temes de seleccions i tal, i després que aquest home s'ha trobat amb la realitat del que és el futbol quan tu pertanys a un altre club més gran, el negoci vertader del futbol, que és a dir, vostè el que té que fer és tindre aquests jugadors que jo li vaig enviant, que jo després me'ls vull vendre per comprar grans cromos. I vostè existeix per això, no per una altra cosa. I el tercer, ja em perdonareu, el tercer anàlisi que vull fer és més positiu. És, compte, de vegades en aquestes situacions aquesta escena tan concreta que està patint el Girona, que tant per bé com per malament pertany a un de gran, de vegades el millor que pot passar és que precisament estiguis en una competició que dominis fantàsticament bé i que et vagis preparant i agafis embranzida per tornar cap a dalt.
3: Sí, però amb més força. Amb aquesta línia, ara abans també ho deia a micròfon trencat amb el Josep,
2: sí,
3: resulta de que hi han dos equips històrics que han jugat a primera divisió, que són el Saragossa i el Huesca,
2: sí,
3: que baixen a primera federació.
2: Sí, és veritat.
3: A tercera divisió.
2: Perquè els han desintegrat. Perquè
3: no han tingut aquest esperit de dir... és evident que el moment que van es començar, per mi són maneres de pensar, el moment que van es començar a que hi hagin 5 equips o 4 o 5 equips d'una lliga que puguin jugar una competició europea, que això és un problema de negoci.
2: És que aquí hi ha el problema de la mala gestió, perquè si has jugat la Copa d'Europa has de tindre calés per comprar bons jugadors.
3: A partir d'aquí és quan els equips s'han descompensat.
2: Clar.
3: I llavors no hi ha més remei, tothom lluita perquè vol anar a Europa per pillar el pas.
2: Perquè et dic que a segona divisió tindràs un domini més clar del nivell que tu tens ara mateix, però, amb el bon sentit de la paraula. Has d'agafar amb penta.
0: També es mira a segona divisió com si estigués a anys llums de primera, no, i realment no és així.
3: És igual, és el mateix.
2: Molt difícil,
0: No, a part de... Ja no és molt difícil. El Girona aquest any perd contra l'Ourense a Copa.
2: Sí.
0: Contra l'Ourense.
2: Imagina't.
0: L'Ourense està a primera federació.
2: Imagina't.
0: Vull dir, realment segona divisió és una lliga molt difícil. O sigui, si primera ja és... està a un nivell bastant alt i tindre aquestes ratxes, perquè per exemple l'Espanyol té una ratxa positiva i ja es queda a primera, a segona divisió, bueno, de fet li diuen la hipertensió, perquè no hi ha cap jornada relaxada, de fet aquesta jornada s'han decidit els dos primers, però el playoff de sense primera és enorme, o sigui hi ha 40.000 equips que es poden ficar directament a o segons totalment. O vuitens.
2: Totalment si d'acord amb l'Àngel.
3: Si no recordo malament, Àngel, a mitja temporada vaig mirar allò per xafardejar el nom de tots els clubs que estaven jugant a la segona divisió i només hi havia dos que no han estat mai a primera. Dos. De 14 o 15 o 16 o els que siguin. Els altres, tots havien estat a primera.
2: Bueno, sí, per tant, en nivell, aquest sentit i tant.
3: El nivell esportiu i el nivell històric i el nivell corporatiu és pràcticament igual segona que primera.
2: Sí, estic d'acord, però...
0: Amb el Mirandés, l'any passat, és un equip que es classifica a play-off, que arriba a la final del play-off, i aquest any ha baixat a primera divisió.
2: Sí, primera federació. Però si és el que us deia, que si jo estic d'acord, el que passa que vull dir que els serveixi per agafar embranzida, per a situar-se... I sobretot per seure en una taula amb els propietaris del City i del Girona i dir, nois, com us ho voleu prendre això? Perquè aquí no estem per tonteries de tindre jugadors que sabem i ells saben que la temporada que ve ni seran. Això tampoc pot ser. Ara diuen que el Guardiola serà assessor, el Guardiola que deies, Josep, serà assessor del City, però també dels equips satèl·lits del City.
3: Això va insinuar, amb l'homenatge que li van fer, que es quedava vinculat al City per fer d'assessor.
2: Per cert, que fins i tot el primer ministre d'Anglaterra al Parlament li va donar les gràcies al Guardiola. Això no passa cada dia, que el primer ministre al Parlament, t'anomeni. Això no passa cada dia. Què?
0: No, maco.
5: No, és això, és dir, escolta'm, és dir... hi ha moments, és dir, que amb això que diem, és dir, de les postres, per exemple, que hi ha, és dir, escolta'm, és dir, vas a Compostela, per exemple, per dir una cosa i després estan arruïnats, és dir, a tot arreu, és dir, tot passa igual, és dir, jo he voltat, és dir, per d'això, he tingut relacions, és dir, amb clubs, és dir, perquè he portat jugadors, és dir, amb algunes bandes, és dir, més que res, és dir, d'això, i dius, bueno, t'hi quedes així, jo he quedat, és dir, amb Burgos, és dir, quedat, és dir, amb el Corunya mateix, és dir, a vegades...
2: Sí.
5: És dir, allà,
2: home, tu has conegut el Corunya quan era pràcticament...
5: Jo aquí teníem un jugador, és dir, que era d'aquí de Sitges, per exemple, estava, és dir, tot arreglat, bueno, parlo, és dir, de 30 anys enrere, per exemple, i dius... coi, no quaja, te'l quedes aquí així, però va arribar un moment, inclús, és dir, pues, és dir, que dius, hòstia, aquest porter, serà molt... però és dir, aquí, no d'això. Pues és dir, pues mira, vam anar a la Corunya, per exemple, i d'això, i diuen, i qui és aquest senyor, per exemple? Perquè ja vam anar a posar... Diu, són els senyors, és dir, que el tenen d'això. Pues és dir, pues mira, allò es va arreglar, i dius, formes d'arreglar-ho? Sí, mira, dius, ja mi, com ho farem? Ah, mira, aquí vostès, és dir, nosaltres hem vist, és dir, que vostès han de baixar, és dir, aquí a Saragossa, però no, al de sobre.
0: Al Huesca.
5: Al Huesca. M'entens, és dir, d'això? I dius, pues mire, nosaltres, és dir, vostès juguen a Huesca, i nosaltres, és dir, el dissabte, per exemple, i el diumenge, és dir, jugàvem nosaltres, és dir, per exemple, és dir, era temps de festa major, és dir, aquí a Sant Boi, pues mire, si venen, és dir, aquí, recoi, pues mira, van vindre, és dir, aquí, ui, escolta'm, és dir, va ser un èxit, és dir, d'això, de gent, és dir, aquí a Sant Boi.
2: No, sí, i fixeu-vos a quines històries, si es mira pel retrovisor, pues algú com el Josep Tor, imagina't les que us podria explicar, no? Molt bé.
5: Compleixes, és dir, el que tu fas dintre de l'entitat, per exemple, és dir, qui l'ha de portar? Pues és dir, el que negocia, per exemple, tot això.
2: Està clar.
5: O la federació, i qui allà, és dir...
2: Escolteu una cosa, per cert, fixeu-vos que portem, doncs mira, tranquil·lament 30, 35, uns 50 minuts, més o menys, i encara no hem anomenat el primer equip masculí del Futbol Club Barcelona.
0: No, o sigui, no, però és el normal.
2: Van perdre amb el València, el Lewandowski va signar el darrer gol amb la samarreta del Barça, i a ningú sembla que li importi massa. Per què? Doncs perquè perquè no importa res.
0: Correcte,
1: perquè hi ha una final de Champions. Tanto que si hagués guanyat el Barça, l'Espanyol jugaria a Europa. Sí, ho deien per la ràdio.
2: No contesto, vols que et digui.
1: No, ho van dir per la ràdio.
2: El que sí que... Sí, si l'Espanyol hagués guanyat el Madrid estava obligat, no obligat moralment, a fer el passadís.
3: I si la meva àvia hagués portat Barça...
2: Ara t'escolto. Sí, sí. Sí, no, no, que sí, que sí. I si el Josep tingués res, només, només 60 anys menys, posaria el delanter centre del Sant Boi. Què vols que et digui? No, que jugaves de delanter centre, per cert, o no?
5: No, jo, si era un paquetet.
2: Bueno, mira, mira, mira, ell mateix... No, no, ell mateix... No, però tu què, què jugaves al mig del camp? Al mig del camp, repartint.
5: Exacte, sí.
2: No, no, repartint.
3: No, repartint joc, no, repartint... No,
2: no, no, repartint bufes. No,
0: no. La mama és rugby.
2: Clar, però és com tot, o és que si el Josep tingués 20 anys, potser estaria jugant de lateral amb el Sant Boià. No, què vols que et digui?
5: El jo Barça tenia 18 anys i jugava amb els veteranos, és dir, de la Roca,
2: sí, sí,
5: eh? Que jugaven, és dir, amb equips, és dir, que sí que eren jugadors, és dir, per exemple, de vegades, i era d'això, tu, jo no...
2: No, mira, només ve de 60 anys. Mira, és un detall, eh? No, no, és el detall. 60 anys menys... bé, escolteu-me una cosa.
3: El Barça va jugar totalment desmotivat, sí, perquè clar, clar, ja no hi havia cap necessitat. I els que tenen capacitat d'anar al Mundial estaven pensant en el Mundial.
2: No, és que ho va reconèixer fins i tot que no sé qui va ser que va sortir, no ho recordo, algun defensa, el Marc,
0: sí, o l'Eric o...
2: No.
0: Eric.
3: Jo el que vaig
2: sentir... No, tampoc.
3: El que vaig sentir va ser el Flick, que va dir, per l'any que ve, penseu...
2: I ho va reconèixer.
3: De que la motivació s'ha de mantindre fins al final.
1: Sí, això. Sí.
3: Va aixecar la mà, va dir, senyors, això no és seriós.
2: És que alguns, amb un mig somriure, van reconèixer, van dir, bueno, diu, no sé com ho van dir, però n'hi ha un que va dir, diu, ja no és desmotivació nostra, que també va mig somriure, si no és la sobremotivació que té el contrari, no? No, no, que té el contrari avui. Perquè, és que, a més, el València, si hagués marcat un gol més, crec que podria haver aspirat a...
3: Estava tot molt ajustat.
2: A la conferència.
0: No, realment, depenien del Getafe i del Rayo, que van guanyar tots dos, llavors no s'han pogut classificar a Europa, que el Getafe
2: torna a Europa. Però també necessitava gols, eh? Perquè sense gols...
0: No, sí, necessitava gols i que els altres no guanyessin.
3: I com
0: no
3: que jugaven tots alhora, doncs la motivació...
2: Molt bé. Escolteu-me una cosa, això, una de les notícies també potents és això, que el Depor consuma l'ascens i tornarà a primera divisió. Aquell Depor que havíem conegut tan punyent, no, i tan fort, i que potser Josep feia tanta falta, perquè en aquells temps repartia tant a Can Barça com al Bernabéu, tu. Mm. Aquesta gent no s'estaven de res. Aquests sí que no tenien... Vull dir que davant del Madrid anaven a totes, davant del Bilbao anaven a totes i davant del Barça anaven a totes. Potser també fa falta... Doncs clar, no és el mateix Depor de l'Endoiro, no? Suposo.
3: Havia el Depor, havia el Celta, havia el Compostela, vull dir, això també va per barris, eh?
2: Sí.
3: Aragó, el que he dit abans, Saragossa s'ha quedat sense cap equip de primera divisió.
2: El Saragossa que baixa
3: a primera.
2: I que si et despistes...
3: I el Huesca també.
2: Se les acabarà veient amb l'equip de Cornellà, del Messi.
0: Correcte, que ha pujat, bueno, i contra el Sant Andreu, també, a veure per aquí.
2: És que sí que ha pujat a primera federació?
0: Sí, si no m'equivoco, sí. I, bueno, que sí que ha pujat 100% a primera federació és el Sant Andreu.
2: Molt bé. Explicarem coses, del Cornellà, segurament aquest estiu.
3: I del Mundial en parlarem dintre de res, també, no?
0: Segona.
2: Ara està pujant a segona, eh? Segona. A segona ref. A segona. Després de segona podrà pujar a primera, per això dic, potser algun dia es troba amb el Saragossa.
0: Que, de fet, el porter del Cornellà és el Romain Migno, que no sé si recordeu, era el tercer porter del Barça Guardiola.
2: Sí, senyor.
0: Ha arribat al Cornellà.
2: Mira, veus? Tot això que té. No, vull dir, tot això que tenen, que al final es troba amb algú que serà jefe seu.
0: Exacte.
2: Que va ser
0: que
2: company seu.
0: Correcte.
2: Vull dir, maco. Sí. Què més? Per cert, això no és futbol, és més política de futbol, però també s'ha d'explicar. Ja és oficial que el Riquelme, aquell home, doncs... conegut, doncs, per les seves empreses i multinacionals, que era candidat, ara sí que és candidat a la presidència del Real Madrid, I que res, que després de 20 anys hauran eleccions, després de 20 anys, és que fa riure i tot, després de 20 anys eleccions a Camp Madrid.
3: Home, és que disposar de quasi 200 milions lliures per poder presentar-te...
0: No han de ser avalats, no poden ser avalats.
3: En el cas d'aquest senyor ha sigut seus, perquè aquí van moure fils al Florentino perquè li neguessin...
0: Correcte,
2: que en un principi ja li estaven posant problemes, eh?
0: Correcte.
2: Ojo, eh?
0: I pel que sembla i pel que parla aquest empresari, li pot fer sombra, bueno, no sombra, però sí que li pot causar un repte a Florentino.
2: Jo crec que la jugada del Riquelme, d'aquest home, és més dir, i he de ser-hi perquè properament ho seré, que no pas ara.
0: Pot ser.
2: Jo crec que el que decidirà que se'n va del Madrid és el mateix Florentino, ell o la mare natura. No hi ha ningú més que ho pugui decidir.
3: Florentino li ha posat tantes pegues perquè té un enfrontament...
2: Home, és un home gran ja...
3: No, un enfrontament professional... Vull dir, aquest senyor...
2: Per temes econòmics, evidentment, que estan...
3: Dir, el Florentino és el...
2: En amistat.
3: És l'amo de l'empresa d'obres públiques més important que hi ha a Espanya, no?
2: Totalment.
3: Però és que aquest senyor...
2: I d'elèctriques...
3: Aquest senyor ha comprat l'elèctrica que és opositora del Florentino.
2: Sí, no, totalment.
3: Ha comprat, és a dir, també és un senyor amb tota la potència econòmica del món. Que tot això ho influeix amb el futbol, per nassos, perquè és que com que el que es vol presentar en un club com el Madrid té que presentar un aval tan important, o ets un hiperric d'aquests o no pots.
0: Exactament.
2: No ho sé, sigui com sigui, per això us deia que la mare natura potser és la que dirà ja n'hi ha prou, Florentino, plega i descansa.
3: De moment el que li he sentit des del punt de vista esportiu... Uh-huh. Està plantejant coses molt diferents que el Florentino, de moment. El plantejament
0: també.
3: Que fa, per exemple, ha parlat de l'equip femení de potenciar-lo, per dir alguna
0: cosa. Per exemple, també la candidatura va arribar dissabte, ja tindrà temps per explicar tot el que vulgui.
3: Una setmana.
2: Jo? per la meva edat, l'únic home que recordo que tenia tant de poder com el Florentino, potser en tenia una mica més, això sí, i que va estar tants anys, va ser el Franco. Vull dir és la similitud que...
3: I Bernabéu, sí,
2: havia similitud. I en Bernabéu, no? També molt gran, no? Vull dir.
3: Sí.
2: Escolteu-me, això és el que hi ha.
0: També tenim finals europees aquesta setmana.
2: Sí, senyor. No, abans volia dir que finalment, això que dèiem, que el noi que ara plega, que diu el Josep, el Guardiola, el noi que ara plega, m'ha agradat molt. No, perquè el nom es cau molt, el noi que ara plega, doncs ha passat per Anglaterra, ha deixat petjada i veurem a què es dedica ara. Jo crec que el tindrem més a prop d'aquí del que ens pensem.
1: Sí.
2: I això de la final europea.
0: Correcte, tenim dos.
2: El
0: dimecres tenim la final de la Conference, que és el Crystal Palace Rayo Vallecano.
2: Ai, sí.
0: A les 9 de la nit. I el dissabte tenim l'Arsenal PSG, final de la Champions, a les 6.
2: Déu-n'hi-do.
0: Es podrà seguir per Televisió Espanyola, diria.
2: I escolteu-me, més equilibrat del que la gent es pensa, potser?
3: No. És el mateix nivell,
0: Sí.
3: O sigui, el Crystal Palace d'Anglaterra és com el Rayo aquí, eh?
2: No, però sí, també, però jo em vinc a referir...
1: El Paris Saint-Germain amb l'Arsenal.
2: El PSG-Arsenal, jo dic...
1: Jo penso que guanyarà el París de carrer.
2: Sí, però...
1: Ja t'ho dic jo.
0: Jo estic amb el Jordi.
2: Però que està més equilibrat del que sembla, no ho sé.
3: Estan equilibrades les dues finals, si mirem el potencial...
2: Ho hem de deixar aquí. Josep Lluís, Josep Jordi, que vagi molt bé la setmana vinent. Més i millor, no ho sé, però més sí. Àngel, m'ajudes a baixar la persiana?
0: Vinga, ens veiem demà.
2: Demà és dimarts, no?
0: Demà és dimarts.
2: Agafes tu un d'un cantó i jo de l'altre.
0: I jo tiro.
2: Vinga,
0: fort,
2: anem a baixar la persiana. Fins demà!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats UGT i Comissions Obreres es manifesten avui als hospitals públics catalans per demanar la reclassificació professional del personal sanitari, concretament dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Nacional de Salut. Per saber com va tot plegat, connectem ara amb l'Eduard París des de l'Hospital Joan 23 a Tarragona. Eduard, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, en marxa aquesta manifestació, aquesta concentració que avui, com diem, entre altres punts, es concentrava aquí a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Una cinquantena de persones, ara ja algunes menys, ja que la manifestació es troba en aquesta recta final, que reclamen, com diem, aquesta reclassificació dels tècnics mitjans i superiors del Sistema Sanitari de Salut Nacional, que, segons expliquen els manifestants, està assignat des del 2023, però la manca de voluntat econòmica, sobretot per part del Ministeri d'Hisenda, fa que 4 anys després encara no s'hagi dut a terme. Els propis manifestants ens comentaven fa uns minuts que no descarten més manifestacions en cas que des del Ministeri d'Hisenda, des del govern espanyol, aquesta millora no arribi en els pròxims dies o les pròximes setmanes.
1: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha detectat pagaments opacs ni comissions il·legals en els comptes de Begoña Gómez, esposa del president del govern espanyol. El document també conclou que Gómez va facturar uns 17.000 euros en 2 anys, una quantitat que la Guàrdia Civil considera incompatible amb un possible enriquiment il·lícit. Per altra banda, govern espanyol i PSOE continuen també defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. I pel que fa a la mobilitat, avui és dia d'operació tornada pel pont de la segona Pasqua festiu en més de 150 municipis, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit preveu el retorn d'uns 300.000 vehicles cap a Barcelona entre avui al migdia i la mitjanit. L'AP7, de fet, concentra les principals complicacions. Aquest matí un camió incendiat a l'altura de Roda de Berà, on hi ha un carril tallat i encara provoca cues en aquest punt. També hi ha afectacions en la mateixa via, però a Mollet del Vallès, i finalment a la B142 a Polinyà, que està completament tallada encara per un altre accident. Trànsit preveu més retencions als trams de la P7 entre Vilafranca i Martorell, entre Llinars i la Roca del Vallès, on s'habilitaran, de fet, carrils addicionals. I el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla educativa amb 1.787 noves incorporacions per al curs 2026-2027. La mesura, amb una inversió de 93,5 milions d'euros, inclou docents, personal d'atenció educativa i personal administratiu.
0: Notícies en xarxa.

La clàssica del Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 11:45 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
4: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'Espai Salut. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui dèiem a propòsit d'una notícia, i és que un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu evidencia la relació entre la lentitud associada al Parkinson i els canvis estructurals al cervell. Aquests resultats de la recerca demostren que la dificultat del moviment es relaciona amb els canvis en el plegament del còrtex cerebral. A Catalunya hi ha més de 30.000 persones diagnosticades de Parkinson que pateixen bradicinèsia, que és la lentitud de moviment, un dels símptomes més incapacitants d'aquesta malaltia neurodegenerativa. I, per cert, el Dia Mundial del Parkinson es commemora l'11 d'abril. I avui hem convidat l'equip que ha liderat aquesta investigació, el cap del Servei de Neurologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Antoni Callent. Doctor, què tal? Molt bon dia. Benvingut novament al Dies de Ràdio.
1: Bon dia.
0: A l'investigadora i membre de l'equip d'innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, la Gemma Colomer. Gemma, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I aquesta investigació ha estat liderada també amb la direcció dels investigadors, el doctor Cristian Estefan Otto. Què tal? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: I el doctor Cristian Núñez. Què tal? Benvingut.
4: Què tal? Gràcies. Bon dia.
0: Els resultats d'aquest estudi assenyalen que la reducció en el plegament cortical afecta regions que són claus en el processament de la informació sensorial. Segons els investigadors que avui ens acompanyen, en aquesta alteració podria estar vinculada amb l'alentiment de la fluïdesa motora. Els resultats obtinguts en aquest estudi evidencien noves perspectives de futur. Les ressonàncies magnètiques podrien convertir-se en una prova clau per detectar canvis en el còrtex relacionats amb la bradicinèsia. Aquest nou enfocament obre la porta a transformar l'abordatge clínic del Parkinson i millorar el coneixement de la malaltia. La malaltia del Parkinson afecta més de 8 milions de persones arreu del món. A Espanya hi ha més de 200.000 persones afectades i anualment es registren uns 10.000 nous diagnòstics. A Catalunya, més de 30.000 persones estan diagnosticades amb aquesta malaltia.

0: neurodegenerativa. Que, per cert, el Parkinson és la segona malaltia neurològica més freqüent per darrere de l'Alzheimer. I afegim també que, segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia, el Parkinson no és una malaltia exclusiva de gent gran, ja que un 15% dels casos es diagnostiquen en persones menors de 50 anys. Doncs, tal com hem dit, avui hem convidat a l'equip que ha liderat aquesta investigació. Jo, més que us he convidat a tots, clar, però és que sou vosaltres els que heu vingut plegats, és el que la intenció que teníeu primera, i això m'ha agradat moltíssim, m'encanta, i això vol dir també que sou un equip que lidera un estudi, però que sou un equip molt ben avingut i que heu dit, o venim tots, no m'heu dit venim tots o no venim cap, no m'ho heu dit, però jo ja he intuït que la idea és que tothom tingués la seva en aquesta entrevista, no, doctor Gallén?
1: Sí, és correcte. És la nostra intenció de dir tots anem a una, no? I qualsevol decisió que es pren en quant a temes de recerca, doncs tothom té indubtablement la seva paraula.
0: Molt bé. Ara de seguida ens hi posem a desenvolupar aquesta importantíssima notícia, no? Perquè és molt important, oi? Aquesta investigació, els resultats d'aquesta investigació, doctor?
1: Sí, efectivament. A veure, en definitiva, actualment, en la investigació, en la recerca que es fa de malalties neurodegeneratives, hi ha dos pilars fonamentals. Un és els tractaments, indubtablement, no? Tothom perseguim aquell tractament que pugui ser curatiu, però l'altre pilar important és també tenir proves de fiabilitat per arribar a un diagnòstic, que actualment, doncs, aquestes proves no les tenim globalment en les malalties neurodegeneratives. Això és el que en diem els biomarcadors. Llavors, amb l'equip el que estem, doncs, mirant, buscant, doncs, aquests biomarcadors de les malalties neurodegeneratives.
0: Anem a visibilitzar aquesta data, que és l'11 d'abril, que és el Dia Mundial del Parkinson. Comencem pels doctors Cristian Stefanotto i Cristian Núñez. És important, no?, a posar al calendari aquesta data.
2: Sí, per suposat. A nosaltres el que ens passa és que venim d'un àmbit més de la recerca en neurociències en general. Llavors entrem en aquest camp, diguem, de la mà de l'equip clínic del doctor Callen, i conjuntament amb la Gemma fem una tasca com molt multidisciplinar i molt, on integrem les nostres, diguem, experiències de diferents àmbits per dirigir-les a aquests temes. Llavors, per nosaltres ha sigut una oportunitat, diguem, molt valuosa el que l'11 d'abril coincidís amb la publicació del nostre estudi. O sigui, ha sigut casualitat, perquè, clar, les revistes accepten els estudis quan ho consideren, no quan un decideix. Llavors, sí, per nosaltres, diguem, que reconeixem que és una data molt important. Per nosaltres ha sigut una mica sorpresa, perquè no venim de l'àmbit clínic i, en el fons, estem una mica lluny de la clínica, en algun sentit. Per l'altra banda, estem molt a prop, perquè després d'anys de col·laboració molt propera ens anem assabentant i coneixent molt bé els mecanismes de la malaltia. Llavors, com que es fa aquesta sinergia i aquesta interacció amb molts resultats, i abans havíem també treballat el tema de l'Alzheimer, però ara el nostre focus és amb el Parkinson.
0: Sí, doctor.
3: Sí, com diu el Cristian, no venim del món específicament del Parkinson. Això va ser el doctor Gallera el que es va endinsar i el que ens va animar a treballar amb ell, i bueno, ara és un tema que ens agrada molt i que veiem que té molt de potencial, no?, a la recerca, tal com hem fet en aquest estudi.
0: Sí, li pregunto també a la Gemma Colomer. Sí, doctora, visibilitzar aquesta data.
4: Sí, és molt important també per a que, bueno, de cara a la població també se'n faci ressò i es doni la importància també que té tant a la malaltia com a la recerca per a poder trobar, pues, això, un bon diagnòstic i un bon tractament.
0: Expliquem com neix aquest estudi, perquè s'emmarca en una tesi doctoral del doctor Callen. Doncs iniciem tota aquesta explicació. Com neix?
1: Sí, neix d'aquesta necessitat de millora el coneixement en aquestes malalties, no?, les malalties neurodegeneratives, I jo des de fa molts anys sí que ara soc neuròleg i em dedico a l'activitat assistencial de forma global, però específicament un dels temes que més m'atreu doncs és la malaltia neurodegenerativa i en concret la malaltia de Parkinson. I una mica, com deien els meus companys, els cristians, els vaig enredar. Jo crec que els vaig intentar motivar per tirar endavant amb aquests projectes perquè tenia moltes possibilitats i en part jo crec que bueno, ho heu aconseguit i hem començat a fidelitzar aquest grup de recerca.
0: Per tant, comença d'aquesta manera amb la tesi doctoral del doctor Callen i de seguida doncs, qui havia de dir que sí va dir que sí ràpid. Sí,
1: sens dubte. De fet, vam començar amb estudis amb malaltia d'Alzheimer, però es vam passar, en definitiva, a veure, són processos neurodegeneratius, no tenen res a veure des del punt de vista clínic, simptomàtic, però pensem que és molt interessant conèixer totes les vies de coneixement i millorar el coneixement en aquestes malalties.
0: Hem dit que el Parkinson és la segona en importància després de l'Alzheimer. Clar, no és infravalorar l'Alzheimer, però de l'Alzheimer es fan moltíssims estudis. Potser, pregunto, del Parkinson se'n fan menys? Hi ha menys recerca o no?
1: No. S'estan fent molts estudis. Sí que el que més ens impacta potser és la malaltia d'Alzheimer a nivell global, sí, no la població.
0: Sí.
1: Però en concret, per exemple, hi ha institucions molt potents, com d'on hem tret la base de dades on hem fet l'estudi, que és la Fundació Michael J. Fox,
0: sí.
1: Que és l'actor aquest americà doncs, que ha conegut per diferents pel·lícules i que té una fundació molt interessant vinculada totalment a la recerca. I gràcies a aquesta fundació doncs, hem aconseguit moltes dades confidencials i amb tots els permisos que corresponen per fer el nostre estudi.
0: Doncs ens hi posem a l'estudi. Com es comença l'estudi, de quina manera i com es fa a la pràctica? Perquè tinguem una idea de la pràctica i en paraules entenedores, que tothom li arribi exactament com es va fer un estudi d'aquestes característiques. Sí,
2: sí, doncs just parlant de la base de dades, que és com la riquesa diguem, que tenim, que per una banda tenim el punt de vista clínic que ens orienta i ens guia una mica per on podem començar i per l'altra banda el Cristian i jo i junt amb la Gemma que aportem les tècniques no? més generals, més diguem, de l'àmbit de la neurociència. Llavors el primer pas és identificar quines dades tenim, quin potencial tenen, veure la qualitat i començar a explorar-les a poc, per exemple, a veure si trobem alguns efectes simplement comparant els pacients que hi ha a la base de dades amb les persones sanes, no? els que diem els controls, i comencem a explorar com els efectes més a grans trets. I després anem com explorant i aquí sí, dirigint-nos més per la clínica, no? Per exemple, havíem explorat en un principi si les afectacions de la son, de com dormen els pacients, podien tenir com un reflex amb el cervell, no? Si podríem veure com algun dèficit d'alguna regió o com alguna alteració. I llavors no vam trobar molta cosa per aquesta banda, però vam continuar com explorant les diferents característiques clíniques de la malaltia, si tenien com alguna empremta en el cervell.
0: Sí, Cristian.
3: Sí, sobretot, el doctor Callen es va explicar una mica el que és el Parkinson, que després potser podem també aprofundir en la part clínica d'aquesta malaltia.
0: I tant.
3: Bàsicament són símptomes motors, no? Com per exemple la bradicinèsia, i vam dir, bueno, pues anem a veure com es relaciona aquests símptomes amb l'estructura del cervell. I bé, per estudiar l'estructura del cervell hi ha moltes maneres. Normalment el que es fa és mirar una mica pues si una regió del cervell és més gran o més petita, però vam voler anar una mica més a la forma del cervell, no? que és el que hem vist més associat amb aquesta sintomatologia, sobretot amb la radicinèsia, que és el plegament del cervell, que és un paràmetre molt interessant, perquè és un paràmetre que està molt definit durant la gestació i durant els primers anys de vida, però que també sabem que canvia al llarg de la vida. Llavors, bueno, és una cosa que està menys estudiada, s'han fet estudis, però molt menys que amb el que seria el volum del servei, i això s'interessava, no?, veure com canvia la forma del servei en funció d'aquestos, no com canvia, sinó com s'associa a aquests símptomes.
0: Sí, doctora.
4: Sí, bueno, com deien els meus companys, el que vam acabar fent va ser utilitzar aquesta base de dades internacional que ens garanteix una gran mostra de població tant de pacients com controls. El que volíem veure era pues, quines diferències hi havia entre població control i la població que té malaltia de Parkinson a nivell de la integritat de l'estructura del cervell, no? Tant només comparant diagnòstic o no, i després també associar-ho a alguna simptomatologia clínica, com és el cas de la lentitud del moviment, que és la bradicinèsia, que és un dels principals símptomes de la malaltia, tot i que la gent comúment la coneix pel tremolor. El símptoma, un dels símptomes principals, diguéssim, és aquesta bradicinèsia.
0: Que és diferent, la bradicinèsia amb el tremolor, però és veritat que potser el més conegut és el tremolor, que no només seria una simptomatologia tampoc del Parkinson, que n'hi hauria més, a banda de la bradicinèsia, oi?
4: Sí.
0: Doncs ara sí, què és el Parkinson?
1: Sí, a veure, el Parkinson, com bé has dit abans, és una malaltia neurodegenerativa. És la segona malaltia neurodegenerativa en quant a freqüència, després de la malaltia d'Alzheimer, i que, encara que sigui poc conegut, doncs aquest alentiment del moviment és el símptoma més freqüent de la malaltia de Parkinson. Ben és cert que està molt instaurat, com es deia, el tema de la tremolor,
0: sí.
1: Però jo, de fet, als meus pacients sempre els dic, no tots els pacients amb malaltia de Parkinson doncs tenen tremolor, ni tots els tremolors són malaltia de Parkinson, perquè hi ha molta por en la població general, això també que sigui un missatge de tranquil·litat, que ni molt menys totes les tremolors que podem patir doncs significa que tinguem una malaltia de Parkinson. De fet, hi ha altres tremolors, altres orígens dels tremolors que són molt més freqüents per altres malalties que no sigui la malaltia de Parkinson.
0: Dues persones amb una vida similar, amb una feina similar, que arriben doncs a l'edat X, perquè ja hem dit que és una malaltia que també és de gent menor de 50 anys, amb una vida similar, amb un dia a dia similar, per què una desenvoluparà Parkinson i l'altra no?
1: Sí, a veure, de fet, encara no sabem per què es comença aquesta malaltia neurodegenerativa, perquè quins són els inicis o quines són... Coneixem algunes causes, però no es coneix el que determina que tinguem aquesta malaltia. I això fa que hi hagin, dintre del que és la malaltia de Parkinson, evolucions molt diferents, perquè probablement... I això amb el temps, si és una discussió que tenim en els foros de discussió de malalties dintre de les societats científiques, és el fet que probablement s'acabarà reclassificant el que coneixem avui en dia com malaltia de Parkinson, i es reclassificaran diferents malalties, perquè veiem precisament que hi ha diferents formes d'evolucionar, diferents pronòstics, hi ha unes formes molt benignes i altres que són més agressives.
0: Doncs avui, a propòsit d'aquesta notícia, un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu evidencia la relació entre la lentitud associada al Parkinson amb canvis estructurals al cervell. Hem convidat a l'equip que ha liderat aquesta investigació. Estan aquí les quatre persones que l'han liderat i estem analitzant i explicant exactament doncs, en què ha consistit aquest estudi. De seguida parlem del futur a partir d'aquest estudi. Més o menys sabem en què ha consistit aquest estudi. El comenceu a realitzar i quan comencen a arribar ja les primeres conclusions, no sé, però sí les primeres, no sé si sorpreses, després d'aquests inicis d'estudi, pregunto. Va ser de seguida o va haver de passar un cert temps?
2: Sí, com que tenia un caràcter exploratori inicialment i exploràvem les diferents dimensions o direccions de clíniques, no? O sigui, dels símptomes, vam provar si, per exemple, la tremolor, la falta de son, diferents característiques de la malaltia, si tenien aquesta empremta en el cervell. I ens va sobtar força que fos la bradicinèsia, que tot i ser important, potser teníem esperances i suposicions de que aniria per una altra banda, potser un altre dels símptomes coneguts, perquè, clar, per exemple, no dormir bé és evident que afecta el cervell. Llavors teníem la suposició de probablement trobarem que hi ha alguna regió, per exemple, podria ser alguna de les que estan relacionades amb la funció de la memòria, que la memòria es veu molt impactada quan no es dorm bé. Llavors, potser teníem com alguna suposició, però tot era a nivell com molt intuïtiu. I va resultar que va ser la bradicinèsia, i a més d'una manera com força contundent, i com que ens transmetia una informació al que estàvem observant, i això va ser com sorprenent. I també vam veure que era com molt interessant publicar-lo i que fos conegut com una primera pista del que després pot dirigir futures estratègies terapèutiques, o també entendre millor la malaltia. Que aquestes són malalties que, tot i que són comunes i que impacta tant a la societat, en el fons no les coneixem tan bé, com deia el doctor Callent.
4: Sí,
3: i també ens va sorprendre una mica que els nostres resultats és com que s'agrupava a una regió del cervell més o menys propera, no? Que la bradicinèsia s'associa amb menor plegament d'una zona que està, bueno, com al centre del cervell, però és més a la part posterior. I després també vam veure una associació del plegament també amb la capacitat funcional d'aquests pacients, i també era una zona així com la part del còrtex occipital, també la part posterior del cervell. Per tant, com que tot s'agrupava en aquesta part, no? Que també és interessant quan no surten resultats dispersos, sinó que més o menys tot es concentra a un mateix lloc o a zones properes, no?
4: Sí, bueno, com deien ells, és important la recerca també que vam fer, perquè l'origen de la malaltia és una mica desconegut, no? És una mica multicausal. Llavors es volia veure exactament a nivell d'estructura del cervell que estava passant, i va ser això molt interessant, veure que hi havia diferència entre els pacients i la població control, però que a més també es correlacionava amb aquesta simptomatologia tan important com és la bradicinèsia, i que després aquesta conservació de l'estructura també s'associava a una millor capacitat funcional dels pacients.
0: Clar, estem referint-nos en tot moment amb la bradicinèsia, és a dir, la lentitud de moviment. Doctor Callen, expliquem-ho, perquè potser el que dèiem abans amb els tremolors, potser algú diu, doncs jo potser sí que em noto que vaig més lent en moviments o més lent en moviments, i que ningú s'espanti tampoc. Exactament, definim bradicinèsia, lentitud de moviments.
1: Sí, específicament en la malaltia de Parkinson, el que s'entén per aquesta bradicinèsia, no? Que el terme és un terme tècnic que utilitzem habitualment a les nostres consultes i com llenguatge mèdic, però realment és un alentiment, o sigui, és aquesta lentitud que presenten els pacients per fer el seu dia a dia, i el que vol dir és, per exemple, trigar dues vegades el fer un esmorzar, el fer el llit, o sigui, és la dificultat de moviment. I també una cosa important a la malaltia de Parkinson, i que per definició és així, és que sempre a l'inici és d'un costat del cos. Això també és un tret molt important. Vull dir, el fet de que comenci la malaltia a tots dos costats, o símptomes a tots dos costats, això va en contra de la malaltia de Parkinson. Sempre busquem que comenci per un costat o l'altre.
0: Bé, això és important, afegir-ho, perquè potser no ho havíem dit encara, i clar, doncs de cara a l'audiència també està bé aclarir que sempre comença per una zona del cos, no per les dues.
1: Exacte, això en el cas de la malaltia de Parkinson.
0: Exacte, sí, de Parkinson. Doncs avui estem fent referència a aquest estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que evidencia la relació entre la lentitud associada al Parkinson amb aquests canvis estructurals al cervell. Per tant, heu hagut de comparar cervells sans i cervells que ja tenien un diagnòstic de Parkinson. Heu necessitat persones, no?, sanes, que no tenien aquest diagnòstic, amb persones que tenien aquest diagnòstic. Ha sigut difícil. Com heu fet aquesta recerca? Com s'ha fet?
1: Però com hem comentat abans, en totes aquestes dades, doncs, ens venen de la Fundació Michael J. Fox, que presentant un projecte i presentant el motiu pel que volíem aquestes dades, doncs ens les van cedir amablement. I arrel de, perquè estem parlant de l'anàlisi al voltant de 500 imatges, 500 dades de persones, entra controls sans, persones sense la malaltia i persones amb la malaltia de Parkinson. Uh-huh. Llavors, amb tota aquesta informació, que és molt difícil de trobar en bases pròpies, doncs en base a això doncs hem pogut tirar endavant amb aquest, amb aquest projecte i aquest estudi.
0: Abans dèiem a la introducció que les ressonàncies magnètiques poden convertir-se en una prova clau en detectar aquests canvis. Això és també una molt i molt bona notícia, no? Perquè una prova doncs, tan rutinària com pot ser una ressonància magnètica doncs pot esdevenir la clau, no? De saber exactament què està passant en aquest cervell, oi?
2: Sí, és com molt prometedor i molt interessant. També és veritat que el que hem trobat és a nivell com d'una mostra gran, i els resultats individuals són com més difícils d'especificar, no? De moment el que tenim són com pistes de per on pot haver-hi certes alteracions, però a la vegada també és molt bona notícia. Podria haver passat que no trobéssim res i llavors que no hi hagués cap esperança en que la ressonància donés informació. Diguem que l'estructura cerebral apunta que aquesta és relacionada amb símptomes. En futurs estudis el que s'haurà de veure és si individualment es poden definir com trajectòries clíniques, no? Com quin serà l'evolució dels i les pacients. També molt interessant que el Parkinson és una malaltia que triga molts anys a representar-se. O sigui, la malaltia en què comença dècades abans dels primers símptomes, a vegades.
0: Dècades, sí. En plural, eh?
2: Sí, que el doctor Callan ens ho pot explicar una mica millor, sí. però diguem, des del punt de vista com més de la neurociència clínica i més de la tècnica, el que veiem és que hi ha aquest potencial, no? On pot ser una persona que encara no ha desenvolupat la malaltia, podem veure algun tret cerebral, alguna alteració en l'estructura cerebral que ens indica cap a on pot anar aquest pacient en particular.
0: Sí, doctor Callen?
1: Sí, efectivament. Es coneix, clar, actualment el gran mitjà diagnòstic que tenim és l'exploració neurològica, és a dir, amb els símptomes que ens explica el pacient, i la nostra exploració és quan arribem al diagnòstic. Tenim algunes proves que en el moment que hi ha una sintomatologia doncs ens poden ajudar a afinar en aquest diagnòstic, però com bé diu el Cristian, la malaltia comença dècades abans. Tot aquest procés neurodegeneratiu el cervell ja el pateix. I molt probablement quan comencen els primers símptomes, encara que siguin fases molt inicials, doncs aquest procés neurodegeneratiu ja està establert. Llavors seria interessant doncs tenir mitjans diagnòstics que ens poguessin avançar aquesta sintomatologia que probablement doncs ja són, encara que siguin símptomes molt lleus, doncs sigui un procés ja neurogeneratiu força avançat.
0: Que havíem pogut passar i començar a desenvolupar-se dècades abans, com hem dit, de l'edat d'aquest pacient. Doncs avui estem fent referència a aquest estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu que evidencia la relació entre la lentitud associada al Parkinson amb aquests canvis estructurals al cervell. Pel que fa a les xifres, dèiem que a Catalunya hi ha més de 30.000 persones amb aquest diagnòstic de Parkinson que pateixen bradicinèsia, que és això que hem explicat, que és la lentitud de moviment. 30.000 persones diagnosticades, jo ho veig sense saber del tema, que és una xifra molt important, doctor. Vosaltres, doncs, que esteu dia a dia tractant amb aquests pacients, és alta la xifra.
1: Correcte, és una situació molt freqüent, com dèiem abans, doncs és la segona causa amb freqüència de problemes neurodegeneratius després de la malaltia d'Alzheimer, i és una situació que veiem molt sovint a les nostres consultes.
0: Avui estem presentant aquest estudi que de fet presentàveu oficialment l'11 d'abril al voltant d'aquesta data, perquè és el Dia Mundial del Parkinson. En quin punt ens trobem ara? Perquè ara estem fent difusió aquí a la ràdio, al voltant del dia 11 es va fer doncs aquesta nota de premsa explicativa als mitjans que va poder arribar doncs a molta gent. Ara en quin punt ens trobem? Perquè va començar com una tesi doctoral, doctor. Per tant, ara en quin punt ens trobem?
1: Doncs ara, de fet, seguim investigant en altres trets, com dèiem abans, el tema dels biomarcadors, és allò de buscar el mitjà diagnòstic que sigui fàcil, senzill, com comentàvem amb el tema de les ressonàncies, doncs buscar aquest mitjà i analitzar si realment aquest, aquesta forma de diagnòstic doncs pot ser i ens pot avançar a un diagnòstic fiable de la malaltia. I bueno, estem mirant també temes de genètica que té molta importància, els canvis, estem en col·laboració amb universitats dels Estats Units per, amb intercanvi d'informació per tirar endavant més projectes en relació a la malaltia de Parkinson i augmentar el coneixement.
0: No sé si hi ha un perfil tipus de persona amb diagnòstic de Parkinson en quant a edat, en quant a sexe, en quant a sintomatologia, que arriba a la consulta i us explica, doncs tinc doncs aquests símptomes i no estic com estava fa uns anys. Hi ha un perfil?
1: Sí, sobretot, a veure, en quant a edat, com hem comentat, ho associem molt amb gent gran, però també hi ha gent jove,
0: molt jove,
1: molt jove que pateix la malaltia. Bàsicament el que arriben són amb aquests símptomes, no? Moltes vegades ells el que expliquen és aquesta dificultat en el dia a dia per fer els moviments, de vegades la tremolor, de vegades la rigidesa, que és un altre dels símptomes de la malaltia, és rigidesa d'un costat del cos, de braç o cama, i ens arribarà a consulta i amb l'exploració i exploracions complementàries que podem fer doncs és quan arribem al diagnòstic o no, o aconseguim descartar.
0: Què important és la recerca? No és una pregunta, és una afirmació, oi doctors? Què important és la recerca?
2: Sí, totalment.
0: De valorar-la tal i com es mereix, oi? De no existir la recerca, ara mateix no estaríem parlant aquí, no estaríem parlant doncs, del futur d'aquestes persones que puguin patir Parkinson d'aquí uns anys, no?
2: Sí, en el nostre cas, d'alguna manera és com un privilegi que senti investigadors diguem, del costat més bàsic o amb sempre amb una intenció d'entendre la clínica, però que finalment estem més formats del costat més de la neurociència. És un privilegi que la nostra recerca pugui tenir com un cert impacte en entendre i en un futur pot ser fins i tot aportar a reconèixer, diguem, la patologia o caracteritzar la patologia a nivell clínic. És importantíssim i és també, diguem, com la manera que la fem és peculiar, perquè normalment els grups ja sigui estan com en un institut més lluny de la clínica o en un hospital potser més monotemàtic i més gran, i en el nostre cas és molt peculiar que estem en un hospital general, però es dona la casualitat que el Cristian Núñez i jo, per la nostra trajectòria amb temes de neuroimatge, que és finalment la nostra especialitat i que va néixer més aviat per la necessitat dels temes psiquiàtrics d'explorar la integritat o l'estatus cerebral, tant de la funció com de l'estructura, vam desenvolupar aquestes eines, no? Aquestes tècniques que després han resultat com molt útils i que aporten molta informació en els temes neurològics. O sigui, els nostres dos articles d'Alzheimer i de Parkinson han sigut publicats en revistes com molt reconegudes, amb molt impacte, com amb molt seguiment, i potser la nostra característica, la nostra peculiaritat, que abordem temes molt ambiciosos, tot i que som un equip petit i que tenim uns recursos de moment limitats, perquè anem tenint certes beques, cert recolzament, diguem, a nivell de convocatòries diguem, públiques, no? Però també és veritat que molta d'aquesta recerca la fem de manera com molt creativa, aprofitant molt les bases de dades externes, internacionals, aprofitant que ja tenim eines desenvolupades per a altres projectes i que simplement canviant, en comptes d'estudiar la integritat del cervell amb l'esquizofrènia, doncs les mateixes eines les hem aprofitat per veure com era la integritat del cervell dins del Parkinson.
0: Cristina, què important és la recerca?
4: Sí, és, jo crec que és molt important, sobretot la recerca bàsica, que és el que fem nosaltres també, que potser es desconeix més, perquè al final, si no saps quin és el mecanisme biològic o patològic que et causa aquesta malaltia, no pots arribar a desenvolupar un tractament. Per això la recerca bàsica, que en el nostre cas pues, se basa en la búsqueda d'aquests biomarcadors, que al final no només te servirà per entendre la patologia, sinó per a després utilitzar aquest origen com una diana terapèutica per a poder desenvolupar este tractament i a més poder-ne fer seguiment, a veure si és eficaç o no, i veure també, predir potser quina és la progressió individualitzada d'aquell pacient a través de, bueno, en el nostre cas, de la, de la imatge de ressonància magnètica.
0: D'aquí la diferència amb la recerca que no és bàsica, no?
4: Sí, aquesta
0: és la diferència.
4: Recerca translacional o aplicada.
0: Doncs avui estem parlant d'aquest estudi, un important estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, fet des de Sant Boi, això que dèiem, amb aquest equip que treballa molt, però fet des de la nostra ciutat, des de Sant Boi, i evidencia la relació entre la lentitud associada al Parkinson amb aquests canvis estructurals al servei. Les conclusions d'aquest estudi, doctor Callent, podem dir que ja estem en el camí d'aquestes conclusions?
1: Però si més no, el que fa és augmentar el coneixement en relació a la malaltia. Són avenços, petits avenços, però que han de tenir la seva repercussió i han de motivar el fet de que altres, en col·laboració amb altres equips de recerca, doncs es continuï investigant com canvia l'estructura del cervell i relacionar-lo amb els símptomes.
0: Quina serà o quina creieu que podria ser l'aplicació d'aquest estudi en el dia a dia, en el maneig d'aquests pacients?
3: Bueno, encara hem de reconèixer que estem lluny de que aquest estudi es pugui aplicar realment, sobretot al diagnòstic, no?, d'aquesta malaltia, tot i que, com deia el Cristian Stefanotto abans, és una malaltia que sabem que comença molt abans de que realment la puguem diagnosticar. Hem de dir que el nostre estudi, els pacients que estaven són bastant de curta progressió, o sigui, són bastant debutants, diguem, però estem encara lluny de que això es pugui aplicar. Però bueno, és més coneixement el que aportem, que al final la recerca es baixa en això, no? En anar posant una mica pedres de coneixement i per futurs estudis que es puguin basar en els nostres resultats, pues, per encara seguir avançant més, sobretot en això, no? En aquesta capacitat de poder tenir diagnòstics sobretot més precoços perquè puguem aplicar abans el tractament que sigui necessari.
0: Clar. I guanyar, doctor Callent, en la qualitat de vida d'aquests pacients, no?
1: Sens dubte, sens dubte. És, de moment, com no podem curar la malaltia, tant de bo arribi aquest dia que podem fer una curació de la malaltia, doncs el que tenim fins ara i el que procurem a les consultes és millorar la qualitat de vida dels nostres pacients.
0: Hem fet una mica de recerca informativa, no recerca de la que feu vosaltres, recerca aquí a la ràdio, i el 10 de juny de 2024 ens acompanyàveu doncs, dues de les persones que avui ens visiten, el doctor Callent i també la doctora Gemma Colomer, i parlàvem de dos equips de recerca en aquell moment, també vinculats al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que havíeu engegat dos estudis per cercar noves eines diagnòstiques amb la mirada posada en dos aspectes, parlant de Parkinson, que era en la parla i en els marcadors d'imatge. Paral·lelament, l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi també estava duent a terme un estudi vinculat amb el que dèiem abans, amb la Fundació Michael J. Fox. Aquest projecte consistia en l'exploració de 1.400 neuroimatges comparant cervells sans amb cervells diagnosticats de Parkinson. Parlaven de l'any 2024, hem passat dos anys. Tot això, amb el que estem posant avui sobre la taula, clar, es dona la mà, tot això va junt, no? Va en el mateix paquet de recerca, oi? Es complementa.
1: Efectivament, sí. Sí, és ja en aquell moment i uns anys abans, ja vam arrencar uns quants anys abans amb el Cristian Stefanotto i el Cristian Núñez, el fet de buscar, no?, mirar a veure quines són les diferències que podien trobar a l'estructura del cervell i amb els diferents marcadors o els diferents símptomes de la malaltia per aconseguir, doncs, la eina diagnòstica que sigui senzilla d'aplicar, que no tingui un massa cost per la nostra sanitat pública i que permeti un diagnòstic de fiabilitat. Aquest és l'empeny que tenim.
0: La Gemma també ens acompanyava en aquell moment, l'any 2024, amb el doctor Callent, i explicàvem aquestes altres recerques vinculades amb el Parkinson.
4: Sí, just m'acaba d'incorporar a l'equip jo també. I bueno, l'altre estudi que miràvem era estudiar que bueno, els pacients de Parkinson també una de les característiques clíniques que tenen és que tenen la, com una disartria de la veu, que és a dir, que tenen com un to de veu més baix, però que potser ells no són tan conscients, no sé si em vol corregir el Toni. I bueno, també volia estudiar amb electroencefalograma, o sigui, que estudiés una mica com les senyals neuronals del cervell, a veure si hi havia algun tipus de relació, i això va ser una col·laboració amb un grup de la Universitat de Barcelona.
0: Molt interessant també en aquell moment. Doncs avui insistim que estem parlant d'aquest estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que evidencia la relació entre la lentitud associada al Parkinson i aquests canvis estructurals al cervell. Els resultats d'aquesta recerca demostren que la dificultat del moviment es relaciona amb aquests canvis en el plegament del còrtex cerebral. I avui ens visita el cap del Servei de Neurologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Antoni Callent, la investigadora i membre de l'equip d'innovació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, la Gemma Colomer, i aquest estudi està liderat, a banda d'aquestes dues persones, també amb la direcció de dos investigadors, que són el doctor Cristian Estefans Otto i el doctor Cristian Núñez. Ara ens agradaria saber quin és el vostre dia a dia, paral·lelament, que això només és una part del vostre dia a dia, aquesta investigació. Paral·lelament a això, quin és el vostre dia a dia? Comencem pels Cristians, Estefan Otto o Núñez, com vulgueu. Núñez.
3: Bueno, seguim fent el que ja hem fet en aquest estudi, pues, amb altres malalties, amb altres paràmetres d'estructura cerebral, però bé, el nostre dia a dia és molt rutinari en aquest sentit.
0: Seguim clar, imaginant. Rutinari, algú diria rutinari, està dient,
3: bueno,
0: no?
3: Al final també ho és.
0: En la vostra feina, sí, sí, també és una mica rutinari.
3: No, és divertit.
0: Sí? Sí, doctor Estefan Otto.
2: Sí, no, sobretot és rutinari en el sentit que és més o menys la mateixa estratègia que
0: sí,
2: aportem
0: sí, ho hem entès,
2: diferents projectes.
0: Sí, sí.
2: Però també és veritat que és interessantíssim. A mi em toca també gran part de la meva tasca d'acompanyar projectes o de liderar fins i tot projectes és a l'Hospital Infantil de Sant Joan de Déu. Llavors em moc entre el món infantil pediàtric i el món de la malaltia neurodegenerativa, o sigui que també tinc projectes on els pacients són nadons que han patit un infart cerebral o
0: nadons que han patit un infart cerebral, clar, tot això no... No ho sabem, no ens hi cap, no? Com una canalleta tan petita.
2: Sí, curiosament, és un també d'aquests temes que m'he anat formant perquè participo als projectes. El primer mes de vida té una tassa de diguem, una freqüència de patir un risc de patir un infart cerebral que és molt alta. Després desapareix i durant l'edat pediàtrica, quan som joves, no torna a haver-hi risc fins que arribem als 60 anys, diguem. Però els recent nascuts, els nounats, sí que tenen un cert risc, que encara tampoc no s'entén molt bé per què, però diguem que un de cada 5.000 nens nascuts, i tot i no ser prematurs, tenen un episodi d'un infart on una regió del cervell no rep suficient oxigen. Llavors hi ha seqüeles, hi ha tot un seguiment que s'ha de fer i també és un estudi on aportem les tècniques, també amb el Cristian Núñez participem, aportem les tècniques de quantificació, no? D'identificar quines regions són les més afectades. És molt diferent perquè aquí no veiem com un deteriorament o una diguem, alteració en l'estructura subtil, sinó que veiem regions senceres que es queden sense oxigen, llavors pateixen i les regions senceres del cervell diem que les neurones moren, llavors queden forats a vegades, o sigui, queda com una afectació molt important. A la vegada també són és l'etapa on encara queda més plasticitat cerebral disponible i molts d'aquests nadons poden compensar molt i acabar tenint diguem una funció diguem quotidiana millor de la que un suposaria quan hi ha tanta afectació.
0: Que interessant. I el vostre dia a dia, la Cristina Colomer?
4: Gemma Colomer.
0: Gemma, perdona, Gemma, no vull canviar el nom.
4: En el meu cas, bueno, combino la, bueno, fent recerca amb els cristians del doctor Callent i també dono suport al Departament d'Innovació d'aquí del Parc Sanitari, que el que fem una mica és el pas de després de la recerca, no? Quan hi ha una idea d'un dels professionals de l'Hospital General, doncs venen al departament i el que es fa és una mica poder validar i implementar aquestes noves tecnologies o nous processos que millorarien tant la, com el funcionament de l'hospital com també la qualitat de vida de, dels pacients i professionals.
0: I el dia a dia del cap del Servei de Neurologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Antoni Callent.
1: Sí, doncs el meu dia a dia és bàsicament l'assistència, visitant els pacients, fent exploracions complementàries. Tinc una part també per la gestió del servei, per organitzar el servei, i sempre busquem algun espai amb els companys investigadors, la resta de l'equip, per fer una trobada i posar punts en comú.
0: Arribem pràcticament al final de l'Espai Salut del Dies de Ràdio d'avui dilluns. Avui, parlant d'aquest estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que evidencia la relació entre la lentitud associada al Parkinson amb els canvis estructurals al cervell. Ara una pregunta pels quatre. Comencem pel doctor Cristian Núñez. Si alguna persona, és la mateixa pregunta per tothom, si alguna pregunta acaba de rebre el diagnòstic de Parkinson, quin és el missatge que li agradaria doncs que li arribés?
3: Bueno, que seguim fent recerca, que hi ha molt més grups d'investigació arreu del món que fan aquesta recerca i que cada vegada estem més a prop del que comentava abans, de tenir un diagnòstic una mica més, més acurat d'aquesta malaltia, i sobretot una persona que ja tingui aquesta malaltia, doncs un tractament, no? Un tractament de, per poder pal·liar els símptomes o no diguem curar, perquè això sí que a dia d'avui és impossible, però almenys pal·liar els símptomes i que tinguin una vida el més tranquil·la i més comuna possible.
0: Doctor Stefan Otto.
2: Sí, jo el missatge que m'agradaria transmetre és que la recerca es nodreix també dels pacients i de la participació activa dels pacients. Llavors és important vincular-se amb associacions, vincular-se amb estudis no només farmacològics, sinó també de recerca bàsica, perquè són els que en un futur poden tenir un impacte per futurs pacients. Tot i que encara potser no tenim totes les eines que ens agradaria, sí que els pacients crec que es poden implicar i aportar a generar-les.
0: Queda un minut en una frase ara pels dos, doctor Antoni Callent, doctora Gemma Colomer. Què li diem a aquest pacient que acaba de rebre el diagnòstic? Gemma.
4: Pues sí, jo segueixo amb el que deia el Cristian, no? De donar un missatge una mica de que s'estan posant molts esforços en fer aquesta recerca per a poder arribar a un diagnòstic, pues, potser més avançat del que tenim ara i més acurat, i també pues, que en un futur, que sembla que encara llunyà, pues, arribar a un tractament no només de pal·liar els símptomes, sinó de curar la malaltia.
0: Doctor Callent.
1: Sí, jo també, de fet, estic molt en contacte amb els pacients perquè els visito, i una de les notícies o de la informació que més els tranquil·la és precisament això. Siguin grups petits o grans, estem investigant per buscar doncs el perquè de la malaltia i donar en el futur una curació.
0: Moltíssimes gràcies, ha estat un plaer de veritat poder compartir aquests minuts de ràdio i que arribi a la població que ens està sintonitzant totes aquestes bones notícies. Gràcies avui per apropar el Parkinson. Gràcies i bon dia.
2: Moltes gràcies. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
5: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
2: I ara, al Dies de Ràdio, la frase de la setmana.
3: Molt bon dia, amics. Sempre he tingut clar que la vida seria insuportable si no la amaníssim amb unes gotetes d'humor. Malgrat que l'humor sigui una cosa molt seriosa, penso que la vida sense la seva corresponent dosi no tindria sentit, entre d'altres, perquè l'humor, i per extensió el riure, descarrega l'estrès acumulat i ajuda a superar situacions conflictives. És a dir, l'humor té una funció catàrtica. A banda, l'humor és la manera de presentar o comentar la realitat, ressaltant l'aspecte més còmic i descrivint, de forma amable, situacions desagradables. És la cara amagada de la lluna, una forma de defensa envers l'exterior i, a més, té la virtut de tractar la lleugera coses greus i tractar greument les coses lleugeres. De fet, és, en definitiva, una forma distesa de reflectir una realitat sovint poc atractiva. Doncs bé, i com a resum final, us trasllado un escrit que vaig llegir en el Facebook i que juga amb una sèrie de convencionalismes assumits per tothom i que sovint contrasta amb el real pensament de qui es troba en aquestes circumstàncies. Amb humor, penso que es pot dir gairebé tot. Però, en aquest cas, on acaba l'humor i on comença la realitat? Són les 5 regles d'or de la vida. I la primera diu que els diners no compren la felicitat, però és més còmode plorar en un Ferrari que en una bicicleta. La segona diu: perdona el teu enemic, però en cap cas oblidis el nom d'aquest bastard. La tercera diu: ajuda algú que estigui en problemes i et recordarà de nou quan tingui altres problemes. I la quarta, aquesta és dura: molta gent continua viva. Sí, perquè és il·legal disparar-les. I la cinquena, aquesta és més humorística: l'alcohol no soluciona els problemes, però tampoc ho fa l'aigua.

0: La frase de la setmana, per Valentí César.
1: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: veure les emocions, que potser darrerament ho hem escoltat en moltes ocasions, s'ha posat de moda, si es pot dir així, aquesta paraula, oi, Anna?
1: Sí, exacte. Últimament cada vegada sentim a parlar més d'aquest terme d'intel·ligència emocional. Doncs si fem una mica de repàs a la història, veiem que la psicologia, que és la ciència que estudia una mica el comportament humà, tant dels adults com dels nens i nenes, dels infants, doncs primer analitzava i parlava i feia èmfasi sobre la intel·ligència més cognitiva, tot el que feia més referència al pensament abstracte. S'entenia per intel·ligència, doncs, la capacitat de memòria, la capacitat retentiva, la capacitat d'assimilar aprenentatges, tots els processos més mentals i més abstractes. Però de cop i volta hi va haver un autor que se'n va adonar que hi havia una part de l'ésser humà i per tant també dels nens que podia influir molt en la manera com les persones i els nens utilitzaven aquesta capacitat que tenien, que era una mica doncs la manera com gestionaven les seves emocions, perquè està clar que una persona pot ser molt capaç de realitzar determinada tasca, però si hi ha una por que el bloqueja, això li pot impedir realitzar-la. Pot el mateix amb la vergonya, per exemple, pot ser capaç d'expressar moltes idees, però si té vergonya d'expressar-les en públic, doncs no podrà ser capaç de desenvolupar aquella capacitat que té. Per tant, com que es va veure que tota aquesta part emocional, de com gestionàvem aquestes emocions, repercutia molt directament en les capacitats, en la intel·ligència humana, doncs per això es parla darrerament d'intel·ligència emocional. Ja dic que hi ha autors que l'han desenvolupada i que l'expliquen molt detalladament, però sobretot fa referència al que és el coneixement de les pròpies emocions, perquè per poder-les controlar o per poder-les dominar, doncs primer el que cal és conèixer com estic, si el que tinc és que estic enfadat o que estic gelós o que estic trist, saber exactament discriminar el que m'està passant, conèixer aquestes emocions, mica en mica anar-les comprenent i anar aprenent a controlar-les i a gestionar-les. I no només doncs les pròpies, jo ara m'estic referint a una capacitat que comencen a tenir els nens mica en mica i que aniran desenvolupant i que els adults lògicament la tenen molt més desenvolupada. Però no només les pròpies emocions, sinó les emocions també dels demés, perquè en la mesura en què els nens i els adults doncs sapiguem com ens sentim nosaltres, sapiguem identificar les nostres emocions, també ens serà més fàcil identificar les emocions dels demés. I si nosaltres sabem una mica discriminar quan diferenciar quan tenim una situació de por que ens pot una mica frenar a fer qual determinada, podem reconèixer aquest sentiment a la persona que tenim al davant i d'aquesta manera en determinades situacions això ens pot ajudar a entendre'l, eh? La manera de, el fet de nosaltres conèixer les nostres emocions fa que indirectament també aprenguem a conèixer la dels altres i aquest també és un factor important a l'hora de relacionar-nos amb els demés.
0: A parlar d'intel·ligència emocional és també donar valor, donar importància, no?, aquesta part de la persona i també dels nens, que és del que parlarem avui, no?
1: Donar importància perquè, de fet, clar, en l'evolució escolar també abans es feia molt èmfasi en tots els aprenentatges més cognitius que no se'ls ha de treure pes, és a dir, els nens són molt importants les matemàtiques, és molt important la llengua, però clar, el que diem aquí a la llar d'infants des de que comencen és que aquí també aprenen a socialitzar-se i és una experiència diguem-ne que només la tenen

0: amb entorns escolars o després quan fan també activitats extraescolars, és un aprenentatge que no el poden fer a casa, el faran a casa amb més petita escala, amb un germà, amb un cosí, amb els pares, però és un aprenentatge que fan tot, sobretot amb el grup d'iguals, amb el grup de nens que tenen la seva edat de la seva classe. I per tant, tota aquesta part de la intel·ligència emocional en l'escola i des de ja la llar d'infants, doncs és molt important tenir-la en compte i anar-la treballant perquè doncs el nen sàpiga això, gestionar no tant, o sigui, tant les seves pròpies emocions com a nivell individual quan entra a formar part d'un grup i les emocions també dels altres companys.
1: Molt bé, doncs parlem ja del paper del nen, d'aquestes emocions que en té. Quines serien les més importants?
0: Bueno, si dividim una mica les, diguem-ne, positives i les que no negatives, però les que fan passar més mal ratos, doncs hi hauria per un cantó tindríem l'alegria, eh? Quan un nen se sent eufòric perquè hi ha una situació d'il·lusió, una situació d'impaciència per una cosa, aquí a l'escola doncs ho podem veure quan hem de presentar una nova activitat, en el moment que canviem d'activitat i si la presentem de forma amb l'efecte sorpresa, doncs això fa que el nen es vagi emocionant o vagi agafant ganes de començar una cosa i que en el moment en què li ensenyes, no sé, estic pensant per exemple una activitat que fem a la classe dels més petitons que se'n diu la caixa màgica, doncs és una caixa de la qual cada setmana surten imatges diferents, objectes diferents. Si tu vas preparant la classe amb molta emoció per veure què sortirà d'aquella caixa, doncs fas que el nen vagi creant una expectativa, una emoció, i que en el moment en què surti la fotografia, quan per exemple la setmana que surten animals, fotos d'animals, quan surti la fotografia del gat estarà content, estarà alegre i estarà eufòric, eh? Després també hi hauria l'afectivitat, l'amor entre aquí a l'escola, per exemple, entre els companys que ja van tenint petites complicitats i ja mostren certa afinitat amb uns companys i amb els altres. L'afecte que pugui tenir cap a la mestra, que li dona la seguretat que ell necessita, i lògicament l'afecte més important, que és el del seu nucli familiar. I després tindríem doncs també la ràbia o l'enfado, que això també ja des de ben petitons ja tenen els seus moments d'enfado i de ràbia, o la por, ara si en cas després en parlarem una miqueta més, que aquest també pot aparèixer, aquesta pot aparèixer a partir de l'any i mig, que és un sentiment molt propi del món infantil. La tristesa en alguns moments quan espera una cosa que et dona seguretat. La vergonya també és un sentiment que poden expressar els nens des de partir dels 2 anys. Aquests serien els més importants, Mònica.
1: Com podem influir des de l'educació en tot el que té a veure amb les emocions i les pors?
0: Doncs la manera d'anar treballant tota aquesta part emocional i d'anar fent que es desenvolupi bé en el nen és primerament ajudar-los a conèixer aquestes emocions, ajudar-los a identificar en els moments en què expressen doncs aquesta alegria o aquesta ràbia o aquesta por o aquesta vergonya, doncs ajudar a conèixer, anar-los i posant nom. Estàs content, ara potser estàs una mica enfadat, que tens vergonya, o sigui, posar nom a aquests moments en què el nen mostra aquests sentiments, això farà que ell els vagi coneixent. Si els hem ajudat en aquest sentit, quan un dia els hi preguntem ara què et passa, ell potser ja podrà identificar, doncs mira, ara estic enfadat o ara estic content, Nosaltres aquí a l'escola tenim un conte que parla d'això dels sentiments, que ara hi ha molts suports de contes per treballar tots els aspectes amb els nens. Hi ha un, moment que parla de, del sentiment de, d'enveja, eh? I hi havia una mestra, bueno, l'hem estat explicant durant un temps aquí en una classe, i hi ha una nena que després, en un moment de pati, hi havia a la tarda, hi havia els més grans de 2 o 3 anys, i va sortir també la mestra dels petitons, que hi havia dos nadons, bueno, dos nens que deuen tenir 7 mesos, que estaven allà les amaquites al pati, i la, i aquesta nena que té 3 anys li va dir a la mestra, diu, mira, diu, ara, diu, tinc gelos, diu, perquè la mestra dels petits està fent més cas als petits que a mi. És a dir, que havíem parlat, la mestra havia parlat d'aquest tema a classe a través d'un conte, sense personalitzar amb cap nen, a través d'un conte d'un nen que vivia aquesta situació.
1: I ella va identificar, no?, que en aquell moment li estava passant amb ella.
0: Exacte. Mm-hmm. I ràpidament ella va saber reconèixer que allò que havíem explicat al conte li estava passant, i ho va quadrar, perquè era realment una situació en la que podia tenir aquest sentiment. Llavors, clar, això ens va molt bé també als adults, perquè si nosaltres ho podem intuir, però si ella ve i ens ho explica, doncs podem parlar amb ella en aquell moment i dir-li si això realment la fa patir, doncs podem intentar compensar-ho o parlar amb ella perquè mica en mica se'n vagi adonant que això no vol dir que ens estimem més el petitó que amb ella, sinó que cada nen té el seu moment. És a dir, que això ajuda també molt amb la relació de l'adult amb el nen, eh? Mm-hmm. Doncs quan em preguntaves en com els podríem ajudar, doncs això, reconeixent-ho, després de posar aquest exemple, i anar-los ajudant mica en mica a controlar aquest sentiment quan és un sentiment, doncs, que els fa patir, en el cas de que sigui el sentiment això de por, de tristesa, de ràbia, d'enfado.
1: Si aquest sentiment no ens ho diu directament al nen, però nosaltres intuïm, està bé que nosaltres iniciem la conversa, per exemple, no dir, doncs t'està passant això, però no passa res, etc.
0: Exacte, llavors seria, clar, quan el nen ja és suficientment madur, seria, ara he posat un cas d'una nena, doncs, que diguem-ne com si hagués arribat a l'última fase, no? Però si el nen encara no és capaç d'identificar-ho, doncs llavors som nosaltres els que hem d'anar posant paraules, els sentiments, i donant diverses opcions de por, de ràbia, perquè el nen vagi aprenent també a identificar en aquell moment el que sent. Uh-huh. El que sent.
1: De fet, un exemple de situació quotidiana ens ho acabes d'explicar, però si vols ens estenem una miqueta més. Davant de les dificultats quotidianes, de quina manera els podem ensenyar a actuar, aquests nens? Ens ho has deixat bastant clar amb aquest exemple d'aquesta nena.
0: Doncs, per exemple, el primer de tot, això ja potser m'estic referint a nens que lògicament tenen una capacitat de llenguatge, que són capaços de fer frases ja més elaborades i d'explicar amb força detall coses que han viscut o coses que està veient. Tot això es pot anar treballant quan hi ha més llenguatge, lògicament, eh? Doncs quan un nen es troba, vosaltres identifiqueu una situació que ell us expressa o que vosaltres penseu que el fa patir. Doncs perquè és una situació que li provoca vergonya, o perquè és una situació que l'enfada, o és una situació que li provoca, doncs, certa por. Doncs primer és important que expressi el que li passa, que ho sàpiga reconèixer, eh? Dedicar el temps necessari perquè aquell nen aprengui a una mica d'anar pensant sobre ell mateix, sobre allò que creu que li ha passat i que sent. Després, ajudar-lo a analitzar una mica la situació, què passava en aquell moment, o què, en quina situació s'ha produït allò que li feia por. Després també què sent ell i què creu que senten els demés, eh? No només centrat en el propi nen, sinó també en l'entorn en el qual està el nen. I després oferir-li doncs diferents solucions centrades sobretot en ell, que això incidirà en la resta, però no ho sé, per exemple, podríem posar l'exemple, que és una cosa que pot preocupar, d'un nen que en la relació a l'escola doncs es queixi d'un nen que l'empipa, per exemple, i quan arribi a casa doncs expliqui als pares que hi ha una determinada situació a l'escola, un nen o una situació que li provoca doncs por, o li provoca doncs inseguretat, que l'amoïna i que el fa enfadar, o doncs primer és important que el nen ens expliqui molt bé el que sent, el que li passa, que nosaltres intentem identificar quin és el seu sentiment en aquell moment. Després, el que deia, ajudar a identificar una mica, analitzar la situació. A veure, per exemple, si és una situació, doncs al pati, un nen que em critica, o qualsevol, en quina situació passa, qui hi ha en aquell moment, com respon a l'entorn, intentar una mica analitzar, a veure, el nen, ara sí que ja m'estic referint a nens que tenen una miqueta més de llenguatge. Què passa en aquella situació? Lògicament, quan hi ha una cosa que preocupa el nen, hem de parlar amb l'escola i hem de tenir a l'escola informats de, mira, el meu fill m'explica això, és important que ho tingueu en compte, què feu vosaltres, què passa en aquell moment, com... Llavors, en funció de la resposta que dongui l'escola, si és una situació, si la situació està controlada, diguem-ne, es tracta de donar estratègies i recursos al nen, intentar que el nen doncs guanyi seguretat, guanyi recursos per poder solucionar-se, diguem-ne, aquesta situació de forma autònoma, analitzant una mica què sent ell, què senten els demés, i aportant possibles solucions. A veure, davant d'aquesta situació, tu què creus que podries fer? Si fas veure que no ho sents i no fas cas, potser deixaran de fer-ho, o què et sembla? Si ho vas a dir de seguida a la mestra i no t'ho calles, també potser ho deixaran de fer-ho, intentar aportar possibles solucions al nen. Però que siguin solucions que hagi de... treballar el propi nen. És important donar recursos. Si davant d'un problema, jo no dic que l'exterior no, o sigui, que l'entorn no tingui, a vegades el culpable és l'entorn, però és important no donar sempre la culpa a l'entorn, perquè això debilita el nen. Jo dic quan és una cosa sistemàtica, perquè el nen li dona molta més seguretat, i això ja també de cara als adults. Ens dona molta més seguretat quan tenim una dificultat, que en els nens serà petita, però un dia em sembla que ho dèiem quan parlàvem de l'aprenentatge. L'aprenentatge és un aprendre a solucionar problemes, a solucionar dificultats. Doncs és molt important que el nen pensi el que ell pot fer per solucionar aquestes, les dificultats amb les que es va trobant, que l'entorn escolar no deixa de ser un microcosmos del que després serà el seu entorn vital. Perquè donar, diguem-ne que donar la... posar èmfasi sempre en el voltant del nen, en l'entorn del nen, sense que ell tingui res a veure, és fer-lo dèbil, és no ensenyar-li recursos perquè ell mateix aprengui a superar tots aquests sentiments, si tu vols, el sentiment de ràbia, el sentiment de por, el de tristesa, el de vergonya. Si, per exemple, un nen que li fa vergonya determinada situació, haurem de parlar amb l'escola, la mestra haurà d'estar assabentada de que és un nen vergonyós, perquè cada nen és com és, i mica en mica li haurem d'anar donant estratègies perquè vagi perdent, lògicament donant-li el temps, però vagi perdent mica en mica aquesta vergonya, no deixant-lo totalment d'exposar-se a situacions perquè no pateixi aquest sentiment, sinó perquè el vagi patint amb molt petites dosis, es vagi exposant a petites situacions que li provoquen vergonya, i així mica en mica, quan hagi superat el primer esglaó, podrà pujar el segon. No pujar tots els esglaons de cop, però quan hagi pujat el segon podrà superar el tercer, i així d'aquesta manera poder anar superant aquesta vergonya. No dir-li, no pugis aquesta escala perquè tu no te'n sortiràs, perquè tu ets vergonyós. No, anar-lo exposant mica en mica.
1: Molt bé, hem dit que avui també parlaríem d'una altra de les emocions, com la por, i en nens o en nenes petits, doncs és sobretot la por a la nit, o la por quan el nen se'n va a dormir, que es desperti a mitjanit, o inclús abans d'anar a dormir, doncs dir que té por, no? Com ho solucionem això, Anna?
0: Exacte, aquest és un sentiment molt evolutiu, pel que passa en tots els nens, i que forma part una mica de la comprensió del món. Ho dèiem, em sembla, quan parlàvem dels contes, que ens preguntàvem per què els nens, per què aquests contes populars de la Caputxeta Vermella, dels Tres Porquets, que poden ser tan terrorífics per un nen, que són tan durs, un nen, que una caputxeta que es queda sola al bosc, uns tres porquets que han perdut els seus pares, o que els seus pares són tan pobres que no els poden cuidar. Aquestes poden ser les pors que un nen de 2, de 3 anys té en aquell moment en el fons, les pot saber expressar o no, però són les pors evolutives, les pors que tot nen té. Això no vol dir que el nen, quan té 2 anys, visqui aterroritzat per aquesta por, però és un sentiment que forma part de l'edat, igual que les rabietes formen part més o menys de l'època evolutiva dels 2-3 anys, doncs aquest tipus de pors també formarien part d'aquesta edat, i coincideix en el moment en què el nen comença a entendre el món, comença a entendre una mica com funciona l'entorn, és més conscient de la seva situació, se sent fràgil, se sent molt dependent als seus pares, a l'entorn que ell necessita per subsistir, que ell solet, pobre, no se'n sortiria, i com que comença a ser conscient de totes aquestes coses, doncs també paral·lelament té aquests petits sentiments de por. I de quina manera ell doncs va superant aquesta por? Doncs demanant-vos a vosaltres, explica'm el conte de la Caputxeta Vermella, i quan vosaltres li expliqueu aquest conte, doncs ell va entenent, clar, hi ha un personatge que li passa això, però que és un personatge fantàstic, i després se'n surt, al final doncs acaba resolent la situació, o el conte dels tres porquets. I d'aquesta manera, amb aquestes històries, és com ell va elaborant aquests tipus de por, que en aquesta primera edat doncs poden ser això, por a coses que els hi puguin passar, o també por al llop, al drac, alguns d'aquests personatges que són els dolents dels contes, dels contes de la seva edat. És a dir, que tampoc seria bo eliminar aquests contes del seu voltant, perquè tot i que els hi produeixin aquest sentiment, però després això també els hi serveix per elaborar-ho. És una mica el que dèiem amb la vergonya i amb aquestes escales, no estaríem ajudant el nen si un nen que mostra vergonya l'excloguessin de qualsevol situació social. Doncs igual d'aquesta manera.
1: I per exemple, si un nen té por o demostra que té por als animals, no és bo tampoc apartar-lo dels animals, que no vagi al zoo, que si es creu amb el gosset de l'avi, doncs que no el vegi, que no el toqui, això tampoc seria bo, no?
0: Clar, després hi ha aquestes pors, o sigui, primer hi haurien les pors així més generals, per les quals passen quasi tots els nens, por aquests personatges fantàstics, que una manera, que ja hem comentat que la manera d'anar-ho treballant pot ser a través d'aquests contes. Després, si en cas, podem parlar de quan es desperten a la nit, el tema dels terrors nocturns, i després hi hauria les pors aquestes més particulars, com pot ser, per exemple, la por als animals. A vegades hi ha nens que els hi pot fer por als ocells, o els hi pot fer por als gossos. Doncs aquí també és bo que identifiquem el sentiment amb els nens i després que també intentar, doncs, no retirar-los totalment, perquè això faria créixer aquesta por i faria disminuir la capacitat del nen d'enfrontar-se a aquestes petites dificultats que té, eh? Llavors el que hem de fer és mica en mica, el primer dia ens els mirem de molt lluny, o per exemple els petards, que és una por molt freqüent amb els nens per Sant Joan. Doncs primer ens els escoltem molt de lluny, ens mirem els gossos molt de lluny i mica en mica doncs ens hi anem acostant cada dia una mica més, sense presses. L'important és que mica en mica anem veient que hi ha una petita evolució, que disminueix una mica aquesta por i que els nens mica en mica es poden anar aproximant. En aquí també pot influir molt les pors que tinguem els adults. Això és una cosa que s'aprèn molt i en aquest sentit potser és bo amagar-se-les una miqueta, eh? Perquè, clar, els adults és normal que tinguem, ens poden fer por també els petards, ens poden també fer por els gossos, ens poden fer por situacions, però que si les expressem molt les podem transmetre sense donar-nos-en als nens. I llavors, si nosaltres les tenim, és una mica més difícil donar-los seguretat, perquè clar, com li dius a un nen que no tingui por als gossos, si tu tremolen les cames només de sentir-los bordar, no? Llavors, en aquest sentit, pues, perquè quan em preguntava, o sigui, per parlar de com combatre aquestes pors, doncs molt a través de la teva seguretat. Si el pare o la mare o els que estan amb el nen li diuen, bueno, no passa res, és normal que tinguis por, però ja veuràs com mica en mica et anirà passant, perquè mira jo com el toco i no em fa res, o a mi també em passava i ara m'ha anat passant, m'ha anat disminuint. Amb la seguretat, el nen s'empaparà molt de la nostra seguretat, i si veu que nosaltres no tenim por, doncs mica en mica ell anirà deixant de tenir-ne també.
1: Crec que encara ens faltava comentar això dels terrors nocturns, aquest despertar doncs, així de manera sobtada del nen a mitjanit, no?
0: Sí, perquè això és a vegades és un tema de consulta freqüent dels pares. És al voltant de l'any i mig, del 2 anys, en aquesta època en què el nen comença a entendre el món, se li poden començar a explicar molts contes perquè ells també els demana, ja potser ha començat a veure alguna pel·lícula, i en aquests contes i aquestes històries doncs hi haurà el llop, hi haurà el drac de Sant Jordi, i tots aquests personatges, en funció de la sensibilitat del nen i de la capacitat de fantasia que tingui, doncs aquests personatges els hi poden aparèixer a la nit, eh? I és quan de cop i volta un pare o una mare es queden sorpresos perquè comença a plorar a la nit, però plora de cop i volta i el nen potser té 1 any i mig, de 2 anys, no sap expressar el que li passa, però ells el troben al vespre desesperat en el seu llitet. Això és normal, això és una qüestió evolutiva que forma part del desenvolupament del nen d'aquesta edat, al voltant dels 2 anys. Que cada nen ho expressa a la seva manera. Hi ha nens que ho viuen més intensament, hi ha nens que mai s'han despertat amb un mal son, i hi ha nens que no són malsons, sinó que són el que se'n diuen terrors nocturns. És a dir, que es desperten totalment trasbalsats, es poden despertar suant, es poden despertar que encara estan en mig estat de consciència i de semiconsciència, és a dir, que no estan del tot desperts encara. I això, a veure, si no s'allarga moltíssim, això és normal, en principi no ha d'espantar els pares. Què podem fer nosaltres? Doncs en el moment en què sentim que estan neguitosos a la nit, o que ens criden, o que ploren, o que, doncs anar cap allà, obrir la llum, acariciar-los, tranquil·litzar-los, també amb molta seguretat nostra, si ells veuen que en aquell moment nosaltres estem tranquils, estem serens, entenem que és una cosa puntual perquè s'està fent gran i que això li passarà, i li transmetem aquesta seguretat, això ho anirà captant. Doncs intentar tranquil·litzar-lo, estar-nos el temps que el nen necessiti fent-li companyia, intentar no canviar hàbits, si el nen ja s'ha acostumat a dormir al seu llit, si en aquests moments doncs, el porteu cap al vostre llit, després serà una miqueta difícil tornar que torni a la seva habitació. En principi, si és una cosa puntual, el millor és doncs, acompanyar-lo en el seu llitet l'estona que necessiti, i després doncs, intentar identificar amb què somiava, què és el que li feia por, si és, a vegades pot ser algun nino que estigui a l'habitació, que la nit faci una sombra i que ell s'imagini vés a saber què, i llavors nosaltres doncs, no sé, imaginem-nos que fos això, un nino, doncs agafar el nino i dir-li, no, mira, no, si fa cara de pallasso, que té el nas vermell, desdramatitzant una mica, si podem agafar doncs això, la clau d'humor, encara millor, i d'aquesta manera doncs anar-lo tranquil·litzant.
1: Molt bé, doncs finalitzem aquest espai d'avui. Hem parlat d'emocions, de pors. Un últim consell, Anna, pels pares que ens estiguin escoltant.
0: Bueno, molt sovint acabem parlant del mateix, Mònica. Jo diria que davant de... ara, l'últim que dèiem, davant de les pors, és molt important doncs, aquesta seguretat dels pares, que és un procés i que és una cosa que acabarà superant amb la nostra ajuda i amb el nostre suport. Igual que amb les pors, que és un sentiment evolutiu molt propi dels 2 anys, doncs amb tots els altres sentiments que el nen expressi davant de la vergonya, davant de l'enfado, davant de la tristesa, amb el nostre suport, amb el nostre afecte i amb la seguretat que els pares poden transmetre als fills de que allò és una petita dificultat que estan vivint, que aconseguiran superar, amb aquesta confiança de que la superaran, doncs això ajuda molt en els nostres nens i nenes.
1: Molt bé, doncs novament gràcies a l'Anna Ricart, és psicòloga i directora de la Llar d'Infants La Mimosa. Fins la propera, Anna.
0: Molt bé, Mònica, fins la propera.
2: Convertir-se en pares.
1: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
4: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
5: Muy buenas oyentes de Radio Sant Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Sant Boi.
6: Radio Sant Boi.
2: els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.
6: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
7: No te quedes atrás
6: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva. En Top Música Nueva. Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio San Boy.

Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu. Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: La rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la Sala Razzmatazz.
1: Doncs amb los chunguitos arribem als esports. Que ens porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola de futbol.
2: Bon dia, Jordi. A més, també hi aniran 8 jugadors del Barça. Estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatoria dels tres putres, entre ells el del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedor a poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. En futbol, el cap de setmana ens deixava el triomf del Barça a la Champions femenina a Oslo davant l'Olympique de Lió per 4-0. Ahir les jugadores ho celebraven amb l'afició a l'Avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: En hoquei patins, el Vilassana comença el playoff pel títol de la Lliga amb un triomf. Ho va fer davant el Palau per 5-1. Lucia Agudo, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que n'ha fet dos, en van fer dos, van marcar els gols del Vilassana mentre Laura Puigueta anotava el gol de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau. Escoltem Elsa Salvanyà.
6: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé doncs, aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
2: En hoquei patins masculí, el Liceo és l'únic equip que es va classificar per a les semifinals del playoff del títol de Lliga en tornar a guanyar a Lleida per 2-4. Dimarts a 8:45 es decidiran la resta de sèries entre el Barça i el Noia, l'Igualada i el Voltregà i el Calafell i el Reus. I també bones notícies en l'handbol, ple d'ascensos pels equips catalans, 4 a la fase d'ascens. A plata femenina, el Sant Cugat va pujar després de guanyar els 3 partits. També va pujar a la mateixa categoria el Mataró i a la primera estatal van pujar Sant Martí Adrianenc i el Garbí Palafrugell.
1: És Jordi, una mica més de 3 minuts, arribem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà dimarts a les 2. Fins aleshores, molt bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura, el portaveu autoritzat de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Luis Arroyo assegura que Zapatero està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial als informes de l'UDEF, que l'assenyalen com a presumpte cap d'una trama internacional. Segons Arroyo, l'expresident considera que els informes estan plens de conjectures desdibuixades i atribueix les acusacions al context polític davant de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. Qui també ha parlat avui és l'expresident del govern espanyol Felipe González, que creu que hi hauria d'haver eleccions aquest any. Això sí, rebutja una moció de censura per part del PP. En una intervenció aquest dilluns a València, González també ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident socialista Rodríguez Zapatero, tot i que admet que l'auto el va impressionar molt. I el govern espanyol ha presentat un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar habitatge i transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés de Diputats. 4.700 milions seran per la rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
2: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
1: I el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica. A la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apela a la pau i a l'humanisme com a única via per resoldre els conflictes en aquest món globalitzat. I a Terrassa, l'equip de govern també vol posar fil a l'agulla a la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres. L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment només arriba al 7,7%. I un home que malvivia en un magatzem de Cabrera de Mar ha mort en un incendi local uns baixos a l'Avinguda Maresme. Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre l'acumulació de ferralla. És tot de moment, tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.

0: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang? I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
1: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
1: Doncs perquè sempre en fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva. Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesian Sant Boi.
0: I a quina hora han de venir?
1: Poden venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
0: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
2: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
3: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
2: Perquè el que passa ens importa.

0: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
1: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. Saber escoltar és una de les habilitats més importants en la vida quotidiana. Tot i això, moltes vegades es dona més importància a saber parlar que no pas a saber escoltar. Escoltar no significa únicament sentir les paraules que una persona diu, sinó prestar atenció, comprendre el missatge i mostrar interès pel que l'altra persona sent o pensa. Quan escoltem de veritat, estem demostrant respecte, empatia i voluntat per entendre els altres. Escoltar amb interès ens ajuda a posar-nos al lloc de l'altra persona i entendre com se sent. Ens ajuda a ser més comprensius, tolerants i respectuosos. En una societat on moltes vegades tothom vol parlar i opinar ràpidament, dedicar temps a escoltar els altres és un valor molt necessari. És essencial per conviure millor amb les persones. El saber escoltar és molt essencial per conviure amb les persones que ens envolten. Avui som dilluns 25 de maig del 2026. Iniciem el programa 562 de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, donem la benvinguda als nostres col·laboradors d'aquesta primera part, que són el Josep Uller. Bona tarda, Josep.
2: Bona tarda, Mari Carmen.
1: L'Albert, bona tarda, Albert.
3: Hola, què tal, nens i nenes, com esteu?
1: I el Josep Oró, bona tarda, Josep Oró.
4: Molt bona tarda.
1: Perquè és que és J-O, però hem de dir els cognoms, si no, ens confonem. Bé, començarem com és normal amb aquesta sessió de cinema, oi?
2: Molt bé, sí.
1: És obligatori,
2: tenim,
1: no, aquesta...
2: Ja tenim l'escaleta.
1: Perquè són un forofo del cinema i un forofo de la música. Doncs comencem.
3: De les dues coses.
1: Vinguen.
2: Però també tenim el Josep Oró, que també...
1: Bueno, el Josep Oró ve a l'altra part, sí, que ens parlarà de coses molt interessants, també.
4: Ja veurem.

0: música molt relaxant, eh?
1: Sí. Vale, aquesta meravella és de la pel·lícula Magnolias de Acero i és una de les composicions del meravellós George de la Rue,
2: sí,
1: quan estava a Hollywood.
2: I molt lligat a la Nouvelle Vague, que és el que parlarem, no?
1: Vale, sí. Aquest senyor, el diari francès Le Figaro, el va considerar com el Mozart del cinema, o sigui, de la banda sonora. I ara el nostre amic Josep Uller ens parlarà de la Nouvelle Vague.
2: De la Nouvelle Vague, sí. Bueno, la Nouvelle Vague es diu Nova Onada, no?
1: Hòstia, no es diu Nova Onada.
2: Sí, una Nova Onada de, és un moviment cinematogràfic aparegut a França al final de la dècada dels 50. El terme sorgeix de la ploma de François Giraud a l'Express del dia 3 d'octubre del 57 en un estudi sociològic sobre els fenòmens generacionals, i reprèn Pierre Villard el febrer del 58 a la revista Cinema 58. Aquest Pierre Villard, bueno, jo no sé si és el mateix, però també té alguna cosa a veure molt amb el Josep Maria Flotats, perquè encara que sigui el Flotats és de teatre, aquest és de cine, però em sembla que està molt lligat amb el Pierre Villard.
1: En quin sentit està lligat amb el Pierre Villard?
2: No, perdó.
1: A veure si em fotràs una embolica.
2: No, era Pierre Villard, no, era un altre.
1: Ui.
2: I Pilar amb UB, és amb UB. Sí, amb UB, sí. Sí, sí. Això va sortir a la revista Cinema 58. Posteriorment, aquesta denominació s'aplica a les noves pel·lícules distribuïdes al 1959, sobretot les presentades al Festival de Cannes, aquell mateix any. André Bazin havia creat la revista Cahiers du Cinéma, o sigui que era una revista de cinema, l'any 51. Era una publicació mensual de crítica cinematogràfica que va servir com a camp de batalla dels nous talents, molt crítics amb els models clàssics i amb les estructures narratives tancades. O sigui que abans era un cine molt, molt més clàssic, no? I aquests, hi havia, entre d'altres, el François Truffaut, el Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivette o Eric Rohmer, no? Aquests ja van ser com una espècie, com si diguéssim, posteriorment a Barcelona, que hi havia l'Escola de Barcelona, no? L'Escola de Barcelona, que hi havia el Jordi Grau, bueno, són gent que van voler revolucionar, doncs a França va ser el mateix, no? Unes pel·lícules molt normaletes, no? I van agafar, bueno, aquests eren uns directors inquiets, no? Que llavors, doncs, havien treballat sempre com a guionistes i van voler, doncs, a fer...
0: Diguem que eren...
2: De les propostes, no?
0: D'obres innovadores, no?
2: Exacte, sí. Com a precursor, sobretot, la figura de Jean-Pierre Melville, eren un grup heterogènic que tenien en comú que rodaven amb un pressupost petit, la llibertat creativa, l'espontaneïtat i la gran cultura cinematogràfica, i sobretot les ganes d'experimentar amb la càmera, no? O sigui, era càmera en mà, bueno, vull dir, eren innovacions, no? Utilitzant equips portàtils, el que deia, i requerint a poc a poc temps de preparació. L'estil cinematogràfic de la Nouvelle Vague sovint presentava un estil documental. Les pel·lícules que exhibien eren directors sobre el film que requeria menys llum. Les tècniques de filmació incluïen l'edició fragmentada i discontínua i les preses llargues. O sigui que, bueno, era un estil molt peculiar, no? La combinació de realisme, subjectivitat i comentaris de l'autor creava una ambigüetat narrativa en el sentit que les preguntes que sorgeixen en una pel·lícula no es veuen resposta al final. Vull dir que eren molt ambigües, no? No obstant, doncs, bueno... va tindre bastant èxit la novel·la.
3: Ambigua com Els Pecadors.
2: Sí, exacte, bueno, no, Els Pecadors ja...
1: Ah, la pel·lícula.
2: Sí, la pel·lícula Els Pecadors.
3: És bastant ambigua,
2: bueno, sí,
3: molt.
2: Sí. Els orígens del moviment és el manifest d'Alexander Struck, el naixement d'una nova avantguarda, la càmera Stilo, publica l'Ecram el dia 30 de març del 48, va esbossar algunes de les idees que més tard va exposar François Truffaut a la famosa revista Cahiers du Cinéma, no? Truffaut hi argumentava: el cinema està en procés de convertir-se en un nou mitjà d'expressió al mateix nivell que la pintura i la novel·la, una forma en què, i per la qualitat d'un artista, pot expressar els seus pensaments per molt abstractes que siguin, eh? O traduir les seves obsessions exactament igual que en els assaigs o la novel·la contemporanis. Per això voldria anomenar aquesta nova era del cinema l'edat de la càmera estilo. Bueno, la càmera aquesta que... Vull dir, era un...
1: la, és la càmera subjectiva?
2: Sí, exacte,
1: subjectiva.
2: Sí, subjectiva.
1: La que tu portes agafada...
2: Sí, la portes agafada i, bueno, i van ser molt innovadors amb el cinema, no? Cosa que, bueno, aquí a Barcelona també els van voler substituir, no? També fent, doncs, una sèrie de pel·lícules del Jordi Grau i de, bueno, n'hi havia una sèrie de gent que van, bueno, aquells que...
1: L'Escola de Barcelona.
2: Sí, l'Escola de Barcelona, i que el seu lloc on es trobaven eren el Boccaccio, i era el Tosset, o sigui, era una gent molt innovadora, no? I d'allà van sortir, bueno, la Serena Bergano, la Teresa Gimpera...
1: Molt innovadora vol dir vividors?
2: No, bueno, tots eren de famílies així una miqueta benestants, no? Perquè... Ja.
3: És que si ets pobre no pots fer segons quines coses.
2: No, bueno, no, i a pesar de que les pel·lícules seves tampoc eren d'aquestes grans produccions, eren petits, obres molt, molt petites, vull dir, amb poc pressupost, però és que ells anaven com si diguessin a passar el rato, però no obstant tenien moltes ganes d'innovar, eren molt amics entre ells, i bé, vull dir, anaven fent, no? Vols dir alguna cosa o segueixo?
1: No,
3: van tenir molt d'èxit aquestes pel·lícules?
2: Bueno, n'hi ha algunes, sí, el de França,
1: bueno, el que volia dir que en aquella època jo alguna, per no dir totes les pel·lícules de l'Escola de Barcelona,
2: bueno, sí,
1: és que no les entenia.
2: No,
1: era... Clar, estava fent preu així.
2: Sí. I, hosti, el Manel Esteve...
1: I havies de dir... I a més anaves a veure un petard d'aquests que sorties, i mare de Déu, senyor, i havies de dir que t'havia agradat molt, i hòstia, tu quin...
3: Sí,
1: l'escap, la fotografia, sobretot.
2: I, era, bueno,
1: i la il·luminació, però... Sí. I,

0: Pot ser
1: Clars, que ho portava aquest, el Jaume Figueres i el com es diu aquell altre?
2: El Gorina, l'Àlex Gorina.
1: No, l'Àlex Gorina no, un més... Ui, no sé, ara no me'n recordo.
2: Jo
1: però
2: tampoc.
1: No, era més gran que l'Àlex Gorina. L'Àlex Gorina és més jove. Aquest havia portat tot el festival de Sitges i havia fet algunes cosetes. I ara no recordo l'altre, el tàndem amb el Figueres.
3: Ja et vindrà el nom.
1: Sí, sí, sí.
3: Després,
1: sí.
3: De la música, no, quan et vingui el nom...
1: Segurament,
2: ho dius.
1: Ah. No, però bueno, eren pel·lícules que, esclar, eren molt innovadores. Hi havia algunes que havien tingut alguna mica d'èxit. No obstant, amb la Nouvelle Vague, perquè el Trifó havia fet obres bastant bonetes. I després també el Chabrol... Bueno, hi havia, dintre de tot, tenien més ressonància que les que havien fet aquí l'Escola de Barcelona,
2: Tampoc tenien tanta censura a França, sí, bueno, i aquí tenien que aturejar una mica.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, i ara què? Posem un tema?
1: Sí, si vols, si et sembla, doncs.
2: Vale.

0: Bueno,
1: bueno. Ja es veus una meravella de...
2: Sí, sí, aquesta meravella de... Aquí us he fet trampa. Perquè això no és de George de la Vue.
1: No, aquesta...
2: Ah, no, de qui és?
1: No, no, no, ara no ho recordo.
2: Oye,
1: no
2: ho recordo,
1: no ho recordo, però sé que no... Ell no, o sigui, feia un altre tipus de pel·lícules.
2: Aquesta, aquest és un
1: tema... El
2: Pequeño
1: Romance em va fer moltes de bones. No l'has trobat, la música del Pequeño Romance?
2: Sí, però no l'he posada.
1: Mira que és una meravella, eh?
2: Ai, quina pena, quina pena. Però és que no em cabien tantes. Bueno, això, aquest tema tan bo... es diu Adagio for Strings i és d'un compositor americà que es diu Samuel Barber i és un tema que s'ha fet servir a moltes pel·lícules i el... com es diu? El... ai, el director, l'Oliver Stone la va voler posar al final de la pel·lícula, de Platoon, i el George de la Rue es va emprenyar una mica, va dir, hòstia, tu, que jo he compost tota la música de la pel·lícula i no fas servir un tema meu per acabar. Diu, no, és que jo vull posar... I es va disgustar i es van emprenyar i ja està. Bueno, pues aquest George de la Rue és ara quan s'estava parlant de la Nouvelle Vague, una de les característiques d'aquestes pel·lícules franceses és que en lloc de compondre una banda sonora específica per la pel·lícula, agafaven temes ja existents, sobretot de jazz, o en el cas, per exemple, d'Ascensor per a El Cadalso, te'n recordes?
1: Sí
2: que la música la va compondre Miles Davis i la va compondre especial per a aquesta pel·lícula. Sí. O sigui, feien servir, o sigui, innovaven, tenien ganes d'innovar inclús en la música, i és quan va desaparèixer el que es podria dir el classicisme en les bandes sonores de les pel·lícules. Vale, pues aquest George de la Rue es podria dir que és classicista encara.
1: Sí.
2: Que, a part de que sí que fa composicions de jazz i tal. Pues aquest senyor va néixer a Roubaix, al nord de França, el 12 de març del 1925, o sigui que fa una mica de 100 anys que va néixer.
3: 111.
2: No, encara no, 25, encara no.
3: Bueno, però sí, comptant sí. Per l'any...
2: Ah, no, és veritat, 11 anys i pico. I una... Vale, vale.
4: Però no has dit el 25.

0: Del 25, sí.
1: Però març. Em sembla que 101.
0: Ja ha passat el març, és veritat. No m'havia donat...
1: No 111, 101.
0: No m'havia donat...
2: 101, 101.
0: 101.
1: 101, 101. Encara em fareu anar a col·legi d'una
2: altra vegada. 101, 101. N'he posat 10 més.
0: A vegades ens aniria bé. Bueno, compositor i director musical de cinema, autor de la música d'unes solament 350 pel·lícules. I guanyador... El pobre home solament va guanyar un Òscar.
3: Sí, que és una pena perquè...
0: És una pel·lícula que es diu... com es diu aquesta? Little Romance.
3: Ves, mira, El Pequeño Romance, el que t'estava dient.
0: No, en sí. El... Espera't.
3: Sí,
0: aquesta pel·lícula en espanyol es diu En busca de l'amor.
3: Doncs jo la coneixia...
2: Bueno, traduïda, la traducció és Petit Romans.
3: Sí, sí, és,
0: sí. Sí, però... Vale, molt bé, eh?
3: I la van estrenar... La van estrenar
0: com... Es diu... Vale.
3: Sí, bueno, perdona que et contradigui, però sé segur que aquesta...
0: Espera't.
3: La música del Pequeño Romance és que és extraordinària.
0: Sí, no, si no...
3: Extraordinària.
0: És extraordinària. Sí, sí.
3: Sí. I, no les, i, no, molt. I no l'hem pogut aconseguir per tu, eh?
0: No, sí. Perquè... No...
2: Que... Bueno, vinga, continueu.
0: He posat una de Jules et Jim,
3: sí, també.
0: I una altra per acabar.
2: Vinga.
0: Però no podia posar... Home, Magnolias no t'ha agradat?
3: Sí, home, Magnolias també.
0: I aquesta sí, de Geo for Strings
3: també,
0: no t'ha agradat?
3: També, sí, sí, sí.
0: Vale, doncs pues no puc posar-ho tot.
3: Però el número 1 era...
0: No, senyor.
3: Sí. Bueno, sí? Per mi, el meu gust.
0: Ostres, el meu gust. No saps... Em sap molt de greu.
2: Bueno, un altre dia. Sí. Vale. Queda pendent.
3: Sí.
0: Bueno, va ser criat en una llar musical. El seu avi dirigia un coro, un grup coral d'aficionat, i la seva mare cantava i tocava el piano. I ell, als 14 anys, ja tocava el clarinet, i a part d'estudiar al conservatori, treballava en una fàbrica per aconseguir pasta per la família. I va estar tocant amb bandes i grups musicals, i del clarinet va passar al piano. Aleshores, va estudiar la música de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Grieg, i sobretot es va inspirar a Richard Strauss. Després d'una llarga convalescència, de ser diagnosticat d'una escoliosi, va decidir convertir-se en compositor en lloc d'instrumentista. Va realitzar els estudis al Conservatori de París sota la direcció de Darius Milhaud i Jean Rivière. Vale, pues ara parlem una mica del Darius Milhaud. Aquest Darius Milhaud és un altre crac, també francès, va néixer el 4 de setembre del 1892, i les seves composicions estaven molt influenciades pel jazz i la música aquesta contemporània dels politons, atonals i coses d'aquestes, i es considera un dels compositors modernistes més importants, i va ser professor, a part de ser professor d'aquest, del Georges Delarue, de Burt Bacharach, de Dave Brubeck, de Philip Glass, que és el pianista que va del minimalista.
3: Exacte, minimalista, no?
0: D'Stockhausen, etc. I va formar part, bueno, van muntar un grup que era el grup dels Six, Les Six, que estava format pràcticament per músics. I estava Arthur Honegger, el Darius Milhaud, Francis Poulenc, un compositor d'òpera, música clàssica, música religiosa. L'única dona era Germaine Taillefer, que aquesta era de música clàssica, Jean Cocteau, que era un senyor que únicament era poeta, escriptor, dramaturg, pintor, escultor, director de cine
3: i actor,
0: fotògraf, actor
3: també, sí,
0: cubista, futurista i consumidor d'opi.
3: Imagina't.
0: Bueno, consumidor d'opi no és un ofici,
1: sí, però bueno,
0: també, també es dedicava.
1: Home, de molts oficis, home, de pocs beneficis.
2: Un bon currículum.
0: No era
1: mestre de res.
0: I...
1: Aprenent de tot, mestre de res, això, sí, diuen.
0: Estàs insultant a un geni
3: jo vaig,
0: que es deia...
3: No, bueno, jo vaig veure la pel·lícula aquesta... El Testamento de Orfeo, que justament és, bueno, és una pel·lícula que... molt rara, no? Molt rara. I surt un Yul Brynner acompanyat d'una Pierangeli, em sembla que era.
4: D'una
3: No, no, no sé si era Pierangeli.
4: La Pierangeli?
3: Sí. No sé qui... Ara no recordo qui més, però és d'aquelles pel·lícules que la veus i, bueno, no entens res.
0: Exactament.
3: N'hi ha que sí que encara entens alguna cosa, però amb aquesta...
0: Va fer una pel·lícula, no sé si és aquesta, que hi havien decorats de Picasso.
3: Sí, és aquesta.
0: És aquesta.
3: Sí, sí, sí, sí. Inclús el que és el pòster, també hi ha una part que notes que és dibuixat pel Picasso. Sí.
0: O sigui, aquí està claríssim lo del consum d'opi, no?
3: Sí.
0: Sí. Bueno, i després un que es diu Erik Satie, que era compositor de romanticisme i impressionisme.
1: Erik Satie és de música clàssica.
0: I que a més era d'aquell grup que es deien Los Rosacruces.
3: No em ve a la memòria.
0: Bueno, continuem amb el senyor de Leroux. Pues això, que el consideraven el Mozart de la música de cinema. Va fer moltes composicions per François Truffaut. Sí. I m'he perdut perquè...
2: Bueno, ens estem passant de la...
0: No,
2: de l'escaleta, eh?
0: A veure, continuons. Era molt amic de Maurice Jarre. De Maurice Jarre. Ha treballat per als millors escenògrafes francesos, per exemple, pel·lícules que ha fet, pues, Tirar sobre el pianista, Jules Legim, Cartouche, La delación, Le mépris, El hombre de río, L'homme du roi, no?
1: Que era del Jean Paul Belmondo, L'hombre de río, no?
0: La Podus, sí, La piel suave, Los pianos mecánicos, Las tribulaciones de un chino en China, Magnolias de acero, i aquí hi ha un fotimer de pel·lícules, sí. I no puc dir-les totes.
3: Sí.
0: I, a més, precisament, es va traslladar al final als Estats Units, en allà va tenir algun tipus de problemes, tant econòmics com que no, per exemple, necessitava un grup de músics per fer el tema, perquè sonés el tema, i li discutien per 5 músics. Pues no, 15, jo vull 20, pues no. I al final... Ah, sí, a més tenia pànic als avions i no tenia ni idea d'anglès, cosa que m'estranya d'un francès, perquè els francesos pràcticament tots parlen anglès, no? Mm-hmm. I a pesar d'això se'n van als Estats Units perquè ja no... Bueno, i quan estava rodant la pel·lícula aquesta que tant li agrada al professor Uller...
3: Professor Gràcia.
0: Va morir el 20 de març per un atac de cor als 67 anys.
3: Sí, jove,
0: Un iogurín,
3: molt jove.
0: No com nosaltres. Després de gravar la darrera pista per la banda sonora de Rich in Love. O sigui, que es pot dir que va morir envoltat de música.
3: Exacte.
0: Això és una bona manera de morir.
3: Sí.
0: I bona, ara ja m'estan d'una empresa, pues ara passarem al proper tema, que és Jules Jim, de Truffaut,
3: sí.
0: El tema no, la pel·lícula,
3: el director.
0: I que és una música alegre. I ja està.

0: me levanto indovol.
1: Vinga, continuem.
2: Sí, bé, de la Nouvelle Vague, esclar, es podria parlar doncs tota una tarda o dues o tres si anéssim profunditzant en
0: o
2: tot
0: més.
2: El tema, o més, sí. Només haig de dir que en una entrevista del 1961, Truffaut va dir que la Nouvelle Vague no era ni un moviment, ni una escola, ni un grup, sinó una qualitat, ell mateix ho diu. I el desembre del 62 va publicar una llista de dels 162 cineastes que havien fet el seu debut cinematogràfic a partir del 59. Molts d'aquests directors, com Edmond Agabre i Henri Zaffiros, no van tenir tant d'èxit ni van aguantar tot el pes del temps com els membres més coneguts de la Nouvelle Vague. I avui dia no es considera que en formin part, perquè és que han quedat molt reduïts, no? Poc després d'haver-se publicat l'entrevista de Truffaut, Godard va declarar públicament que la Nouvelle Vague era més exclusiva i només incluïa Truffaut, Chabrol, Rivette, Romé i ell mateix. I va afirmar que Cahiers, el Cahiers du cinema, no?, era el nucli del moviment.
0: Godard, sí. La Cahiers du cinema.
2: Sí, exacte, sí. Godard també va reconèixer cineastes com René, Struc, Varda i Demy com a contemporanis valuosos, però va dir que tenia el seu propi fons cultural i estaven separats del moviment, perquè és clar, també directors
0: bueno, Agnès Varda
2: com el René, el René amb aquell... El...
0: René Clair.
2: No, René. Alain René. Que es va fer l'any passat de Marienbad.
0: Sí.
2: I bueno, va fer unes també...
0: Clar, que... no és exactament no. Nouvelle Vague l'any passat de Marienbad.
2: No, per això, no, és un altre estil. Bueno, és, només diré quatre pel·lícules d'aquella època, no? Els 400 golpes del François Truffaut, després Besos robados, també del Truffaut, Domicilio conyugal, també d'ell, després hi havia El final de l'escapada del Jean-Luc Godard, després, qui diré més, El desprecio,
1: però són pel·lícules que no són massa
2: conegudes,
1: oi?
2: Algunes són molt bones,
1: sí?
0: Jo no dic que no siguin Al final de l'escapada és molt coneguda,
2: amb
0: la Jean Sever i el Jean-Paul Belmondo.
2: I ara, recentment, han estrenat una pel·lícula que es diu aquesta, la... com es diu? Bueno, el que estàvem dient.
0: Le Mépris?
2: No, de la Nouvelle Vague, o sigui, una pel·lícula que es diu Nouvelle Vague.
0: Ah, que tracta sobre ells.
2: Sí, jo trobo que... I més aviat hem relacionat amb un director, que és el Jean-Luc Godard, que veus la forma d'actuar, que sense guions ni sense res. Ell es llevava, va, anem, cridava a tots, i sobre la marxa els hi feia fer, o sigui, sense guions ni res, vull dir, sobre la marxa. I una d'aquestes que ha tingut molt d'èxit és El final de l'escapada.
0: Aquesta sortia, no em diguis que no sortia. Tenia guió.
2: No.
0: No pot ser.
2: Bueno, o si el tenia, se'l passava.
0: Ah, això és una altra cosa.
2: Se'l passava,
0: això és una altra cosa.
2: Sí. És, aquesta surt el Jean-Paul...
3: Del món.
0: I la Jean Sever, que era una...
2: Jean Sever,
0: que feia d'americana.
3: Era en blanc i negre, aquesta.
0: Una... Sí, sí, en blanc i negre. Home, totes eren en blanc i negre.
2: Sí, totes, sí, les que estem...
0: I era una noia que venia a diaris.
2: Sí, exacte, sí, sí.
0: Ostres.
2: No, però va tindre... Dintre de tot, de totes aquestes sí que n'hi ha hagut, els 400 golpes, que és d'aquella...
0: Que és quan surt el noi aquell, el...
2: un també que surt...
0: El personatge dels 400 cops, després va sortir...
2: Jean-Luc Leaud, que després surt amb un altre personatge, nada menys, ja que és gran, que fa amb l'Último Tango en París. Bueno, aquest és molt conegut. I també va fer una pel·lícula amb aquest, el Serra, saps el Serra aquest de...
0: Sí.
2: Aquest de un que és molt com...
3: Em sona.
2: L'Albert Serra. L'Albert Serra que va fer aquesta últimament la de Tardes de Soledad, d'un matador de toros. Sí,
3: ah,
2: sí. Molt conegut. Sí. Doncs també aquest, el Jean-Luc.
0: Pel·lícula que no he vist ni penso
2: veure. No, jo em faria gràcia veure-la, però no la puc
0: aconseguir. La dels toros aquests no penso.
2: No està,
0: està en venda. I segur que és boníssima, segur.
2: No està en venda. Jo hi he mirat i hi ha una versió en francès, però em sembla que val 40 o 50 euros. Aquesta pel·lícula, que la podies aconseguir si la fessin aquí normal, amb 7, 8, 10, 12 euros. I aquesta et costa 40 i pico comprada a França. O sigui que no... És un tio molt, molt especial, aquest.
0: Sí,
3: ho ha de ser.
2: Bueno, si voleu, només farem... Avui, ara ja, deixem-lo de la Nouvelle Vague, a part de que després ell posarà la música, no?
1: Ara li toca el...
2: Sí. Bueno, sí, només
1: una pinzellada.
2: Sí, només una pinzellada de molt petita.
0: No parles de la Marilyn?
2: Sí, per això, que el dia 1 de juny, el dia 1 de juny fa 100 anys que va néixer. Es deia el nom artístic,
1: Bueno, digues el exacte, digues el nom artístic,
0: es deia Norma Jean.
1: Marilyn, però no saben quina Marilyn és.
2: Norma Jean era la Marilyn Monroe, no? Que va néixer a Los Angeles l'1 de juny del 26 i es va morir a Bretton Woods el 4 d'agost del 62.
0: Bueno, es va morir.
2: La
0: van morir.
1: És igual, però va morir.
3: Va deixar de respirar.
2: Malgrat la seva enorme reputació, la seva vida privada va estar plena d'insatisfaccions, raó per la qual, en un principi, es va parlar de suïcidi com a causa de la seva prematura mort. Tot i així, diversos biògrafs, amistats i coneguts seus han fet èmfasis en el bon estat anímic de l'actriu poc abans de morir i la seva il·lusió per arreglar la casa dels seus somnis, com a idees contradictòries de la possibilitat del suïcidi com a causa de mort. A més, moltes teories especulatives han parlat de la implicació de la família Kennedy en la seva mort.
3: Sí,
2: és una cosa... Sí.
3: Es va dir que era fulana del John.
0: Això que has dit és molt lleig.
1: Era amiga.
3: Amiga, sí, amiga.
2: I direm que, bueno, havia
3: amiga
2: fet...
3: Amiga de llençols.
2: Havien fet Amor
0: en... Una altra vegada.
2: No, havien fet Amor en conserva, Eva al desnudo...
0: Bueno, Amor en conserva,
2: sí, va ser sortia
0: primera, un momentet,
2: sí, amb els germans
0: Marx. Sí. I era la primera vegada que sortia amb el cinema.
2: Després, Me siento rejuvenecer, Niágara, Los caballeros las prefieren rubias, Río sin retorno, Con faldas y a lo loco, Vidas rebeldes, bueno, una gran actriu. Que...
1: Una pena.
0: Jo volia dir una cosa sobre la Marilyn.
2: Sí.
0: I és que considero que era tan bona cantant com bona actriu, perquè era molt bona actriu, sí, però és que cantava molt bé.
2: Sí.
0: Jo tinc un parell de discos de la Marilyn i són boníssims, de jazz i música, i swing i tal.
1: Bueno, per finalitzar, Albert.
0: Bueno, per finalitzar, acabarem amb un tema d'una pel·lícula que es diu Cartouche, i perquè és un tema que sembla que ens marxem a cavall.
1: Vinga.

0: Bueno, doncs després d'escoltar aquesta música que, i després de l'explicació que ens han fet els companys sobre cinema i sobre la música de cinema, que, bueno, això ho deixarem pel mes que ve, que serà el darrer programa, potser sí que m'agradaria que portessi una mica preparat els temes de les noves pel·lícules que es faran. Com us agrada tant el cinema i la música, com es fa, com es roda una pel·lícula, com, en fi, entrar una mica dintre de les entranyes del cinema.
1: És que hi ha moltes maneres de fer-ho, eh?
0: Bueno, i en parlarem, en parlarem, però ara fem una pinzellada.
1: Pues el que m'has posat és una cosa difícil, eh?
0: Bueno, però vosaltres sou de reptes difícils, em consta, segur que sí. I ara donarem pas al Josep Oró, que ens portarà, quina novetat, que ens explicaràs avui com a cosa curiosa, eh? Curiositats més que novetats.
2: Els personatges, l'última vegada que vaig venir, que van ser personatges molt nefastos i molt malvats.
0: Bueno.
2: Em vas dir, home, no els portis tan malvats.
0: Dic, fem la compensació.
2: Uns que són o bonachons o menys malvats, en tot cas.
0: O ficció.
2: Sí, bueno, gairebé tots ho són de ficció.
3: No, igual existeixen, bueno, eh?
2: Existien, sí, cas, alguns. A veure, començaré pel Carnestoltes, que sembla que sigui un d'allòs.
0: Que molta gent no sap ben bé el que significa.
2: Doncs, sí.
0: Ens disfressem, doncs però no sabem.
2: Sí, és un personatge. Diu, 7 setmanes després que hagi lluït la primera lluna plena, una vegada passat el solstici d'hivern, arriba el rei Foll, tot fent llengotes i passes de ball, i proclamant que s'ha d'abolir el món i tornar al caos primordial.
3: Sí.
2: Vestit en casaques estrambòtiques, corona llampant, calces arlequinades i ceptre de tulipes daurades. Fill de les festes paganes. Tot això ve de...
3: De Roma?
2: Sí, més o menys. Fill de les festes, com els Saturnals, anuncia, proclama la disbauxa. Reparteix màscares perquè ningú no es quedi orfe de poder mostrar altres cares. Acusat d'excés i immoderació. El condemnaran a morir cremat. Abans de morir proclamarà que no és, que només és culpable de gaudir de la vida desocupada. O sigui que no és tan... No era tan dolent.
3: Li hauríem de fer més cas, aquest senyor.
2: Clar, això, a l'origen d'aquests són divinitats esbojarrades i paganes. Tot això ve d'allà. Albiraments. Salveu des del dijous gras fins al dimecres de cendra. Aspecte glequinat.
0: O sigui, Arran quasi una setmana, no, només?
2: Sí, sí. Però diu, clar, els poders encomanar la disbauxa, o sigui, que és el que... Vinga, va, gresca i endavant. Feblesa, diu que viu pocs dies, clar, de...
0: Clar, una setmana, pràcticament, des de dijous a dimecres.
2: Diu, el propòsit que té és proclamar la gatzara. O sigui, escolta, aquest és el personatge del Carnestoltes. En...
3: Clar, però això et ve després de la Setmana Santa.
0: Que ens... No.
2: No.
0: No? Això ve abans de Setmana Santa.
3: Ah, la Setmana Santa vaia, és per vaia. Purgar els pecats.
2: Ah, sí, els pecats d'aquest. Els pecats del Carnestoltes.
3: I els
0: però
3: nostres, no?
0: Una cosa, Josep, explica aquí el llibre aquest que estàs explicant-nos a tu. Has dit més o menys l'origen, però el per què en temps de Franco, de dictadura, es va prohibir?
2: Bé, tot això... Clar, tot això són personatges pagans i l'Església Catòlica ho tallava molt i llavors, en temps franquista, tot era... Tota l'Església tenia molt de poder i llavors el Carnestoltes no el feien anar perquè era pagà. I...
0: Perquè no era res religiós, vols dir?
4: Exacte, era més religiós.
2: Era més pagà, vull dir, no sé, ni religiós, era pagà, perquè no...
3: Home, les festes saturnales...
2: Sí, això és de Saturn.
0: Però que no prové de la part d'Itàlia? No
2: aquí
0: posa aquí, no?
2: L'origen són divinitats esbojarrades paganes. O sigui,
0: paganes, però no posa l'origen
2: no,
0: d'on ve.
2: Per molts llocs, o sigui que devia venir de molts. Tot això acostuma a posar d'on ve i l'origen de les bestieses aquestes. Com ara també, com a personatge mític, hi posen la castanyera.
3: Ah, sí?
2: Sembla que no, sí.
3: Que és un personatge real.
2: Sí, però, tot i així, té el seu sentit. Diu, quan la nit comença a senyorejar el dia i hi ha un impàs, un moment excepcional en què els morts poden passar al món dels vius. En aquest marge màgic se celebra el Dia dels Difunts. L'1 de novembre els vius visiten els morts i l'endemà els morts visiten els vius.
0: Carai, espero que no vinguin mai a visitar-me.
2: El dia 2 és el Dia dels Difunts.
0: No cal que em tornin la visita.
2: I les castanyeres vestides antigament amb faldilles de sergí, de sergil i davantal de cànem i llana eren els herals dels que ja havien aclocat els ulls, dels traspassats, i els vetllaven mentre venien menges per als àpats funeraris. Castanyes calentes i grosses. Qui en vol, que ara encara fumen, doncs això, devien ser menjars pels funerals, també sembla.
3: Saps que no sé si tornaré a menjar castanyes?
2: No, mira, a mi ja no m'agraden gaire.
3: Sí, a mi sí.
2: Em menjo una a l'any per tradició, però...
3: Una?
2: Sí, perquè no em passen. La veritat és
0: les
2: que...
0: És curiós, perquè...
2: Sí, les mastego.
0: El tema de la castanyera sembla ser que sigui cosa nova.
3: Sí, bueno. A veure, ensenya'm la foto de la castanyera.
2: Pues una castanyera...
0: Bueno, continua, Josep, negres, continua.
3: És una castanyera que fa por.
2: No.
3: Sí.
0: Josep, continua. Que els oients no ho poden veure, i això no ho podem fer.
2: Per això ja no d'allò, ja no li dic. És una dona vestida de negre, de dalt a baix, amb un mocador al cap negre.
0: Tal com són les castanyeres que venen castanyes.
2: I una mica bruta del carbó de coure les castanyes.
3: Clar, una mica bruta?
2: Una mica, bé, no, s'embrutaven les mans.
0: Home,
3: les mans negres, clar.
2: Sí, es grataven la cara i...
0: Però això no vol dir que siguin brutes.
3: No.
0: Vol dir que anaven negres com els carboners. Eren bruts? No, tocaven cosa...
2: Si anaven amb les castanyes, es tocaven la cara perquè tenien picor, doncs...
3: Tenien picor?
2: Segurament. Després porto la cucafera, que sembla també una cosa...
0: Sí.
2: Diu que hi ha indrets amb una aura irreal. El delta de l'Ebre no és terra, no és mar. És un paratge que provoca incertesa, equívoc, confusió. Un paisatge on no són estranys els miratges. Aigua, molls de llegenda, allí en va arrencar una força primigènia de la natura. Una bèstia, una mena de tortuga gegant. Penseu que la cucafera no és una cuca, sinó té forma de
0: serp.
2: De tortuga. De tortuga, de amb tortuga. Un coll llarg. I amb unes dents bastant grosses. Ui. Això era la cucafera.
0: I què era? Es parla que és del delta de l'Ebre?
2: Bueno, era allà on s'albirava. Una bèstia mena de tortuga gegant antidiluviana que moria a les sorres i els pescadors traslladaren a Tortosa. Es veu com... Coses
0: bueno, això deu ser una mica com el monstru del Lago Ness, que ningú l'ha vist, però tothom s'imagina que existeix.
2: Exactament. Les jerarquies eclesiàstiques digueren que era una representació d'idolatria i heretgia, i acabà convertida en fantotge de festa major. Altres abominacions aquàtiques navegaren submergides pels líquids salats. No sols els kràquens abissals, que encalcen els catxalots que encallen de tant en tant a les platges. Els kràquens, si voleu saber què
0: són... Què són kràquens?
2: Els kràquens són... ve de la mitologia nòrdica, que són aquests calamars gegants i pops gegants que a vegades has vist que amb un braç ensorraven els barats, s'enfonsaven els vaixells.
3: El del 20.000 euros de viatge submarí.
2: Sí, una cosa
0: com un pop gegant?
2: Un pop gegant, un calamar gegant. Que tenen els kràquens. Els kràquens.
0: Però existien?
2: Encara n'hi ha, que se n'han trobat.
3: Sí que n'hi ha, calamars gegants.
2: Que s'havien trobat d'hasta de 19 metres de llarg.
0: Carai.
4: Caram, 19
2: metres. Sí, no, i de...
0: Vols dir que no els confonien amb un submarí?
2: Sí, els hòstia. Ai.
3: Ui, el que has dit, ui.
2: El d'allòs, què anava a dir? No, que inclús jo he vist retratos, no sé si d'allòs, de calamars que amb les potes... amb els tentacles arribaven a potser 20 metres, o sigui, el que era la bossa del calamar no era que fer 4 o 5 metres, però després els tentacles
0: eren llarguíssims. Però
2: Josep,
0: per fer calamars a la romana amb un calamar així, necessites una paella...
3: Quanta farina
0: necessites? No, una paella gegant...
2: L'origen eren els abismes marins, és clar, i l'albirament era el delta de l'Ebre. Aspecte calònic gargulesc, o sigui, ja et dic, una tortuga... més forma de tortuga que de cuca, amb un col bastant llarg i unes dents bastant esmolades.
0: Això és la cucafera.
2: Sí. Era vulnerable a la terra ferma, o sigui que quan si la volies caçar la tenies que buscar per allà.
3: Però feia mal a la gent o no?
2: No.
1: feia mal a la gent o no?
2: Ah, si no la veien, no. Propòsit, conservar el cicle vital. O sigui que no tenia res més que això.
1: Que segui
2: viva. O sigui, no era ni massa dolenta ni massa bona.
0: Bueno, era una cucafera.
4: Com les persones.
1: Petxem-petxés.
2: Sí.
0: Quina mitologia més tenim?
2: Bueno, avui tenim la cucala.
4: Cucala?
0: Home, s'assembla molt a la cucafera, no?
2: No, però és una cucara, diu. No tot el que vola prové de l'estrip de les aus. De vegades la condensació dels oprobis adopta formes alades. Els templers de Miravet, perquè...
0: Tot és cap allà al delta,
2: Van
1: zona...
2: patir moltes ignomínies. Això és veritat, els templers la van passar bastant magra.
1: Sí.
2: Sobretot perseguits per l'Església Catòlica.
1: Bueno, no? Per una reina francesa que les va considerar un contrapoder i va començar a matxacar-los, van fugir, van arribar a Catalunya.
2: Però aquí que també els van perseguir per aquí, també.
1: Ells, sí?
2: Diu, malgrat ser innocents de les ruïneses de què els acusaren, perquè els van acusar de tot i ells no eren d'allòs, quan van sucumbir sobre el gran meandre de l'Ebre, va restar l'alè, primer dolgut, després sinistre de la seva desfeta. Moltes nits, temperades o poc serenes, l'esperit dels monjos guerrers del castell deambula pel salatge nocturn transformat en cucala, bèstia reina dels ocells intel·ligents, però també herald de la mort en camp de batalla. No us exposeu al rellent nocturn prop del gran riu si gralla, claca o cloqueja la cucala. Si aneu per allà no ho feu d'allò. Però és que, esclar, els albiraments estava pels cels de Miravet. Miravet, aquest es veu que voltava pels cels de Miravet perquè el propòsit seu era recordar els ultratges que havien tingut els templers.
0: Però podries definir una mica com és la cucala?
2: És un ocell, un corb.
0: Però molt gran,
2: un
0: corb.
2: Té forma de corb i amb una cresta que és de plumes. O sigui, la cresta no és de carn, sinó...
0: Com un gall dindi.
4: No,
2: una cresta de plumes.
0: Val.
2: M'entens?
0: Val. Sí. És com un, puput,
2: ja
0: que li diuen.
2: Ja diu que té l'aspecte d'un còrbit. O sigui, ja. Hi ha corbs bastant grossos, per això. Tenen una naturalesa de l'ànima penada. Però, bueno, ell... recordava els ultratges dels templers.
1: I dels càtars, no? Perquè
2: no, els càtars eren uns altres que també van ser, també la van passar mal.
1: Per això és que els templers van ajudar molt als càtars.
2: Clar, perquè eren de la mateixa. I aquest és dels bons. Diu, la dama blanca d'Ovinyà.
0: Carai.
2: Sí.
0: Uns noms que la veritat és que no els havia sentit mai, eh?
4: No.
0: Són curiosos, però...
2: Tens 200 i pico que dic. Diu, les dames blanques són dones preeminents i l'aspecte de les quals s'apareix en indrets de traspàs entre aquest món i l'altre. Solsticis, capvespres, rius, ponts, amb la finalitat de protegir, en el cas andorrà, que aquesta venia d'Andorra, les seves llibertats amenaçades. Són dones fortes que, quan deixen aquesta vall de llàgrimes, prefereixen quedar-se transformades en fantasmes protectors, salvaguardes de la seva comunitat. O sigui, es tornen ànimes bones, per dir-ho d'alguna manera.
1: O sigui, que a Santa Coloma tenim alguna.
2: No ho sé.
0: Ànimes no? Protectores, sí, no, Josep?
2: La dama blanca d'Ovinyà, una dona que vigila des d'una talaia, foragitar el bisbe licantrop de l'Urgell.
1: Aquí?
2: Un bisbe que devia ser...
1: Un bisbe hombre lobo.
2: Sí, que volia escanyar les valls andorranes. Quan moria es convertia en una enigmàtica presència diàfana que guaitava a les boscúries. Ja diu que els albiraments són les valls andorranes, aquesta vegada. Aspecte embolcallat de vels. Era una dona, però plena de vels. Tenia poders, tenia un do per espantar, però el propòsit era lluitar contra les injustícies.
0: Molt bé.
4: Això s'ho devia copiar la Salomé.
1: És el que estava pensant, la Salomé.
0: Sí. Tant de bo en tinguéssim moltes ara per aquí.
2: En tinc una altra.
1: A Madrid tenen una d'aquestes.
2: El que ens sona estrany és que hi ha el diable, però a la pàgina següent hi ha el dimoni.
0: Quina diferència hi ha entre diable i dimoni?
2: El diable és el dolent, perquè ja dic, com que és dolent ja no te l'he posat.
1: I el dimoni, quina diferència hi ha?
2: El diable diu, el propòsit és fer caure en paranys, i el I el dimoni és atabalar les persones, és més aviat juganer.
0: Un és nen i l'altre ja és adult.
2: Allò que en diuen un dimoniet, no?
4: Sí,
2: el dimoni diu vivia en fondalades i muntanyes inaccessibles, allà on havia estat relegat per la jerarquia cristiana. Hòstia, això no ho he traduït, està en llatí. Omne dir gentilum demonia.
1: A veure... Omnia més tot.
2: Dil.
1: Com?
2: Dil.
1: Això no existeix.
2: Di. Di, em dubte.
0: Bueno, és igual, ja...
1: No sé.
2: Gentium demonia. Gent demoniaca o alguna
1: cosa. No sé.
2: Bueno, els déus de la religió vençuda esdevenen dimonis de la triomfant. Una d'aquestes divinitats menors desterrades eren els daemons, grecs, els grecs. Genis mediadors entre els déus i els homes. Custodis de la natura, criatures que, de vegades, eren benèfiques, d'altres no tant. Els cristians van ascendir els dimonis i el convertiren en àngels i dimonis. Paraula, aquesta darrera, que prové d'aquells genis grecs, i els adornaren amb banyes, cua i peulles, com els sàtirs, els faunes i el déu Pan.
1: Vale, vale.
2: Sí, l'origen era el cristianisme primitiu, o sigui, llavors ja els hi posaven les banyes amb aquests. I els viraments arreu on es fan correfocs. Sí, aquests són els dimonis.
1: Hòstia, en el poble aleshores en tenim
2: en
1: la
2: tenim
1: tira.
2: En tenim un carro.
1: Hòstia.
2: Oi, què has dit?
1: Què he dit? No he acabat.
2: De bosc o bèstia... Bueno, l'aspecte és de bosc o bèstia buscana. A naturalesa enjugassada. Vull dir que era els cadallós. Poders entabanant, serronant, galipar... Bé. I la feblesa que té és, diu que fuig de les candeles, del llorer i de l'aigua beneita.
1: Del llorer?
2: Del llorer, sí. I bueno...
0: I quina diferència hi ha?
2: Amb el diable.
0: Amb el diable.
2: Bueno, el diable, si vols, te'l llegeixo.
0: Sí, és curiós.
2: El diable és diabolus, aquell que separa. Una criatura d'ulls roents com brases i alè de sofre i sucarrim. Un ésser obstinat a desunir l'harmonia de la creació. Ho recorda la dita popular, Nostre Senyor va fer el bes i el diable el demés. El diable disposa de molts noms i facetes. Dimoni, Bafomet, Barsebuc, Xot, Àngel Merlesc, Nia, sobretot els paisatges més ombrívols de l'ànima humana. I provoca neguit, trasbals, confusió. Els desorientats que cauen en la seva fascinació queden marcats pel senyal del diable. Un clot al capdavall de l'espinada. Perden l'ombra i, en acabar, l'ànima.
1: Perden l'ombra?
0: És germà del... Són germans tots dos, eh?
2: Bueno,
0: que...
2: No,
1: aquest té molt mala uva.
2: Aquest,
1: eh?
2: El propòsit és fer caure els paranys, o sigui que no... Diu, la naturalesa, aquesta naturalesa és sulfurosa i mefistosa. O sigui, té
0: olor de... per acabar, m'agradaria que ens llegissis l'home dels nassos.
2: L'home dels nassos vols que llegeixi?
0: No, bueno, sí, si vols llegir un altre, m'és igual, eh? Però sí, com ens queda només temps per una, el trobo curiós, l'home dels nassos, però és igual, eh? L'home dels nassos que...
2: Mira, l'home dels nassos. Sembla que camina sense rumb. Això és un home que va pel carrer, no?
1: Com jo.
2: Però vigila els rellotges dels campanars perquè no s'aturin. La seva missió és cloure l'any. Avança una mica cap cot, subjecta una maleta plena d'experiències. Vesteix un abric molt llarg i usat i es cobreix mig rostre amb un barret negre. La quitxalla el coneix com l'home dels nassos, perquè els adults els conten que la facècia d'aquest té tants nassos com dies de l'any. I la imaginació infantil veu un ésser inquietant amb tot el cos ple de nassos.
0: Clar.
2: La mainada no s'adona, però, que el 31 de desembre només li resta un nas. I és difícil de distingir entre la gentada atrafegada. Té veu cavernosa i veu aigua de les piques d'aigua beneita. L'origen, diu, és un geni nadalenc. Albiraments, el 31 de desembre, arreu, per tot arreu. L'aspecte, un home amb abric i capota. Naturalesa pairal. Poders, tenir tant nassos com dies té l'any.
0: Bueno.
2: Només viu un dia.
0: Clar.
2: El propòsit, cloure l'any. Ja està. Diu, parentiu amb el Carnestoltes, la Castanyera i la Vella Quaresma. Sí,
0: bueno, pràcticament tots són mites, no? Això és, llavors, coincideix. Bueno, doncs...
2: No sé.
0: Molt bé, no?
2: Sembla. Vull dir, ho heu trobat bastant interessant.
0: Molt curiós, i tant que sí. El mes que ve anirem...
2: Sí, mira, m'han deixat un...
0: Per uns altres. El deixarem pel mes que ve, perquè ara ja tenim de...
2: M'he deixat un de maco.
0: D'anar... Bueno, El deixarem pel mes que ve, Josep.
5: Sí.
0: Doncs bé, amics, companys, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos una mica el món del cinema, de la música i de les mitologies. I ara tenim de fer mitja part, tenim d'anar a les notícies, però bueno, no marxeu, que tornem de seguit. Fins ara.
1: Sí. Adéu, adéu.
4: Adéu.
2: Adéu. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Fins a les 4 de la tarda han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona 109.000 vehicles, un 36% dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit d'avui. El Servei Català de Trànsit fa una crida a la prudència davant l'operació tornada aquests 3 dies a festa que de moment, malauradament, ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes. Un volant que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. Des d'ara, a les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7. En aquesta via hi haurà un carril adicionat sentit nord a Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, un altre en sentit sud, entre Llinars i Montornès. L'Amiel, el director del Servei Català de Trànsit, ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona perquè en molts llocs és laborable. I el govern aprovarà demà al Consell Executiu l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per docents i més de 700 de personal d'atenció educativa, administració i serveis. Aquests prop de 1.800 professionals contribuiran a reduir ràtios i impulsar escola inclusiva ja al proper curs. La mesura arriba el mateix dia que tornen a reunir-se govern i sindicats per reprendre les negociacions. Escoltem Esther Niubó, consellera d'Educació.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits.
1: I el Brulla, a Osona, reclama mesures a la carretera Collformic després de la mort de dos motoristes. Només l'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a velocitats molt importants. El darrer va morir dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior va morir al pont de l'1 de maig amb la víctima de dissabte. Ja són 4 les que han perdut la vida en carreteres d'Osona des de principis d'aquest any. I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de l'L4. Els fets van passar la matinada diumenge. A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons els Mossos, seria una persona aliena a aquesta baralla. Darrer punt, Madame Butterfly. Madame Butterfly ja es presenta avui a Barcelona, la popular òpera de Puccini, i farà parada al Palau de la Música Catalana.

0: La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 2:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federació Espanyola de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federació Espanyola de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.
1: La veu de la gent gran.
2: Bé, després d'aquesta petita pausa, us recordem que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda. En diferit, de 9 a 11 de la nit, però també el podeu escoltar les vegades que vulgueu per la web de Ràdio Sant Boi. Doncs bé, avui iniciem aquesta segona part molt contents perquè tenim un nou col·laborador, que és el company, el Martí. Bona tarda, Martí.
3: Hola, bona tarda.
2: Ja, després farem la presentació més oficial, però ara simplement ha sigut presentar-te com a nou col·laborador. I també ens acompanya el nostre col·laborador habitual, que és l'Esteve. Bona tarda, Esteve.
4: Hola, Carme, bona tarda a tu i a tots els agraïments.
2: Vinga, doncs anem per feina, perquè avui crec que la cosa serà llarga, perquè el Martí ja veureu que té moltes coses per explicar-nos i molt interessants, eh? És una persona que ha sigut molt viatger. Bueno, volia dir el seu origen de però ens l'explicarà després ell. Ara, si us sembla, primer començarem amb la cuina del Miquel, perquè com sabeu el Miquel encara no està recuperat del tot i no pot venir, però ens envia les seves receptes. O sigui que avui començarem amb les receptes. I per començar farem un gazpacho de tomàquets i pebrots del Piquillo de Sàlvia. Ingredients per 4 persones: 1 quilo de tomàquet de pera, madureig, 5 llesques de pa, 2 alls, 15 pebrots del Piquillo, 100 grams de pernil del país, oli d'oliva, vinagre i sal. Per l'oli de sàlvia, sàlvia fresca i oli d'oliva. El temps d'elaboració, 30 minuts. Dificultat, fàcil. Salsa recomanada, ja com hem dit, oli de sàlvia. Es trituren les fulles de sàlvia per... Això és per fer l'oli, eh? Unes fulles de sàlvia amb l'oli d'oliva i es condimenta el gazpacho. Lògicament és per condimentar el gazpacho. Donarà un toc molt especial. Bueno, per fer el gazpacho, es col·loca la picadora de la batedora elèctrica, els tomàquets nets, les llesques de pa, els alls pelats i els pebrots. Es tritura durant 2 minuts fins a aconseguir una crema fina. Es comprova el punt de sal i s'afegeix l'oli d'oliva i el vinagre a gust. Se serveix ben fred amb unes tiretes de pernil del país i un rajolí d'oli de sàlvia. Ja veieu que és superfàcil. Bé, després el Miquel ens ha fet un fricandó. Bé, encara que hem acabat de dinar, se'ns fa la boca aigua. Ingredients per 4 persones: mig quilo de llata de vedella, una ceba, un all, salsa de tomàquet, mig litre de brou de carn, un farcellet d'herbes, sal, pebre, oli d'oliva, una bosseta de moixernons secs i vi blanc. Per la picada, un all, 15 ametlles, julivert picat. El temps d'elaboració són 45 minuts. Poseu en remull els moixernons amb aigua freda durant una hora aproximadament. Enfarineu la carn tallada, salpebreu-la i fregiu-la lleugerament. Reserveu-la. Talleu la ceba molt petita i sofregiu-la amb oli d'oliva i el farcellet d'herbes. Afegiu l'all picat i, a continuació, la salsa de tomàquet. Afegiu-hi la carn i deixeu-la suar uns segons. Mulleu-lo amb una mica de vi. Reduint-lo a la meitat, retireu el farcellet i afegiu el brou. A meitat de cocció, afegiu els moixernons i la picada que haureu preparat amb el morter. És molt important que no fregiu gaire la carn per evitar que quedi massa dura. Doncs bé, ja veieu que és superfàcil. I acabarem amb unes delícies de meló. Ingredients per 4 persones. Un meló cantalup. 200 grams de tall de bacó o bacon. Oli d'oliva, sal, pebre i escuradents. Bueno, els escuradents deu ser per picar, no per escurar-nos a les dents, no? Feu uns bolets amb la polpa del meló un cop hi hagueu tret les llavors. Salpebreu les boletes, emboliqueu cada boleta amb una tira de bacó i punxeu-la amb un escuradents. Amb una paella, amb oli ben calent i abundant, submergiu els aperitius durant uns instants pel tal de que el bacó us quedi ben cruixent. Doncs ja veieu que són receptes molt fàcils. El que passa que m'imagino, amics oients, que molts de vosaltres no podreu anotar, perquè vaig una mica de pressa, no podreu anotar tots els ingredients i la preparació. Però no patiu, si ho voleu tornar a escoltar al vespre, podeu escoltar-ho, i si no, em truqueu, com a vegades ja heu fet alguns, i jo us passo la recepta, no hi ha cap problema. Doncs bé, tal com he dit, començarem amb el Martí. Martí, explica'ns una mica tu on has treballat, què és el motiu de que hagis viatjat tant. Fes una mica de 5 cèntims de la teva... No, no volem intimitats, però una mica la teva vida, que ens proporcioni una mica d'informació, que ara el programa ens anirà bé.
3: Bé, a veure, jo tota la vida he tingut la sort de que he pogut caminar molt per Catalunya, he pogut...
2: Crida una mica més, Miquel, no tinguis por. Martí.
3: Doncs bé, sempre m'ha agradat molt caminar, m'ha agradat molt viatjar per Catalunya, viatjar per Espanya, viatjar per Europa i inclús per 5 continents. He tingut la sort de poder estar a tots 5. I bé, veritablement descobreixes moltes coses, és la possibilitat de conèixer gent, la possibilitat de mirar, d'estar atent al paisatge, de descobrir que no cal anar amb tanta pressa com anem pel món.
2: Perquè tu estàs jubilat, oi,
3: sí,
2: ja?
3: Sí, no, jo estic afortunadament jubilat.
2: Però jo tinc entès que per la teva feina, perquè tu has sigut director, ho podem dir-ho, no?, sí, de la Coca-Cola, oi?
3: Bueno...
2: Coca-Cola sí. Catalunya.
3: Vaig tenir un càrrec, sí.
2: Tenies un càrrec a la Coca-Cola.
3: I vaig estar viatjant moltíssim. Però bé, no és el mateix viatjar per feina que viatjar...
2: Clar. Aquí volia anar, no? Que a part de que has viatjat molt, però has viatjat però has vist poc durant el teu treball.
3: Sí. A veure, descobreixes moltes coses, perquè sempre descobreixes coses, i sobretot a la part que em va tocar a mi viatjar, però que realment els viatges són... quan hi pots anar amb calma, amb tranquil·litat. Sempre he estat bastant un viatger solitari, he fet molts viatges sol, molts, i és la possibilitat d'anar...
2: Home, perquè hauràs volgut, m'imagino, eh?
3: Sí,
2: perquè
3: a veure,
2: suposo també... que acompanyat hauràs pogut anar sempre que...
3: També he fet viatges acompanyat.
2: Ah, molt bé.
3: Sí, però bueno...
4: I moltes anècdotes.
3: Sí, no, anècdotes les que vulguis, vull dir que... Anècdotes les que vulguis, vull dir que...
2: O sigui que... A partir d'aquí, vull dir, tu cada vegada, perquè ara seràs vull dir, col·laborador assidual, no? La veu de la gent gran, i ens faràs viatjar per aquests mons que tu ja has estat, oi?
3: Sí,
2: ens explicaràs
3: sí.
2: Una mica a veure, que puguem viure.
3: La primera d'avui és una experiència personal molt, molt propera aquí. I bé, tot el que intento fer sempre és a base de vivències, o sigui, no és...
2: O sigui, reals, el que tu ens explicaràs serà reals.
3: Són coses que jo he fet.
2: Viscudes per tu personalment.
3: Evidentment.
2: Molt bé, doncs... Endavant.
4: Doncs vols fer una introducció de la música, si vols.

0: Aquesta música que està sonant és una música del Delta del Llobregat, dels espais naturals.
1: Ah, carai.
0: Sí, sí.
1: Aquí mateix, caminant hi som.
0: Sí, sí, sí, estem aquí mateix. I, de fet, la conservació del Delta del Llobregat com a parc natural és gairebé un miracle, sobretot si tenim en compte la proximitat del port i la proximitat de l'aeroport i la pressió urbanística que hi ha en tota l'àrea metropolitana. Però amb tot això, al port hi trobem un mosaic de paisatges de gran interès natural. Un d'ells és el de la desembocadura del Llobregat, on a la vora del riu hi predominen les zones humides, amb estanys i maresmes, platja i mar. També hi trobem pinedes i prats, salicornars i canyissars, dunes i herbassars aquàtics. En aquest espai tan reduït s'hi han identificat 360 espècies d'aus.
1: Carai!
0: Sí, sí, 30 espècies de mamífers, 20 espècies d'amfífers i rèptils, 17 espècies de peixos i més de 350 papallones, la majoria de la gran part nocturnes, i no parlem ja de la gran quantitat d'insectes. Val la pena accedir a aquesta zona i caminar-hi tranquil·lament, gaudint de l'observació d'aus, descobrint estanys i paisatges i platges i simplement aturar-se a contemplar el mar.
1: Està obert al públic, Martí?
0: Bé, farem dos trossos. El primer tros farem a l'estany de Caltet i al costat del riu. Aquest té horari de visita.
1: Val.
0: Està obert de dimarts a dissabte, a diumenge, de 9 del matí a 7 de la tarda fins al 30 de juny. A partir del 30 de juny canviaran l'horari i estarà obert. En principi tots els dilluns està tancat. Però bé, és un espai, doncs bé, el que es proposa és una distància de 5,5 km, però està senyalitzat i es poden fer recorreguts bastant més curts. Tot el recorregut és pla i és fàcil perquè són camins amples i molt ben senyalitzats, com hem dit.
1: L'entrada
0: no és gratuïta.
1: Per on està? Pel Prat?
0: Vale, sí, sí, a veure, ara anava a explicar-ho. Això s'està

0: Vale, ja, d'allò. Quan arribem a l'entrada d'aquest espai protegit, el primer que trobarem és... fem l'entrada, i un cop a dins ja trobem el primer mirador, el mirador de Cal Lluquet. Ens permet, ens hi enfilem i ens permet tenir una primera visió panoràmica de l'entorn per on caminarem. Anirem trobant diferents miradors, i els miradors, cada un d'ells, és una invitació a fer una pausa, a aturar-nos i, sobretot, que no sigui una visita superficial, sinó atenta i sensible amb el lloc. Mirar no és veure. Contemplar és un acte ètic, actiu i fins i tot transformador. I això és el que volem intentar fer avui.
1: Molt interessant això que has dit, eh? Que mirar no és veure.
0: Sí, sí, mirar no és veure.
1: No, perquè sí, sí. Veure és viure-ho,
0: sí,
1: oi?
0: Exacte. És realment viure-ho i interpretar-ho.
2: Es nota que és un apassionat, quan explica les
1: coses. No, sí, sí.
2: Veure,
1: sí.
2: Com els radiants estaran
1: contents. És que ho vivim, Exacte. Vull dir, de fet, de la manera que ho explica, sembla que t'hi vegis allà.
0: Sí, a veure, és un lloc que he anat forces vegades, perquè el tenim aquí al costat, i és un lloc molt entretingut per poder-hi gaudir, i cada dia, cada visita és diferent, i realment val molt la pena. Bé, el primer que fem, després d'haver pujat al mirador i tenir aquesta visió del lloc, és acostar-nos a la llera del riu, on abunden els peixos que els podem veure saltar, i on a vegades fins i tot hi trobem corbs marins o alguna àliga pescadora intentant pescar.
1: Carai.
0: Sí. Després ens dirigim a la desembocadora del riu caminant per la llera, sempre amb el riu en un costat i els calaixos de depuració en un altre. Els calaixos de depuració sona què és? Doncs és un tipus d'aiguamoll artificial dissenyat per netejar l'aigua mitjançant processos naturals, és a dir, són uns filtres verds.
1: Això és curiós perquè molta gent no sap el perquè hi ha aquestes brilles tipus canyes tan primes i és per depurar-lo.
0: Per depurar-lo.
1: Molt bé.
0: Sí. I mentre caminem entre canyissars i jonqueres podem anar escoltant el refilar d'algun ocell. O sigui que d'allò. Bé, al final arribem al mirador de Cal Malet. Bueno, al final no, entremig. I, evidentment, ens hi tornem a enfilar i allà sí que tenim una bona vista dels calaixos i podem entendre com funcionen. I allà els calaixos ja comencen a abundar, les fotges, les polles blaves. Després, continuem caminant en direcció a la desembocadora del riu i trobem l'estany de Cal Arana, el primer que trobarem. I uns metres més endavant, la torre mirador de la desembocadora, just al límit a la platja de Cal Arana. Aquesta platja no és accessible perquè hi ha nidificació d'aus i està...
1: Està protegida.
0: En tot això hi veurem les gavines volar i els xatracs, que són molt habituals. I també una bona quantitat d'ocells limícoles, que són els que estan allà nidificant. Un cop hem vist la platja i el mar, tornem un trosset enrere, ens anem a un altre mirador, el mirador de Can Beites, i tot seguit entrem a una zona curiosa. Entrem a la pineda de Cal Arana, un petit bosquet de pipinyer. Aquí hi abunden els rapinyaires nocturns, com el xot, i així com una important colònia de ratpenats. I a la primavera també hi podem trobar orquídies.
1: Carai!
0: Sí, és un lloc interessant. És una espècie d'illa...
1: I que poca gent coneix, perquè mira que jo sóc samboiana i estic aquí tocant el Delta, i tot això no... I he estat a vegades allà, però... Totes aquestes curiositats, si no realment t'ho expliquen, com tu ara ho estàs explicant, no hi prestes atenció.
0: No, realment val la pena. El que estàvem parlant d'anar, mirar i contemplar...
1: Tranquil·lament, passar-te tot un dia, ara que estem jubilats.
0: Sí. A veure, jo he dit que pots estar entre una hora i mitja i tres hores, però hi pots estar més. Vull dir, pots estar el dia sencer. I depèn, després, si te'n vas als aguaits, que seria el següent pas, seria anar a l'aguait de Caltet. Un aguait no és un mirador, és un espai, una construcció de fusta, on hi ha unes finestres grans a tocar de l'estany. I allà pots contemplar una gran quantitat d'ocells. I aquests ocells, a més, com que és una cabana allà preparada, hi ha informació dels tots els tipus d'ocells que pots veure des d'allà, a l'època en què hi són... I
2: en plafons.
0: Són plafons, sí, i t'ajuda a distingir-los. I allà realment pots veure una gran quantitat d'aus aquàtiques, diferents espècies d'ànecs, ens en farien creus de les espècies d'ànecs que hi ha, no només hi ha l'ànec.

0: verd, veiem capbussets i capbussons i fins i tot una oca salvatge. L'última vegada que hi vaig estar em vaig trobar-ne una.
1: Una oca salvatge? Salvatge.
0: Sí, sí, sí.
1: Quina figures tenen, com les, sí, com els ànecs normals?
0: No, no, no, una oca grossa,
1: gran.
0: Sí, quasi bé tipus com un cigne.
1: Carai.
0: No, no tan gran, però sí, sí, també n'hi havia, eh? A la Whiting hi podem estar moltíssima estona perquè podem anar a veure de tot. I si ens fixem a l'aigua, fins i tot podem veure alguna tortuga. Mm?
1: Bueno, tortugues allà on tu comentaves que es veuen, que es paren per veure com aterren els avions, hi ha aquell canal, que allà n'hi havien moltes de tortugues també, eh?
0: Aquesta serà la segona part de l'excursió.
1: Val.
0: Aquest canal és el canal de la Bunyola. Val, primer val. Acabem de, el recorregut per aquí, per aquest espai natural, que després d'haver gaudit de tot el que hem pogut veure a la White aquest, emprenem ja el camí cap a la sortida, perquè l'entrada i la sortida tot es fa pel mateix lloc. Però abans, hem de retornar un trosset a la Pineda, encara ens hi podem entretenir perquè la veurem diferent de com l'hem vist la primera vegada, i anant cap a la sortida, a l'esquerra trobarem a la White el Saboral. Ens ofereix una altra perspectiva de l'estany de Caltet. Realment val la pena aturar-s'hi. I finalment passarem per una zona on hi ha uns prats humits, on acostuma a haver-hi pastura de ramats. O sigui que, sí, sí, de xais, de cabres. I també hi ha tota una sèrie de cavalls que estan per allà, que desbrossen el terreny.
2: Quina, Martí, quina extensió estem parlant? D'extensió?
0: Estem parlant de 90 hectàrees.
1: Déu-n'hi-do, eh? Mm.
2: 90 hectàrees són,
0: eh? Sí. Realment és un recorregut entretingut. Vull dir, dona molt de sí.
1: Clar, i els amants dels ocells,
0: sí,
1: i,
0: sí.
1: Bueno, i de la natura, és que només que estimis una mica la natura ja quedes, sí, meravellat d'aquest,
0: sí, sí,
1: paisatge.
0: Realment et quedes meravellat, val molt la pena. Bé, i el segon, hi havia una proposta per si no en tenim encara prou, que és aquest a l'estany de la... Ai, el canal de la Bunyola, que tu estaves comentant. Aquí farem, sortint del mateix lloc, ens tornarem a dirigir cap al mar, però ja en una zona que no està restringida, d'accés lliure, i pots anar qualsevol dia, qualsevol hora, de dia i de nit, i també és una distància de 5,5 quilòmetres anar i tornar. També és un recorregut pla, i en aquest cas no està senyalitzat, i també s'hi pot anar tot l'any, i podem invertir des d'un parell d'hores fins a 3, 4... I...
1: Depèn l'estona que t'estiguis, sí, contemplant les aus.
0: Sí, sí, sí, les aus i moltes més coses. De fet, és un dels racons més emblemàtics, i hi han dues curiositats que també trobarem, com és la zona dels carrabiners i el semàfor. Molta gent sorprendrà què és això del semàfor.
1: Sí.
0: Després ho comentem.
2: Sí, curiós,
0: de moment, quan anem agafant el camí avall, abans d'arribar al canal, encara tenim un altre mirador, un altre guait, de l'estany de Caltet. Encara el tenim. Però bé, ja l'hem vist de diferents llocs, i nosaltres continuem avall, ens interessa anar centrant-se en l'altra part. Aquest tros passa entre camps de conreus i canals, com el que estàvem parlant, plens de vida, on sovint hi trobem esplugabous, garses, martinets blancs, volant d'un ambient a l'altre. Al mirador Caltec, la presència... Arribem a l'estany de la Bunyola, al canal de la Bunyola, que és el drenatge d'aquesta zona del delta. Aquí és habitual trobar-hi polles d'aigua, així com fotges, camallargs i fins i tot algun alt d'ànec. Les tortugues també hi són molt freqüents, així com les granotes. I fins i tot podem arribar a veure alguna serp d'aigua. Són inofensives, però per allà corren. Sí, sí, això ja no fa tanta gràcia.
1: No, la serp no em fa gens de gràcia.
0: No fa gens de gràcia, vull dir que... L'altre dia em vaig trobar una pujant a Sant Antoni i la veritat que no em va fer gens de gràcia.
2: Pots cridar el francoista.
1: No, home, clar, la muntanya és normal tindre serps i rates, i... però una cosa és que en trobis, una altra cosa és que et facin gràcia.
0: Estan a dins de l'aigua i no, tampoc surten. Bueno. Normalment ni t'ataquen si no les molestes. I bé, amb tot això hi arribem a la platja i trobem la torre mirador de la Bunyola. Aquí és un fantàstic mirador de la platja i de la plana del delta, amb els aiguamolls, els estanys, les pinedes, els camps de correu i el mar. De seguida travessem el pont i arribem a l'antiga caserna dels carrabiners, que és el que estàvem parlant. Està tocada a mar. Aquests primers edificis daten del 1844 i és on hi vivien els carrabiners, que vigilaven la costa i controlaven el contraband. També participaven en el salvament de vaixells i de persones. El cos fou dissolt el 1940 com a represàlia per la fidelitat dels carrabiners de la República i fou substituït per la Guàrdia Civil, que va estar fins al 1970. Els ocells també hi són presents i és habitual veure pardals i verdums, però també el corriol camanegre, que a més de trobar-hi aliment, també s'hi reprodueix. Els rèptils també hi abunden, en especial les sargantanes i algun dragó amagat entre les pedres. Finalment, la darrera destinació, que està a 200 metres, és el semàfor. El semàfor és una casa de senyals. És un edifici històric construït al final del segle XIX, concretament el 1887, que fou edificat amb la finalitat de regular el trànsit marítim per la costa i reduir el nombre d'accidents. Això s'aconseguia mitjançant una instal·lació d'uns telègrafs òptics, que eren unes banderes que, d'una forma i amb un codi preestablert, permetien la comunicació tant amb els vaixells que navegaven per la costa com amb Montjuïc. Tenint en compte que el far de Montjuïc, això estem parlant a finals del segle XIX, i el castell de Montjuïc data del 1906. El far de Montjuïc data de 1906. O sigui, el semàfor és un precursor de...
1: És anterior.
0: És anterior dels fars.
3: Sí.
0: A Catalunya n'hi ha dos. El far del Llobregat, el semàfor del Llobregat i el semàfor del Cap de Begur, que molta gent el confon com si fos el far de Begur. A Begur no hi ha far.
1: Però bueno, té similitud amb un...
0: Sí, té, a veure, la funció era la mateixa.
1: És de far.
0: És la mateixa, És la mateixa.
3: Del 19 i del 20.
0: Sí, són del segle XX. La veritat és que els primers treballadors que van habitar aquest edifici hi van arribar el 1897 i la vida era molt difícil.
1: 1897.
0: Ah,
1: val,
0: 1800,
1: perquè 1900 ho tenim aquí.
0: No,
1: 1800 ja és finals del segle XIX.
0: I van viure en unes condicions realment molt dures, en
1: ja.
0: Una zona molt humida. Aquest edifici avui es troba mig enrodat, però està conservat. I què és curiós? Doncs el curiós és que en aquesta història, aquest edifici al mig del paisatge, és una miqueta surrealista, perquè es troba en una zona d'aiguamolls i petites basses molt properes a l'estany de Magarola, on hi habita la gambúcia, és un peix d'aigua dolça. Una passarel·la de fusta ens permet superar tots aquests aiguamolls i arribar sorprenentment al mirador que s'ha convertit la vella i mig enrunada casa del semàfor. La contemplació del delta és una de les més belles panoràmiques a prop de la pineda de la Ricarda, el famós estany de la Ricarda,
1: sí,
0: que tant s'està parlant ara amb el tema de l'aeroport. I a més, hi ha el Gran Gaudí, això està posat mirant el mar, el Gran Gaudí és mirar el mar i deixar-se portar. Podrem veure moltes coses. I amb una mica de sort, fins i tot podríem arribar a albirar algun cetaci. Concretament, a l'abril d'aquest any, se'n van veure un parell.
1: Sí,
0: és una cosa d'allò. I bé, fet aquest recorregut, que són 2,5 km més o menys, abans cal retornar, i retornem a l'aparcament de Caltet, altra vegada remuntant al canal de la Bunyola, on ens hi podem entretenir contemplant.
1: Molt bé.
0: I aquesta és la proposta que us portava per avui.
1: Molt bé, Martí, per ser el primer dia tot un èxit, el que ens has proposat. Vull dir, jo crec que els nostres oients estaran encantats en anar a donar un passeig per allà, perquè inclús hi ha l'autobús que et deixa molt a prop. Vull dir, no cal que, si no tenen cotxe, poden anar amb autobús. I bueno, i esperem que tot aquest panorama que tu ens has explicat tan bé no ens el destrueixi ara amb el nou aeroport, no? Perquè el tema de la Ricarda, tal com deies, està molt de moda, no?
0: Sí,
1: esperem
0: sí.
1: Que, que es mengin un tros de mar, però clar, també afectarà els peixos.
0: També afecta, sí, sí.
1: Si l'aeroport el fan més gran, també afectarà els peixos.
0: I si retoquessin per l'altra banda, hi ha l'estany del Remolar, que també que és la sortida de la Riera de Sant Climent, que també és un espai molt bonic per visitar.
1: Tirin per una banda, tirin per una altra, el paisatge el destrossaran.
0: El destrossaran.
1: Però bé, deixem la política pels polítics, nosaltres dediquem-nos a la ràdio i anar gaudint d'aquests viatges que tu ens aniràs explicant al llarg de l'any. I bé, i ara doncs, donarem pas a l'Esteve, que... Esteve, avui què?
3: Avui... Bona tarda, Carme. Avui parlarem de farà uns 10 anys aproximadament i vam fer aquest programa justament i em van trucar si podíem repetir. És el viatge per Barcelona subterrània de vegades.
1: Ah, això.
3: Els refugis.
1: Hi ha persones que m'ho han demanat,
3: els refugis.

0: mai tot qui se'n va i no tornarà, també me fai tot qui perd l'amor. La, la, la, la, la, també me fai qui perd l'amor.
1: Carai, quina música més adient, eh?
2: Aquesta música és
1: de Barcelona.
2: És del Mili Vendrell,
1: que
2: és un gran tenor, i va fer, doncs, a part de cantar molt bé cançons tradicionals catalanes, també va fer la sarsuela catalana i sarsuela espanyola. He contat perquè aquesta cançó es diu Per tu ploro, i justament estem parlant de l'època de la Guerra Civil i la incidència que va tindre tota l'època de la guerra a Barcelona.
1: Jo et volia preguntar aquest quina relació tenia la Mili Vendrell amb la cançó Per tu ploro amb el que ens explicaràs del clavegueram, per dir-ho.
2: No estem parlant dels refugis.
1: Dels refugis.
2: Refugis de Barcelona. També és una altra.
1: Clar, perquè quan una vegada també vas parlar del clavegueram i em van demanar que el repetissis.
2: Aquest és el refugi.
1: Un altre dia.
2: Aquest és el refugi. Estàvem parlant perquè també agrada saber els quilòmetres que hi ha i tota la periferia del subsol de Barcelona. I la incidència que va tindre a les Olimpiades de Barcelona, tota la remodelació. Doncs us començaré dient que Barcelona, com altres ciutats, va patir l'impacte dels bombardejos de la Guerra Civil. De manera molt directa i persistent, va ser considerada com la primera gran ciutat europea bombardejada no solament pels avions espanyols, sinó també dels Franco, sinó de l'ajuda que va tindre dels italians, de l'aviació italiana i de Mussolini en particular. Un dels impactes més contundents va ser l'ús de l'aviació pels exèrcits italians i també, com no, també dels alemanys, que va generar un nou model de violència que amplia el radi de destrucció molt més enllà de la tradicional lluita de cos a cos. El primer bombardeig que van haver a Barcelona, dels 192 que van haver franquistes en plena Guerra Civil, va ser naval. El primer atac que van tindre va ser naval pel creuer italià Eugeni de Savoia, que va ser el 13 de febrer de 1937. Aquest va ser el primer atac que va tindre Barcelona. Aquest atac a la població es convertiria en protagonista involuntari de la guerra. Els primers llocs que van ser habilitar per assegurar la vida dels veïns i veïnes, fer els refugis a sota les cases i la xarxa de metro. Quan els bombardejos es multiplicaren amb tota la seva magnitud, es va començar a construir, tal com he dit abans, els refugis, i hem de recordar que la majoria dels homes estaven al front. Per tal cosa, els refugis els van construir no solament els homes que havien, grans, sinó que dones i també, com no, els nens. Per fer front a la situació, es va crear la Junta de Defensa Passiva, encarregada de salvaguardar la vida dels habitants de Barcelona. Els refugis estaven dissenyats sota terra o sota els habitatges i la seva construcció amb un grau de resistència molt elevada per poder fer front a les zones expansives de les bombes i com no, també de la seva metralla. Actualment, a les bases de dades dels serveis d'arqueologia de la ciutat de Barcelona es comptabilitzen un total de 1.322 refugis inventariats. D'aquests 10 es van construir l'any 1936. 112 van aparèixer al llistat de refugis de l'any 37 i 1.177 als refugis del 38 i un al 39. Imagineu-vos.
1: Sí, pràcticament tots s'han fet durant la Guerra Civil.
2: Exacte. Després de que ja entren a l'època franquista i l'any 1943 se'n construeixen 5, l'any 44 11 i l'any 45 són 6. Per tant, el total de refugis franquistes van ser 22, passada la guerra.
1: Però va ser en previsió de la Guerra Mundial, no?
2: Sí, tenia por, exacte, tenia por de lo que pogués passar a partir d'allí. Des dels 1.322 refugis, 1.264 són numerats per part de la Junta de Defensa Passiva. Pel que fa a la distribució dels refugis a la ciutat de Barcelona, aquesta és desigual en funció del districte i la categoria d'ell. Per exemple, el que n'hi ha més és a l'Eixample, que són 301 refugis. possiblement en van trobar més, però per la quantitat de, és més perquè la quantitat de població que albergava van facilitar planificar-te alguns més.
1: Clar, o sigui, perquè aquí, Esteve, deuen comptabilitzar els refugis fets pel govern, però hi havien moltes cases pairals que es feien el seu propi refugi a sota.
2: Particulars. Aquests,
1: clar, aquests no deuen estar comptabilitzats.
2: Aquests no, perquè són tot el registre que tenim. La Ciutat Vella es van comptabilitzar 204. Sants i Montjuïc, 195. Sant Martí, 172. Sant Andreu, 137. El barri de Gràcia, 98, Horta-Guinardó, 84, Horta-Guinardó, Les Corts, 27, Sarrià-Sant Gervasi, 50, i Nou Barri, 54. Us diré que l'experta arqueòloga, la Carmen Miró, que treballava amb mi al Servei d'Arqueologia, com a responsable del Plan Barcino, ella era responsable del Plan Barcino del Departament de Documentació, Recerca i Ecologia Preventiva, era de l'ICUP, l'Institut de Cultura, havia estat companya meva i em recordava que tot ells només es poden visitar, tots els refugis, es poden visitar molt pocs amb els dits de la mà, en hi havia prou, perquè si no estan remodelats i posats al dia, hi ha un perill. Per tant, hi ha uns quants que sí que estan remodelats i posats al dia, però molts no estan visitables.
1: Hi ha perill de visitar-los.
2: Jo us contaré uns quants recomanats, més abans us ho diré. A més de tot això dels refugis històrics de la Guerra Civil, Barcelona compta també, és important dir-ho, i a més per tu, que aquest tema l'hem tocat, pel canvi climàtic, ja. Que a partir d'ara hi ha molt el canvi climàtic i que tots el passem, i més la gent gran. Hi ha 200 refugis climàtics distribuïts per tota la ciutat de Barcelona, entre biblioteques, casals i centres cívics. A Barcelona hi ha uns 200.
1: Això no són refugis.
2: Això es va haver de dir-ho, però en cas de refugiar-se per la calor o per fred.
1: Això és important, diferent, no?
2: Però és important de dir-ho pel canvi de temperatures extremes que hi ha a la ciutat.
1: Vull
2: dir
1: que
2: tot s'ha pensat que la gent que viu, que ens hem trobat, ja sigui guerra, ja sigui canvis climàtics, ens estan posant al dia per tot el que està passant.
1: Sobretot la gent gran i els nens, que són els que més pateixen el tema. Sobretot aquest any es preveu que ve una bona calorada i està molt bé que... Això és possiblement el mes que ve, comentarem el lloc on hi ha, tant aquí Sant Boi com els pobles propers, els refugis climàtics per la gent gran i pels nens.
2: Perquè això mai s'havia pensat, en això. És ara que estem patint.
1: És que no...
2: les temperatures estan extremes.
1: El problema no l'havíem tingut, Esteve.
2: Ara podem fer un recorregut pels refugis visitables, sí, que realment es poden visitar. El més important, i aquí us recomano que si podeu el aneu a visitar, està al Pol Sec, i és el refugi 307. És el refugi més important, que veureu, quan us ho vaig comentant, veureu que realment sí que és important. És el més famós que hi ha a Barcelona. Està al Nou de la Rambla, al Poble Sec, als peus de la muntanya de Montjuïc. La gestiona el Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, el MUPA, i sorprèn perquè és un dels refugis més grans de Barcelona. El refugi 307 és un dels refugis antiaeris construïts durant la Guerra Civil, amb l'objectiu de protegir la població dels bombardejos indiscriminats que van patir Barcelona. El refugi va ser excavat gràcies al treball de molts veïns del barri de Poble Sec i disposa de 3 entrades. Jo l'he visitat tot, molt maco, la veritat sigui dita. Té l'accés, el principal és el carrer Nou de la Rambla, i té a prop de 400 metres de túnels. Amb una alçada de 210 metres i una amplada que oscil·la entre 1,5 i 2 metres, l'altura. El refugi compta amb diverses estances, lavabos, font, enfermeria, comptava en aquella època tot amb d'ells, i avui en dia estan les sales tal qual. Enfermeria, sala d'infants, llar de foc, entre altres. Anant recorrent-lo, es poden reviure les angoixes de la ciutat que durant la Guerra Civil es va enfrontar a un fenomen nou, el bombardeig indiscriminat a la població civil. Una pràctica militar que només havia estat breument assajada durant la Primera Guerra Mundial. El refugi 307 és un dels millors exemples del refugi construït a Barcelona i alhora esdevé un autèntic memorial de la lluita per la supervivència i el desastre de les guerres. El Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona presenta el refugi 307 com a símbol de la història contemporània de Barcelona. Els bombardejos perpetrats per l'exèrcit de Franco a la rereguàrdia va significar un fenomen nou que la població civil havia d'encarar. El front de guerra era lluny, però amb l'inici dels bombardejos, les vides dels civils corrien molt de perill. Ja no es sentia si es tractava d'objectius militars o de la zona civil. Tothom participava en la guerra. Els bombardejos, sistemàticament sobre la rereguarda, eren uns trasbals per la vida quotidiana i l'empitjorament de les condicions de dia.
1: Esteve, tu has dit que l'entrada, la principal entrada, està a la Rambla del Poble Sec.
2: Del Poble Sec, sí.
1: Però com s'ha de fer si algun dels nostres oients volen anar a visitar-ho? Com ho tenen de fer?
2: Això, a on tenen d'anar? Això t'ho faré al final del que estic dient ara. Està al nord de la Rambla, el puesto és al nord de, la Rambla 169, i per la informació es pots trucar, o sigui, o pots escriure al informaciomupa@bcn.cat, i per a qualsevol informació teniu el 93 256 21 22.
1: Després al final ens ho tornes a repetir.
2: Sí, tenia al final
1: per nostres, però i preferit dir-ho perquè els nostres oients tinguin a punt els bolígrafs perquè prenguin nota.
2: Sí, sí, de dilluns a dijous de 9 es pot visitar de 9 a 3 i divendres de 9 a 3 i de 4 a les 7 de la tarda. Aquest és la informació que us puc donar perquè és Museu d'Història i fan les visites guiades.
1: Molt bé.
2: El projecte del refugi 307 consisteix a prop de 400 metres de túnel, tal com us he dit abans, i la capacitat del refugi, segons el projecte, era de 2.000 persones.
1: Déu-n'hi-do.
2: O sigui, fixeu-vos-ho bé, 2.000 persones. I tal, bueno, us he dit, amb les seves tres entrades. Un dels millors exemples del refugi construït a Barcelona. Després de la guerra va ser magatzem de fàbrica de vidre i després va passar a una vivenda d'una família gitana, que s'ho posa a dintre també. Com a estava a prop de la muntanya, ja sabeu que molta gent, per sort o per desgràcia, van molts a viure a Montjuïc, a les barraques i dalt de...
1: No crea claustrofòbia, no et fa claustrofòbia entrar als túnels aquests?
2: No, perquè hi ha molt bona està molt ben il·luminat, està molt ben...
1: És que també, com hi ha persona que té claustrofòbia i potser li fa por entrar-hi, doncs que sàpiga que pot anar a visitar-ho, que no crea...
2: Val la pena ja per la restauració i és digne de visitar. Jo us dic, el preu per a l'entrada val 3,50. Fer l'entrada, visita l'entrada, 3,50.
1: Val la pena. Un cafè
2: i
1: a tu gastes.
2: I per la informació, tal com us ho he dit dalt, abans, és el 93 256 21 22, o el correu electrònic informaciomupa@bcn.cat. Cap
1: de totes maneres, sí, inclús si truqueu a informació de l'Ajuntament de Barcelona us facilitarà. Però si no, amics oients, si voleu, demaneu el telèfon i us ho torno a facilitar.
2: Exacte. Després, un altre que també es pot visitar és el refugi de la plaça del Diamant. La plaça del Diamant està al barri de Gràcia. Es va construir més de 90... al barri de Gràcia es van construir 98, per ser més exactes, de refugis. Però el que realment es queda és aquest.
1: El que es pot visitar,
2: aquest,
1: també.
2: Aquest, sí, exacte. Està a la Vila Gràcia i té una capacitat, per a 300 persones, on hi havia aproximadament 250 metres de túnels. Estem passant de 400 a 250, que Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, Déu-n'hi-do, en comparació, si l'altre en té 400 i una capacitat per 2.000 persones, i aquest en té 300 i una capacitat per... Vull dir, no és equitatiu.
2: Sí, el que passa és que estem parlant de túnels, però després de les estances
1: clar,
2: no comptem com a metres, com a estances.
1: Són a part, vull dir, a part dels 400 metres.
2: Les obres van començar el 37, les obres de la Passa d'Alemany, i es van paralitzar fins al 38. Una vegada recuperada Barcelona, el gener del 39, el govern franquista va mantenir el refugi intacte davant la incertesa de la segona, tal com guerra ho hem dit mundial, abans, sí. Del 39 al 45, la Guerra Mundial. Per si cas, es va preparar, clar. Per si cas. Quan es va veure que no tenia utilitat, es va sellar els pous de ventilació i va quedar abandonat. Fins que el 1999 el van obrir perquè els veïns de la plaça més vells poguessin visitar-lo i tindre record de com estava el seu d'ells. L'Ajuntament el va restaurar i per visitar-lo a partir del 2006 va començar a ser visitable a la plaça del Diamant. A Plaça del Diamant. També tinc el telèfon que us he dit abans. També
1: per... Això serveix. El telèfon que ens has donat és per tots.
2: Exacte. Part, perquè després jo diré un altre que també aquest no, aquest va part. Després hi ha el refugi de la plaça de la Revolució. Aquest és molt petit. Durant la Guerra Civil Espanyola, els veïns de l'entorn de la plaça de Revolució construïren un refugi antiaeri a la plaça que els protegeix dels atacs de l'aviació feixista. Acabat el conflicte l'any 39, el refugi fou clausurat, quedant enterrat durant dècades sota la plaça. L'any 1994, arran de la construcció de l'aparcament i un pàrquing, aquesta construcció torna a cobrar actualitat. Afortunadament es va poder salvar una part d'ell, del qual des de l'any 23 es pot visitar a través de les visites que organitza Taller d'Història de Gràcia, Centre d'Estudis. Es pot visitar.
1: Quina capacitat té aquest?
2: Aquest
1: has dit que era molt petit.
2: És petit, sí. Aquest no tinc la quantitat de gent, però és petitó. El refugi de la plaça de Revolució consta d'una galeria i dues sales d'infermeria i altres espais.
1: Per on cau la plaça de la Revolució?
2: Està al mateix... Jo n'he estat aquest, perquè has d'anar al pàrquing i ara he d'allò...
1: Has d'entrar per un pàrquing,
2: sí,
1: d'aquí.
2: Sí, entres i bueno, pots
1: visitar-lo.
2: De totes
1: maneres, la informació ja... Si sí. Els que vulguin anar ja poden consultar o a la pàgina web o trucar a la informació.
2: Exacte. Després tenim el Palau de les Eures. Aquest sí que ja són palabres majores, perquè té una història. El Palau de les Eures està a Collserola. Està a la zona de la universitat. Aquest està dins del campus dels llars Mundet de la Universitat de Barcelona. S'hi troba el Palau de les Eures. Està construït per l'encàrrec de Josep, era un indià, va anar a Puerto Rico, es deia Josep Gallard Forgàs, i tornant de Puerto Rico l'any 1895, on havia fet fortuna, va voler fer-se un palau. D'estil château francès, palau francès, envoltat de jardí majestuós, de gran valor paisatgístic, i per competir amb el palau veí de la finca del laberint d'Horta. Ell va dir, jo no soc més que els meus veïns. Quan va morir l'any 1898, l'edifici va quedar abandonat. Durant la Guerra Civil va ser expropiat i destinat a ser la residència de Manuel Azaña. La Guerra Civil.
1: Yeah.
2: Tot i que ell no va vindre mai, fins que en plena Guerra Civil la Generalitat de Catalunya el va confiscar per convertir-lo en la residència del benvolgut president Lluís Companys.
1: Però això durant la dictadura?
2: Sí,
1: més estrany,
2: moment,
1: eh?
2: Esperat, abans de marxar a París.
1: Que
2: ell va viure protegit dels bombardejos, però va tindre, després va marxar. O sigui, bé, no ho sabeu.
1: I aquí van fer el refugi.
2: El palau, sí, aquest, a sota. El palau, emparat per la muntanya i allunyat del centre de la ciutat, es podia considerar un lloc segur pels atacs i seria aeris que patia Barcelona, sobretot per part de l'aviació italiana. Tot i que les condicions d'emplaçament eren òptimes, els encarregats de la seguretat del president construïen un refugi entre sota el jardí. A sota el jardí van fer un refugi. El refugi disposava de dues entrades, una situada al soterrani de l'edifici, que s'obri a la paret mestra de la construcció del palau, i l'altra dissimulada al mig del jardí. Aquesta construcció, no gaire gran, estava formada per un túnel d'un metre i escaig d'amplada i per uns 2 metres d'altura, construït a cel obert i poca profunditat, cosa que va permetre forrar-lo fàcilment les parets i una rasa amb maons i el van poder protegir. Al final d'aquesta galeria s'obrien dues més, i una a la dreta que conduïa al pou de ventilació i l'altra a l'esquerra que va ser la petita estança on va poder estar el Lluís Companys, on podia refugiar-se el president i on sortia del túnel que portava a la segona entrada. En l'actualitat, el Palau dels Eures està cedit a la Fundació Bosch i Gimpera, al Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, que ha habilitat l'edifici per acollir aules i espais dedicats a diferents màsters i postgraus, programes de perfeccionament i seminaris de la universitat, així com hi ha les oficines d'afers generals i recerca de del campus Mundet. A causa d'aquestes noves funcions, veiem un moment de llons que es podia, trucant a Bosch i Gimpera, amb un punt d'endoll, podies entrar a visitar-lo, amb un acompanyat, però ara ja no. A causa d'aquestes noves funcions al Palau d'Eros, no es pot visitar per l'interior, però sí que es poden passejar pels jardins exteriors.
1: Però el refugi aquest no es pot visitar.
2: No, ni el Palau tampoc. No. Perquè fan seminaris, els arquitectes, curiós, aquest ho van fer l'any 1895, va ser Agustí Foni de Carreres, i l'any 93 Norman Ginemont va ser el que va reconstruir l'any 1993. Està al passeig de Vall d'Hebron 171 i forma part del recinte Mundet.
1: Curiós,
2: acabem perquè us vull dir l'últim que em faria res a comentar.
1: Doncs comenta'l, tens 5 minutets.
2: Sí, perquè volia parlar del búnquer del Carmel Ortaguinardó, el Carmel, que vaig anar a viure als anys 70, vaig anar a viure a l'Ortaguinardó, em va sobtar perquè veien la muntanya i a sota estava ple totes les barraques, bueno, sota tota la muntanya aquella del Carmel estava plena de barraques, i a sota els gitanos estaven que a darrere de l'Hospital de Sant Pau, estava l'Hospital de Sant Pau i estava ple de tot de gitanes que vivien allà, i nosaltres estem a prop d'allí, està la Verge de Montserrat i que ara està la sortida del metro del Guinardó a darrere. Degut a la quantitat d'atacs aeres, les tropes franquistes va patir la ciutat comtal dels bombardejos i tot això, ja seguint les instruccions del quartel general, el comandant d'enginyers van elaborar un projecte per a la instal·lació d'una bateria antiaèria al turó de la Rovira, juntament amb les antigues bateries de Sant Pere Màrtir, convertint les principals defenses de la ciutat d'alt. Van posar els búnquers del Carmel. Es van convertir una peça indispensable en l'estratègia defensiva de la ciutat. Una vegada presa la ciutat pel règim franquista, l'espai del Carmel es va convertir en una zona residencial de xavoles. O sigui, era primera de llances pels atacs i després era dels xavoles i barraques, on ciutadans amb menys recursos es van posar a viure fins a l'any 1984, que es va començar a enderrocar les barraques. Ara queden vivendes que han fet els pares, germanos, cunyaus, tots van fent allí les casetes, i el turó de la Rovira al Carmel és molt desconegut, i els búnquers del Carmel han esdevingut un reclam turístic. S'ha posat de moda pels barcelonins per veure la part que està una mica restaurada dalt de tot, i també molta gent l'ha conegut, aquesta zona, per la pel·lícula del 47,
1: sí,
2: per Carmel, la història real del barri del Carmel a la Torre Baró, situat al districte de Nou Barris. Aquesta barriada perifèrica es va convertir en la llar de milers i milers de famílies immigrants que van arribar d'altres regions d'Espanya als anys 50 i 60 i trobar-se un terreny elevat i rocós a les faldes de la serra de Collserola. Els seus habitants van començar a construir les seves pròpies cases i allà hi ha caminets i més caminets, patint durant molts anys la manca de serveis. Així que recomanem que fessin la visita de dilluns a dijous per evitar les aglomeracions, perquè veureu que els caps de setmana molta gent va a visitar dalt de tot, que està en la zona panoràmica, que es veu tota Barcelona amb 360 graus, que es veu la Sagrada Família, el Torre Agbar...
1: Però el búnquer està també...
2: Està tot conservat, i en plafons, amb el qual vols veure la història de com era l'aldellós antiaèria.
1: Es pot entrar?
2: No, que és exterior.
1: No, per fora.
2: Tot és exterior, va. I veus tota Barcelona al fons. El projecte de recuperació integral d'aquest espai s'ha obert el 27 de març del 2011. El turó té 262 metres d'altitud, comptant que la muntanya de Montjuïc té 173 i el turó té 262 metres. El turó de Rovira és un espai de lliure accés i està al carrer Maria Labèrnia, sense número, al barri d'Horta Guinardó.
1: Pues molt bé, moltíssimes gràcies, Esteve. Ja heu vist, amics oients, que avui amb una horeta hem fet un recorregut sense moure'ns gaires quilòmetres i que podeu anar a visitar
2: el Baix Llobregat, el litoral del Baix Llobregat.
1: Bueno, tot, perquè anem a Barcelona. Doncs, tal com dic, Esteve, moltíssimes gràcies. La propera ens parlaràs del clavegram,
2: sí,
1: que també
2: de Barcelona,
1: és interessant.
2: Sí, és molt interessant, i l'incidència que va tindre les Olimpiades de Barcelona.
1: I a tu, Martí, espero que hagis gaudit del programa, el primer programa, que t'hagi agradat i que pensis continuar.
3: Bé, a veure, si això és interessant, doncs jo no tinc cap mena de problema.
1: Home, clar que és interessant.
3: I es poden, hi ha moltes coses per fer, vull dir, per visitar, sense anar gaire lluny i sense que siguin coses difícils de fer.
1: Bueno, avui hem anat aquí prop, però tant en tant, si volem fer algun viatget també més llarg, també ens l'explicaràs,
3: sí,
1: oi?
3: Sí, sí, vull dir,
1: perquè també és interessant, si volem anar, ara que volem anar a París, vull dir que si ens vols fer 5 cèntims de lo més maco que podem, perquè tu també has estat a París, m'imagino,
3: sí,
1: no?
3: Sí,
2: sí. I, farem, oh, sí,
1: ens podràs fer 5 cèntims de tot això.
3: No, poden fer 5 cèntims de moltes coses.
2: Doncs, no, ell és un aficionat de lo que són les sortides a muntanya.
1: Bueno, pues,
2: de com a guia.
1: També parlarem de muntanya. El que passa que la gent gran a la muntanya ja ens costa una mica
3: no,
1: més.
3: Però bé, no creguis.
1: Llocs accessibles.
3: Doncs, llocs accessibles.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies, repeteixo, per la vostra participació aquí a Ràdio Sant Boi, a la veu de la gent gran. I vosaltres, amics oients, espero que hagueu passat una bona estona, que us hagi agradat el programa, que passeu una molt bona setmana, però el més important de tot és que sigueu molt feliços. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Cauen un 30% les compravendes d'edificis sencers a Barcelona per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Són dades de l'informe de seguiment semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona. Carles Donat és el codirector.
2: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
1: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el CAT 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del CAT 112.
3: A la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta.
1: El 20% del terme de Santa Maria d'Oló, el Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre l'última paraula. Els ajuntaments ara poden presentar al·legacions sobre algunes de les zones designades com a prioritàries, tot i que l'última paraula també, en aquest cas, la té el Departament de Territori. A la plana internacional, l'Iran ha alertat que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent. El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions de l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents a l'administració Trump fan molt difícil ara per ara un acord. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis al Baix Camp. El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Els dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis a la zona forestal d'Argentera, Pratdip i Colldejou. És tot de moment. D'aquí una hora més notícies en xarxa. Fins ara.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer. A Ràdio Sant Boi.

0: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer, Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I començo saludant, com sempre, l'Albert Vilar. Què tal, com estàs? Que ets Frida Kahlo ara? No, tens gaire cara.
1: Tu sabies que hi havia concert avui a Sant Boi?
0: Sí?
1: Era Barcelona, Barcelona, descans, Sant Boi.
0: Ah, avui va venir a Sant Boi?
1: Sí, i demà crec que va a Sant Climent de Llobregat.
0: Ah, mira.
1: És que fa un, en lloc d'un tour europeu, fa un tour per Baix Llobregat. Per això Salvador Illa s'ha fet una foto amb ell.
0: Però
1: perquè és molt fan del Bajo Llobregat.
0: Espero que llavors hagis estat el periodista que jo et tinc en consideració que ets i hagis tancat una entrevista amb ell, no?
1: No, després sonarà, està gravada ja.
0: Ah, l'has gravat l'entrevista, sí, sí, eh? Sí, quin diries que és el titular que podem extreure d'aquesta entrevista amb Bad Bunny?
1: Que és molt fan del futbol i de l'esforç en Mollà, que s'escolta tots els dilluns de 7 a 8 de la tarda un programa a Ràdio Sant Boi que és de Sant Boi en Joc, fent un resum dels esports.
0: Sí.
1: I també que vindrà a les festes de Cans Blancs, però com a assistent, perquè és molt fan del barri
0: Cans Blancs. I el HOPR és altra cosa, que dirà? Els Trau, sortiran els Trau, a dir-ho, no?
1: HOPR Cans Blancs és altra cosa, perquè com és un barri una mica apartat de la ciutat... Ja està, no?
0: Estàs bé, Albert? Tot bé, aquest cap de setmana et veig amb fomo del concert.
1: Podria haver anat, Podria haver anat.
0: Sí? I això?
1: A treballar. Treballar, però no de periodista, sinó fent una altra cosa que no explicaré ara. Però
0: que,
1: podria haver anat.
0: És que tu tens molts... Clar, no sé com explicar-ho.
1: Molts treballs. Sí. Moltes feines.
0: Sí. Això, la declaració de la renda ja...
1: Sí. Que passa que tenia un partit molt important, que no era de Sant Boi, i que tu no vas venir a veure.
0: Però, bueno, no
1: ficaré ara sintonia a pelea perquè no em vull enfadar tu.
0: No, i no cal.
1: No cal?
0: Vull dir, saps què et vull dir?
1: Per mi cal, Però sí. No discutirem ara.
0: No, tu creus que... Hi ha vegades que jo crec que la màquina no, saps?
1: Presenta el Carlos, sisplau.
0: Carlos Ruano, com estàs?
2: Hola, què tal?
0: Benvingut de nou.
2: Doncs sí, segona vegada que vinc.
0: Fomo també del concert de Bad Bunny.
2: Ostres, molta. Això de que l'Ibai cridi... Estan impressionant, la veritat.
0: Sí, bueno, no és... Vull dir que... No és estrany que cridi l'Ibai, però clar, que cridi en un concert de Bad Bunny, doncs potser una mica sí.
2: Sí, sí,
0: potser una mica sí. Avui tornes amb nosaltres, sobretot, per fer la teva secció en el que fem una mirada a través del codi penal, de la nostra
2: avui...
0: actualitat, sobretot per fer-nos una espècie de guia, diguéssim.
2: Sí, avui parlarem del codi penal. L'altre dia vam parlar de, també, ordenances administratives, però sí, en general, una guia jurídica, sí, sí.
0: Ho farem avui a la primera hora. Abans comentarem, com sempre, l'actualitat, avui molt centrada en la reobertura d'una carretera que hem tingut aquí a Sant Boi, Albert, que cada vegada sembla més lluny de que s'acabin unes obres que ens estan semblant eternes. Ho comentarem tot seguit. També ens visitarà uns companys d'aquí d'aquesta ràdio que han fet una iniciativa a la que també volem donar-los altaveu, que serà aquest cap de setmana. Us ho explicarem d'aquí pocs minuts. En una segona hora en tenim moltes coses a comentar, per exemple, això que estem dient, aquest concert de Bad Bunny, per si no se n'ha parlat suficient, i sobretot avui molt d'esport, Albert Vilar.
1: Com cada dilluns, el que li agrada a Bad Bunny, si ho he dit al principi.
0: Escolta, sí.
1: Aquesta jornada, post-quasi finalització de la temporada de Sant Boi en Joc, encara tenim una gran notícia, que és l'ascens del Club Futbol Sala Sant Boi a l'última jornada amb un empat agònic a Cornellà, i també la victòria del Vòlei Sant Boi, que farà que jugui als play-off de permanència a Primera Catalana d'aquí dues setmanes.
0: Tot això ho destacarem a la segona hora, a la que, a més, parlarem també dels dos grans clubs pel que fa al futbol a la ciutat.
1: Avui el Sant Boià.
0: Avui el Sant Boià, però també explicarem una notícia que hem sabut aquest cap de setmana que té a veure amb l'entrenador.
1: I és que Javi Calvo, parlant del Ciudad Cooperativa, seguirà un any més amb el Ciudad Cooperativa, amb el club, que encara està pendent de que es consumi aquest descens a Primera Catalana. Està amb un recurs judicial, segons ha informat el propi club, per veure si es pot mantenir un any més a Lliga Elit, però sigui com sigui, l'entrenador aconseguirà, bueno, farà la seva cinquena temporada ja al club, on ha aconseguit 3 ascensos i malauradament ha patit aquest descens a la màxima categoria del futbol català.
0: No cal que us prometem que, evidentment, volíem que el Ciudad Cooperativa mantingués la categoria, volem que això acabi passant, però jo t'haig de dir que si ho enfoquem des del punt de vista positiu, escolta, tornar a tenir un derbi santboià, mira, doncs això que ens emportem, ho explicarem avui a la segona hora. Jo sóc el Jon García i avui us acompanyarem fins als 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
3: A Ràdio Sant Boi, gent de carrer.
0: Però abans, efemèrides, avui què expliquem?
1: Aquesta t'agradaran.

0: Avui tots els equips de futbol s'han posat d'acord per fer coses un 25 de maig. Un 25 de maig de 1901, Argentina es funda el Club Atlètic River Plate, que avui fa 125 anys. També fa 121 el Club Atlètic Platense, també de Buenos Aires, i 120 anys el Club Atlético Defensores de Belgrano, també de la capital argentina.
1: Sí, avui dia de...
0: Espera, que no ha acabat. No ha acabat. A més, un 25 de maig de 1938 s'inaugura l'estadi monumental de River Plate. Sí. Dos anys després s'inaugura l'estadi La Bombonera del Club Boca Juniors, sí, els dos clubs amb més rivalitat del país, i també el 25 de maig de 1940 s'inauguri l'estadi de Florencio Sola del Club Atlètic Banfield, que no és la ciutat, però sí de la província de Buenos Aires. Si tu vols ser algú de futbol a Argentina, 25 de maig.
1: O és avui o oblida-te'n.
0: Mira, hi ha clubs que ho han exportat d'allà, perquè un 25 de maig de 1948 a Màlaga es funda el Club Atlético Malagueño, actual Màlaga Club de Futbol, i un 25 de maig de 1972 a París, França, s'inaugura el tercer i actual estadi Parc des Princes, el Parc dels Princes. Avui és literalment el Dia Mundial de Futbol, i no és broma, és el Dia Mundial del Futbol, el 25 de maig. Sí, encara que no sigui per aquesta raó.
1: Ah, és una raó que potser explicarem més tard?
0: No, és una raó perquè ho han decidit això, 25 de maig.
1: Ho han decidit, en fi. Què més, Albert?
0: Fa 49 anys s'estrena aquesta pel·lícula.
2: Oh.
0: Carlos, 25 de maig de 1977. 49 anys de Star Wars.
2: Sí, sí, la millor saga de la història.
0: S'estrena la pel·lícula, la primera de totes, Star Wars, després retitulada Star Wars Episodi 4, Una nova esperança, que va ser l'inici de la primera trilogia, que a la vegada serien les pel·lícules 4, 5 i 6, i els 2000 van sortir la 1, la 2 i la 3. Coses de George Lucas, que sembla que és fan de les efemèrides, perquè un 25 de maig del 83 s'estrena la tercera pel·lícula, el mateix dia, Star Wars Episodi 6, El retorn del Jedi. I qui també és fan és el director estudiant Ron Howard, que el 25 de maig de 2018 va estrenar la pel·lícula Han Solo, una història de Star Wars, exactament 41 anys després de l'estrena de la primera pel·lícula. Aquí explicava la història d'un dels protagonistes, que és interpretat per Harrison Ford, per fer més diners, vaja, per treure més pel·lícules de Star Wars, que no falti. I fa 44 anys s'estrena aquesta altra pel·lícula.

Un 25 de maig de 1982 s'estrena al Regne Unit la pel·lícula The Wall, un musical basat en l'àlbum The Wall, publicat el 1979 pel grup britànic Pink Floyd, amb aquest Another Brick into the Wall. I comencem amb les felicitacions perquè fa 57 anys aquest cantant. Yes,

0: Revolució.
1: Un 25 de maig de 1969 va néixer a Pamplona José Miguel Redín, més conegut com a Jochemi, guitarrista de l'Enda Caris Muertos i també de la banda Escape amb aquest Vals de l'Obrero. I fa 50 anys aquest actor. És l'irlandès Cillian Murphy, que va néixer un 25 de maig de 1976 i és guanyador d'un Òscar al millor actor per al seu paper de Robert Oppenheimer a la pel·lícula sobre l'inventor de la bomba atòmica, que estem escoltant la seva banda sonora. També és el líder dels Peaky Blinders, que sí, són dos papers que m'agraden molt.
2: I té mèrit que, sent tan Peaky Blinder, vull dir que el mires i segurament és com el primer en el que penses, que faci aquesta interpretació i que també li encaixi i que...
1: Sí, i que t'hagis quedat amb ella.
2: Sí, i que també sigui aquest paper, no només et quedis amb el de Peaky Blinders, doncs té mèrit.
1: 50
2: sí,
1: anys fa avui. I fa 49 anys una llegenda de la WWE. Un 25 de maig de 1977 va néixer a Ciudad Valles el mexicà José Alberto Rodríguez, més conegut com a Alberto del Río, lluitador de la WWE, del qual estem escoltant la seva cançó introductòria. Només l'he posat perquè de petit em deia així i no m'agradava. La gent em deia Alberto del Río
2: sí,
1: i no m'agradava. I ara m'encantaria que em diguessin Alberto del Río.
2: És el que a mi em deien don John Travolta, a tu...
1: Alberto del Río.
2: Bueno,
1: a tu t'agradaria que et diguessin John Travolta?
2: Bueno, ja passa a vegades.
1: A mi m'agradaria que et diguessin Alberto del Río, ja no m'ho diuen. Finalment.
2: Mira que hi ha Jones a la història, no?
1: Sí.
2: No, Travolta, bueno.
1: Joan García.
2: Què vols que et passi?
1: Finalment fa 24 anys aquest cantant.

0: Escoltem Polaris perquè un 25 de maig de 2002 va néixer a Granada Miguel Cantós, més conegut com a Psycho, un tio que es va fer famós abans de treure un disc sencer. Sí, i la primera frase que heu escoltat no era broma, era d'un violinista, el Tejado Melendi, la va copiar, però va demanar permís per fer-ho. I finalment, 22 anys, el pilot murcià Pedro Acosta, campió de Moto3 el 2021 i de Moto2 el 2023, i ara mateix pilot de Red Bull a la MotoGP. Bàsicament, té molt nom de pilot. Pedro Acosta. Em quadra molt.
1: Pedro Acosta, Pedro Acosta. És bo, és bo. Albert, quina és la cançó del dia?
0: Doncs fa 3 anys va sortir aquest àlbum. I mean, listen, we're talking about practice. Not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. We're talking about practice, man. What are we talking about? Practice? 3 anys, 3 maleïts anys de l'àlbum de Me Muevo Con Dios de Cruz Cafuné, un dels millors àlbums de 2023. Vaig anar al concert de fi de gira d'aquest àlbum a l'abril del 24 i va dir que traria un disc el 2025. I estem a quasi juny de 2026
1: i no surt.
0: I no té res.
1: Sí, bueno.
0: Per no enfadar-me...
1: Arribarà.
0: Per no enfadar-me, escoltem Practice de Cruz Cafuné i el Valencià Hockey, que és cançó de l'àlbum Me Muevo Con Dios, que avui fa ja 3 maleïts.

0: Creus que si torna a Cruz Cafuner seria una bona excusa per marxar cap a una illa que t'agrada molt?
1: No necessito una excusa.
0: Ja, ja.
1: No la necessito. Sí, si m'estàs tirant alguna indirecta, sí, entrarem a Canàries.
0: Fem un especial des d'allà.
1: Sí, tot el mes d'agost especial.
0: Especial arribat l'estiu, marxem a Canàries. Tot ho farem, tot ho farem. Albert, avui és el Dia Mundial de... Ojalá y tenga suerte.
1: Avui és el Dia Mundial del Tarot, i com no sé del tema, he posat una cançó que es digui Tarot a YouTube i m'ha sortit aquesta, que crec que es diu de, crec que és de Bad Bunny i
0: sí,
1: de Jay Cortez.
0: Sí. No em sona.
1: A mi m'ambienta, no, sí, amb el tarot. A mi em quadra, no?
0: Sí,
1: mira.
0: Jo crec que...
1: Estan tirant les cartes.
0: Sí, flash, una rere l'altra.

0: tota la vida és ordre i perfecció, convidant a fluir i acceptar jo imperfecte i confiar més en la vida. Jo no sóc, jo sóc del juliol, llavors jo no t'ensenyaré res.
1: Res, Albert, no sé,
2: setembre i Libra.
0: Libra, després t'ho busco.
1: Vinga, canvia l'edat, Albert, i així ja tot seria més fàcil. Tot seria més fàcil. Doncs, a fi, avui que el Dia Mundial és aquest, però més enllà d'això, avui és dia 25 de maig i els temes del dia han estat aquests.

0: I és que han passat més coses més enllà del concert de Bad Bunny. No sé si ho havíeu vist, però sí, sí, han passat més coses. Per exemple, un dia en el que el vice-analca, l'expresident, ara ho diré, del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, segueix, evidentment, d'actualitat, perquè nega rotundament les acusacions que el situen com a presumpte beneficiari d'una trama de tràfic d'influències vinculada al Gas Plus Ultra.
1: El seu entorn qualifica els informes de la UDEF de conjectures absurdes i assegura que totes les activitats i ingressos investigats eren legals i declarats a Hisenda. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, investiga una presumpta xarxa relacionada amb el rescat de 53 milions d'euros a l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero declararà com a investigat el pròxim 2 de juny.
0: De fet, hem de dir que ho hem sabut aquesta tarda perquè van sortint també noves informacions. Ara mateix el que es diu és que l'UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles d'aquest cas Plus Ultra. Veurem com evoluciona tot plegat. Però hem d'explicar que no és l'únic cas que envolta ara mateix al PSOE i a Pedro Sánchez, perquè tinc un altre en el que, de fet, sí que hi ha hagut bones notícies pel Partit Socialista. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil assegura que no ha detectat moviments opacs als comptes bancaris de Begoña Gómez, parella del president espanyol Pedro Sánchez.
1: Un informe de més de 300 pàgines conclou que els ingressos analitzats entre el 2019 i el 2024 concorden amb la seva activitat professional. Tot i això, els investigadors assenyalen possibles irregularitats en alguns contractes vinculats al desenvolupament d'un programari relacionat amb una càtedra de la Universitat Complutense de Madrid que Gómez va codirigir. El PSOE defensa la innocència de Begoña Gómez i denuncia una campanya de persecució política.
0: I per si tot això no fos poc, de sobte, Felipe González, perquè ha sortit a parlar i diu que considera que s'haurien de convocar eleccions generals aquest mateix any per la situació de debilitat que, segons ell, viu l'executiu de Pedro Sánchez. En una intervenció a València, González també s'ha referit a la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra i, tot i afirmar que no s'imagina Zapatero liderant una trama de tràfic d'influències ni creant societats offshore, diu, ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident i també el seu dret a defensar-se davant del jutge.
1: González ha assegurat que la investigació judicial està sent molt garantista i ha advertit que el cas té un important cost reputacional tant per al PSOE com per a Espanya. També ha destacat que el Partit Popular presenti ara una moció de censura perquè considera que el govern ja es troba en una situació política molt complicada.
0: Avui en el que a Sant Boi, com podeu comprovar, de fet, no és festa, almenys a la majoria de programes, però sí ho és a Barcelona, i això ha fet que moltes persones ho hagin aprofitat per marxar de pont, i de fet en aquesta operació sortida i també tornada 5 persones han mort aquest cap de setmana llarg de la segona Pasqua a les carreteres catalanes, 3 dels quals, a més, eren motoristes.
1: L'últim accident mortal ha passat aquest dilluns al matí a Polinyà, al Vallès Occidental, en una col·lisió frontal entre una motocicleta i un turisme. També hi ha hagut accidents mortals a Garriguella, a l'Alt Empordà, al Brull, a Osona i a Jorba, a l'Anoia, on dues persones han perdut la vida en un xoc entre una furgoneta i un turisme.
0: El Servei Català de Trànsit ha qualificat el balanç de tràgic i dramàtic i ha mostrat una preocupació especial per l'augment de víctimes entre els motoristes. Des de començament d'any ja han mort 49 persones a les carreteres catalanes, 20 de les quals conduïen una moto. I pel que fa a l'actualitat local, el Ministeri de Transports ha posat en servei gairebé 12 quilòmetres nous vials vinculats a la futura autovia B25 entre Sant Boi i el Prat de Llobregat. Les noves connexions afecten especialment els accessos des de la B20, la C32 i la C31C amb l'objectiu de millorar la mobilitat al Baix Llobregat i facilitar l'entrada i sortida de Sant Boi.
1: Entre les principals novetats destaca l'obertura de l'enllaç de Sant Boi Sud, que connecta directament la C32 amb la B25 i dona accés al Parc Agrari i al nucli urbà. També s'han habilitat noves connexions amb el centre comercial Sant Boi i la rotonda elíptica de Sant Boi-Cornellà.
0: Les obres formen part del projecte de prolongació de la B25 entre la C32 i la 2, amb una inversió global de més de 65 milions d'euros. El projecte inclou noves estructures, ampliacions de vies i millores als accessos viaris de diversos municipis del Baix Llobregat. I us expliquem també avui que els bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques han intervingut al carrer, van intervenir de fet el divendres passat al carrer Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi per assistir una veïna que necessitava atenció mèdica urgent dins el seu municipi. L'avís es va rebre poc abans de les 2 del migdia i el SEM va sol·licitar el suport dels bombers perquè els sanitaris no podien accedir a la

0: habitatge.
1: Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions de bombers, entre elles un vehicle autoescala, en una actuació que ha generat expectació entre els veïns de la zona. L'operatiu s'ha centrat a facilitar l'entrada dels equips mèdics per poder atendre la persona afectada amb rapidesa. L'actuació posa en relleu la coordinació habitual entre bombers i serveis sanitaris en situacions d'emergència, especialment quan cal accedir amb urgència a un habitatge.
0: I els anestesiòlegs del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi s'han sumat a la campanya Ni un minut més, impulsada pels metges de Catalunya. A partir de l'1 de juny deixaran de fer activitat extraordinària no obligatòria per contracte com a mesura de pressió perquè el Departament de Salut negociï millores laborals amb el col·lectiu mèdic.
1: Segons el sindicat, un 80% dels especialistes del Servei d'Anestesiologia i Reanimació han signat la renúncia a treballar fora de la jornada ordinària. Els professionals asseguren que la decisió no és desitjada, però denuncien que necessiten treballar en condicions dignes. Metges de Catalunya adverteix que altres serveis hospitalaris també estudien adherir-se a la campanya per augmentar la pressió sobre l'administració.
0: I també avui volem parlar-vos d'una iniciativa que ha nascut aquí, en aquesta mateixa ràdio. I és que Sant Boi acollirà el proper 31 de maig Veus que fan història, volum 3. Un esdeveniment gratuït organitzat pel Rincón de Hideo, programa d'aquí de Ràdio Sant Boi, dedicat al món del doblatge i als superherois.
1: La trobada tindrà lloc de 6 a 8 del vespre a Cal Niño i comptarà amb la participació de reconeguts actors i actrius de doblatge com Melania Pérez, Masumi Mutsuda, Laura Monedero, David García Llop i Nerea Alfonso. L'acte està pensat per als amants del cinema, les sèries, l'anime i els videojocs i oferirà experiències, curiositats i moments únics amb les veus que donen vida a molts personatges coneguts.
0: Aquí en pocs minuts ens visitarà Agenda Carrer, al Rincón de Hideo, a través del seu representant, que serà el Daniel Castrillo. Ho explicarem tot seguit. Però abans, en esports. Bones notícies per l'esport santboià. El Club Futbol Sala Sant Boi aconsegueix l'ascens a preferent en l'última jornada de la temporada.
1: I ho fa amb un empat agònic a la pista del Futbol Sala Cornellà, on tot i arribar a estar a una 4 per davant, va acabar empatant a 4, sumant el punt que els hi feia falta per quedar en novena posició amb 36 punts. Això ens explicava l'entrenador i president Dani Vega després del partit.
2: Muy contento porque, aunque no lo parezca y que yo soy bastante tranquilo, lleva muchos nervios porque al final esta gente son muy buenos y te acaban sometiendo, pero bueno, lo hemos sacado, que era lo más importante de hoy. Ahora que encontrar el míster nuevo, que venga, que haga un proyecto sólido, que aguantemos la preferente, creo al final lo que hay que hacer. Que el B también pueda competir en primera y sobre todo que el club siga creciendo, que al final el reflejo de un equipo son todos.
1: Per tant, el president deixarà la banqueta tant de primer equip com de filial masculí, que han aconseguit l'ascens a preferent i a primera catalana, respectivament, aquest cap de setmana. L'altra notícia de la setmana és la renovació de l'entrenador Javi Calvo, que seguirà un any més dirigint la Ciutat Cooperativa, el club que segueix pendent d'una resolució judicial per veure si consuma o no el descens a primera catalana. Això ens explicava l'entrenador després de l'últim duel contra la Pobla de Mafumet.
3: A levantar cabeza, a felicitar y dar las gracias a toda la gente, toda la afición nuestra, y nosotros a reponernos, a animar a los chavales, y bueno, sé que este club volverá. Está trabajando bien, los chavales tienen muchas ganas. Es un hasta luego, no es un adiós.
1: Javi Calvo seguirá acompañado de José Luis Márquez, Fran Arroyo, Juan Blanco y Drán en el cos tècnic, a més de la incorporació de Víctor Embucu, que serà el seu rol de jugador per formar part de la banqueta de l'equip de Sant Boi. A més, avui parlarem del primer equip femení del vòlei Sant Boi, que dissabte va guanyar l'última jornada de l'Olivera i jugarà els play-out per mantenir la permanència de la primera divisió. També del béisbol, que aconsegueix una gran doble victòria a Zaragoza, i avui tancarem la temporada del Futbol Club Sant Boià posant l'ull en la següent amb el seu president, el Joan Avellanet.
0: Tot plegat ho explicarem avui a partir d'un quart de vuit a Sant Boi en joc. 4 minuts i seran 6:45 de la tarda. Seguim explicant-vos coses perquè la setmana anterior, de fet, va ser divendres quan Sant Boi va acollir l'acte Cert o Fake, un acte que sobretot volia parlar de desinformació i també fer pedagogia al respecte. Un acte en el que va haver-hi personalitats com Carla Galeote, ara l'escoltarem, i que es va retransmetre també a través del directe de Ràdio Sant Boi. Vam poder parlar amb les participants d'aquest acte, tant amb Carla Galeote com amb Liam Jiménez, com també Ruth Pérez, de Verificat. Això és el que ens explicaven a Ràdio Sant Boi. Comencem escoltant Carla Galeote.
4: Parlar de feminisme, parlar de política, parlar de drets humans sembla un esport de risc a les xarxes socials. Crec que és una cosa que hem de començar a reivindicar. No pot ser que les persones que estem parlant de política i de drets humans ens estiguem jugant la salut mental i moltes vegades la salut física, i el que em fa continuar és l'esperança, saber que estem en el bon camí i saber que no podem deixar un món, sobretot a les futures nenes i nens, on l'ultradreta i l'extrema dreta governi.
0: Ella va ser una de les creadores de contingut presents. L'altra era Liam Jiménez. Això és el que ens explicava després de l'acte.
5: És molt important fer activisme contra la desinformació. Tant nosaltres com a creadores, com a consumidores, al final és un problema real que tenim i al que ens enfrontem. Per tant, com sempre, queixar-nos, exigir mesures i exposar aquest problema per a la gent que encara no està conscient.
0: Una altra de les que també van ser-hi presents era des de Verificat Ruth Pérez, una institució que sobretot es dedica al tema central del que anava aquesta jornada. L'escoltem.
6: Ha estat un acte meravellós, crec que les aportacions totes eren molt interessants i crec que l'important era que cadascuna de nosaltres, en el cas de la taula, parlàvem d'una perspectiva i després hem pogut tenir l'afegit de les institucions europees i crec que són espais magnífics.
0: Aquest acte s'ha impulsat des de la Regidoria de Projectes Europeus, una regidoria, com sabeu, liderada per l'Emilio Morillas. Així valorava l'acte que vam tenir divendres passat aquí a Sant Boi.
7: El problema és en el moment que no podem distingir entre el que és cert i el que és fake. Llavors jo crec que avui ha sigut molt profitós pel jovent, sobretot que sortiran en una reflexió que hem de repensar les coses i sobretot que abans d'enviar qualsevol cosa hem de veure d'on surt i amb quina intenció.
0: Doncs aquest acte, que va ser molt interessant i que el podeu recuperar, perquè jo crec que, Albert, us podeu emportar moltes coses, ho podeu fer a través del web de Ràdio Sant Boi.
1: Òbviament.
0: Allà hi podeu anar. D'aquí 2 minuts seran 6:45 de la tarda. I com us avançàvem, el món del doblatge i també els superherois seran els protagonistes de la 3ª edició de Veus que fan història, un esdeveniment organitzat pel Rincón de Gideu, un programa d'aquí d'aquesta ràdio, de Ràdio Sant Boi. Avui parlarem amb un dels seus responsables per conèixer tots els detalls d'aquesta trobada dedicada a les veus més conegudes del cinema, les sèries, l'anime i els videojocs. Saludem al Daniel Castrillo, què tal, com estàs?
8: Què tal, nois? Moltes gràcies per convidar-me, és un gust estar aquí a la vostra casa.
0: Ara entrarem en aquest esdeveniment, però abans avui vens en representació del Rincón de Gideu, que sou qui impulseu d'alguna forma aquesta jornada. Explica'ns què és el Rincón de Gideu, per algú que no ho conegui.
8: Què és el Rincón de Gideu? És el somni d'estiu d'un noi que... No, bro, fa bromes. El Rincón de Gideu, doncs, és un projecte que va sortir ja fa arrel de 3 anys. Jo perteneixia a una agrupació que es deia Otaku Boy, que es feia aquí a Sant Boi, feien bans i vents, i vaig veure que, bueno, m'apassionava tant que volia abarcar moltes més coses. Llavors l'organització també va anar una miqueta en decadència i, bueno, aquest event ho vaig fer amb l'associació. Vam fer dues edicions i quan ens vam separar, doncs, vaig reunir un grup de gent, com a Los Vengadores, de vosaltres també sou igual de friquis que jo, teniu coses que parlar, i vam crear el Rincón de Gideu, també en un viatge de misticisme que vaig anar al Japó i vaig organitzar totes les idees i vaig dir, bueno, ja ho tinc tot preparat i que comenci el show.
0: Perquè tu creus que feia falta un espai com aquest a Sant Boi?
8: Jo crec que sí. És més, jo et diria que Sant Boi estava orfan de coses per jovenalles com nosaltres. De fet, agrair també a vosaltres perquè gent de carrer que sou joves d'aquí de Sant Boi, que esteu impulsant, esteu fent eventes, que jo crec que això és el que li dona vida, no? Que Sant Boi no sigui una ciutat de pas, que sigui una ciutat a la que li podem donar xitxa. Podem fer ventes totxos, pot venir gent molt interessant. I sí, crec que necessitàvem aquesta vena friki a Sant Boi. I, bueno, ens hem implementat.
0: Doncs aquesta vena friki que deies, no només esteu impulsant aquest programa, sinó també, com diem, aquesta jornada que tindrem aquest cap de setmana.
8: Correcte.
0: Una jornada que l'heu decidit dedicar al món del doblatge i també als superherois. Sí. Com m'heu arribat fins aquí?
8: Bueno, el tema del doblatge és un tema que em fascina molt. Això va ser perquè, bueno, també té una mica d'acte reivindicatiu perquè jo tinc un pare amb discapacitat visual i molt del contingut de multimèdia que consumeix és arrel de la veu. Llavors, sempre ha estat present a la meva vida quan el meu pare va tenir això molt més i sí que és veritat que té una màgia a la veu que arriba a totes les persones i et fa a impulsar els sentiments. Sí que és veritat que m'ho deia, per exemple, el meu pare, no és el mateix que un actor bo de doblatge et narri el que és un llibre i et pot transmitir unes sensacions com una IA, una intel·ligència artificial que no té aquest sentiment encara d'impulsar tot això. I el tema dels superherois, doncs, són molt friquis. Ara es ve Doomsday, la pel·lícula que serà com l'hecatombe del món Marvel, i ja que estaven les dues coses, doncs hem fet aquesta iniciativa de portar gent que ha fet herois, ha fet villanos i que fan doncs, una miqueta aquest yin i yang, no? El bo i el dolent, a veure com surt.
0: Per tant, per tu això del doblatge és com una cosa personal, t'ho prens
8: molt personal. De fet, estic formant-me en doblatge, estic a una escola de doblatge a Barcelona, i és meravellós perquè, per exemple, la meva parella és actriu i jo, per exemple, dotes actorales no tinc, però sí que gràcies a ella, gràcies a les classes que et fan sortir de la zona de confort de fer drama, fer comèdia, fer misticisme, fer un sci-fi, doncs t'obren a un camp de poder ve com arribar a tot això, no? I és meravellós, el món del doblatge és meravellós.
0: Com és la sensació d'haver de fer-te teu un personatge que ja existeix?
8: Buf, és molt difícil, perquè clar, sempre tenim la idea de que estem copiant a l'original, no? Per fer-te un exemple, a mi m'agrada molt Robin Williams, l'actor, i una pel·lícula, per exemple, com Aladdin, jo me'n recordo les meves primeres classes, clar, tens que fer el genio d'Aladdin, i és com... ¿Cómo lo llevo para llevarlo a algo mío, un terreno? Y bueno, mágicamente va a surtir bé, el director de doblatge em va dir, bueno, l'has hecho tuyo y está molt bé. I això jo crec que també és part d'una persona de què és el que transmiteix el personatge i com vols impulsar que això es transmeteixi amb la teva veu.
0: Per tu el doblatge és una cosa personal, però segurament que pels qui ens esteu escoltant hi haurà molts de vosaltres que també, o simplement és un món que us pot interessar. Què és el que s'hi trobaran aquest diumenge?
8: Doncs s'hi trobaran, gràcies a Déu, amb un grup d'actors de doblatge professionals meravellosos. Estem parlant que molts d'ells són professors, per exemple, a l'EDB, a l'Escola de Doblatge de Barcelona. Són gent que estan actius, gent que fan a veus dels millors actors que estan ara mateix a totes les carteleres. Tenim a David García Llop, que és la veu, per exemple, de Timothée Chalamet, a Dune. Tenim també a Nerea Alfonso, que és la veu d'Ellen Pugh, que, per exemple, ha fet a Thunderbolts, a la Yelena, a la protagonista. I són gent que han donat del seu temps per poder venir a Sant Boi, per poder fer maestria del que fan treballant i del que estan implementant, perquè la gent pugui veure-ho i disfrutar-ho gratuït, que això és el més important.
0: Gratuït, però sí que és cert que heu explicat que s'havia de fer la inscripció d'una manera com molt determinada, no? És a dir,
8: correcte,
0: que tu pots anar, però que has d'avisar d'alguna manera. Com ho pot fer la gent?
8: Correcte. La gent ho pot fer a través del nostre Instagram. Tenim un enllaç, que és el nostre beacon, on estan tots els enllaços, i ahir veureu en el primer lloc que està el formulari. Bàsicament és protocolari, perquè, òbviament, com farem contingut mediàtic, és perquè la gent doni el seu consentiment, i a més, que sé que hi ha molta gent que ens ha contactat, que són nens que estan aprenent a l'escola de doblatge, doncs donar-li això de que, bueno, si ets adult, guai, però si ets menor, indica-ho, i que vens una persona adulta que és responsable, que pot estar per tu, i doncs organitzar-nos bé, però sobretot que sigui protocolari. També si tenen preguntes, que ho facin a través del forms, poder fer-ho allà. Per tots els actors que ja teniu la retaila dels noms, que no hi ha pèrdua, vull fer-li una pregunta al Masumi o vull fer-li una pregunta a tal, ho teniu allà. I no sé, jo crec que és una oportunitat molt bona, perquè també si t'agrada el món o ets estudiant de doblatge, que millor moment que venir a aquest event i poder parlar amb aquests professionals, no?
0: I com s'unirà tot això amb el món dels superherois?
8: Doncs d'una manera molt còmica, la veritat, perquè, clar, és veritat que ens hem trobat per aquest any que són uns superherois una mica diferents, no? Perquè tenim la consciència d'un superheroi clàssic, no? Spider-Man, no? Mm-hmm. Aquest tinc un trauma, s'ha de resoldre tot això.
9: El camino del
8: héroe, correctament. I ara tenim, doncs, per exemple, gent que ha estat donant veu a The Boys, que sabem que aquests herois no són tan herois com semblen. Tenim gent que està, per exemple, a Invencible, que també és una sèrie de superherois que és una miqueta en contra de lo que normalment està establecido. I altres, per exemple, el tema de villanos, no? Com, per exemple, Stranger Things, amb l'Eddie Munson, que ve l'actor de doblatge d'Eddie, que és un personatge que es venia com un villano, i al final de la sèrie veiem que més que un villano era l'heroi de la història. I és molt guai, perquè tocarem molts d'aquests temes, favoritismes, també farem un text interpretatiu, que està molt guai, amb els actors, farem un petit text amb el que coincidiran aquests herois, aquests villanos, interactuaran, i està molt bé. I sobretot que el públic pot participar.
0: De quina manera podrà participar?
8: Doncs molt senzill. Qualsevol dubte, qualsevol cosa que voleu, amb el forms, com he comentat, podeu escriure i dir, vull fer aquesta pregunta o tal, i no hi haurà cap problema. Això està assabentat.
0: Doncs aquest esdeveniment que el tindrem diumenge serà aquí a Sant Boi, i per tant doncs, que s'ho pot dir tothom el qui li pugui interessar. A les seves agendes ens explicaves d'on naixia aquesta iniciativa del programa del Rincón de Gidó. De fet, nosaltres la setmana passada aquesta ràdio celebrava els 46 anys. Sí. Ho fèiem també d'una manera a la que explicàvem que a la ràdio està venint un canvi, no? Hi ha cada vegada més joves que estem impulsant programes dintre d'aquesta ràdio. Com a part d'aquest canvi, diguéssim, sí, com és d'important que existeixin espais així, aquí també?
8: Jo crec que això també és com el Camino del Héroe, no? Sí. És una miqueta All Might amb el Deku, ara et toca a tu, no? Sí que hem tingut gent que és titans del món de la radiofonia aquí a Sant Boi. De fet, fa poc vau fer una entrevista al creador mateix de la ràdio de Sant Boi. I sí que és veritat que jo, per exemple, abans de emprendre'm aquest viatge del Rincón de Gideo, vaig estar amb l'Irra a la perifèria i segueixo estant com a col·laborador, perquè jo volia, de primera mà, d'un professional com ell, saber com funciona, com fer que un equip de diverses persones amb diverses personalitats doncs embolcar això i que tingui una cohesió, que fiqui al cap a l'espectador, la gent que t'està escoltant, digui, hòstia, això tiene una cohesió, tiene un sentido, no? Però jo crec que és això, crec que és un moment que està bé a renovar amb gent jove, de veure aquesta nova visió de la ràdio, sense oblidar-nos massa dels orígens, perquè tot té un origen, i escoltar els grans, perquè no podem avançar si no escoltem abans a la gent gran que ha estat abans.
0: Doncs ens apuntem també aquesta reflexió. No sé si volies fer una última crida a tots aquells que ens puguin estar escoltant i que els hi pugui interessar aquest esdeveniment que, com dieu, organitzat de cara a aquest cap de setmana.
8: Sí, per suposat, doncs, amb el vostre permís, si voleu, arroba el Rincón de Gideo a Instagram, ahí teniu tota la informació que posem, amb els enllaços està el nostre canal de YouTube, Spotify, iVoox, i sobretot això, de 6 a 9, o de 6 a 8, venir a fer a la venda aquí al Cal Niño, que estarem allà i estem als braços oberts perquè pugueu venir. Vosaltres esteu més que invitats i els oients que estan allà.
0: Doncs Daniel Castrillo, gràcies per visitar-nos avui a Agenda Carrer, i ens apuntem també aquest esdeveniment a l'agenda. 6 minuts i seran 3:15 de la tarda. Una pausa i tornem. Fins ara.

0: Muy buenas, oyentes de Radio Samboy. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio Samboy.
1: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang? I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
2: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
1: I per què es necessita recollir sang?
2: Doncs perquè sempre en fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
3: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
1: I a quina hora han de venir?
2: Poden venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
1: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.

0: 4 minuts i seran 3 quarts de 7. Moment, per tant, per seguir ampliant aquesta guia jurídica per santboians i santboianes, que ja vam començar la setmana passada, sobretot tenint en compte que arribava la festa major. Avui la continuem i ho fem amb el Carlos Ruano. Què tal, com estàs?
1: Hola, què tal? Avui serà una mica diferent, perquè sí, avui ens enfocarem en el dret penal, sí, d'acord? I és que, investigant, m'he donat compte de que hi ha molts tipus de dilemes, no, sí, morals, que ens fan posar-nos en tessitures i ens fan posar-nos en situacions les quals doncs, no estem acostumats, no? Mm. Com què passa quan la realitat ens posa en un carreró sense sortida? O què fem quan, per evitar un mal, n'hem de fer un altre, no? O si està justificat saltar-se una llei per salvar una vida o per defensar fins i tot a la teva família.
0: Són situacions que potser ens poden semblar molt extremes, però sí que és cert que sobretot tenim aquest dilema moral moltes vegades. És una cosa que pensem. Avui aprofundim sobre això, però a través del que diuen les nostres lleis.
1: Exacte. Veurem, doncs, que el dret no sempre és tan rígid com sembla i que conceptes com la legítima defensa, l'estat de necessitat o inaccessibilitat en l'acció són eines que tenen els jutges per decidir si algú realment doncs, és culpable, no? I doncs, això.
0: Per tant, començarem ara aquest repàs. Ho farem tot seguit.
1: Doncs, imagineu-vos que camineu una nit per un carrer fosc del barri del Mariano i de cop un home surt d'un portal. S'us acosta ràpidament i treu el que sembla, sense cap mena de dubte, una pistola de grans dimensions. Mentre us crida que li doneu tot el que porteu. Vosaltres que veieu una pedra al terra, reaccioneu en una fracció de segon i llenceu la pedra al cap d'aquesta persona. Quan arriba la policia, descobreixen que la pistola a l'atracador en realitat era una arma de joguina de plàstic, que era molt realista, i que l'home no us podia haver fet cap mal real. Per tant, ara us pregunto a vosaltres, hem d'enviar a presó per homicidi en el cas de, en aquest cas que ha matat el que portava la pistola de joguina, algú que es defensa d'un perill que en realitat no existeix?
2: I això clar, ho he vist en pel·lícules, segur.
0: Clar, és el que diem, vull dir, que és una situació, evidentment, extrema, però sí que és cert que és la típica cosa que a vegades
2: no
0: ha pensat...
2: No tan extrema, Estats Units, eh? Jo crec
0: bueno,
2: que passa molt sovint.
0: Bueno, no, que allà es tiroteja quan un s'avorreix. Però clar, t'estàs defensant, però alhora estàs cometent delicte evident.
2: Un homicidi, un homicidi. Sí,
0: clar. Sí. En aquest sentit, quina seria l'explicació jurídica respecte a aquest cas?
1: Sí, el concepte tècnic es diu de legítima defensa, concretament la putativa, és a dir, imaginària. Bàsicament, el nostre ordenament jurídic penal resol aquest tipus de casos amb l'error. És a dir, hi ha hagut un error en la concepció del que està realitzant. És un supòsit, evidentment, estipulat al Codi Penal, l'article 20.4, sinó també està el 14.1, que és l'error de tipus, que és com molt més general. I bàsicament es resol amb el tema de l'habitabilitat. És a dir, si tu, per exemple, doncs no veus que aquesta persona podia ser una amenaça, doncs sí, evidentment et condemnaran, no? Perquè no hi ha un motiu pel qual tu diguis no podia haver sabut. En canvi, si passa a l'inrevés, és a dir, que tu de qualsevol manera no hagués pogut saber, és a dir, que és fosc, t'estan apuntant amb alguna cosa que sembla una pistola i et defenses, l'home mig, és a dir, una persona racional com tu, com jo, com l'Albert,
2: ens defensaríem.
1: Et defensaríem, exacte. Per tant, i com a conclusió, sí, aquí el jutge no podria condemnar perquè l'home mig en aquesta situació hagués actuat d'aquesta manera, d'una manera prudent i defensant-se d'un mateix.
2: No és el mateix que un homicidi involuntari, però sembla...
1: No.
2: Bueno,
1: sí,
2: és
1: molt semblant. La cosa està que l'homicidi involuntari està regulat en un altre lloc i bàsicament és quan tu fas una acció i sense voler mates algú, sense ningú tipus de voluntat.
2: En com canvi, atropellar una persona, per
1: clar,
2: exemple.
1: Aquí se t'està generant un mal que no existeix. Per tant, t'estàs defensant erròniament.
2: Saps quina es condena més?
1: Evident, aquesta no es condena, perquè hi ha un error de tipus, és un eximent, és un tipus d'eximent penal,
2: hòstia,
1: però en canvi,
2: l'homicidi
1: imprudent sí que es condemna, depenent del cas, no? Perquè si, per exemple, és també que hi ha un tipus d'error, com en parlarem més tard, doncs no es condemna. Però si, per exemple, jo ara... llenço el telèfon al Jordi i li mato sense voler quan
0: home,
1: volia...
0: tampoc seria necessari, Carlos.
1: Seria evidentment un homicidi imprudent i es condenaria de 4 a 6 anys si no m'equivoco.
2: Bueno, no ho facis.
0: Pocs.
1: No ho faré.
0: Em sonarien pocs. Seguim explicant més casos.
1: Anem del cas del carreró de la nit al mar del Carib. Ara, si us plau, vull que tanqueu els ulls. Que us imagineu que esteu en un creuer enmig de, doncs, del mar Carib, no? Sí. Que ha sortit de les Illes Caiman. És molt relaxant,
0: sí,
1: veritat?
0: Sí, estic tranquil·lament jo ara.
1: Doncs de sobte aquest vaixell comença a enfonsar-se i acabeu enmig del mar.
0: Ara ja no estic tan tranquil.
1: No. Comenceu a flotar...
0: Estic posant nerviós ja.
1: Comenceu a flotar sense fons, comenceu a flotar, a nedar, i de sobte trobeu una petita taula de fusta surant. però hi ha un problema, i és que ja està ocupada per una persona. I nosaltres no som Leonardo DiCaprio. Nosaltres som persones normals. Vale? Per tant, voleu lluitar.
2: No, no, no, vale.
1: Voleu lluitar per la vostra supervivència. No?
0: D'acord.
1: I doncs, li empenyeu i al final aconsegueu la taula. Hauríem de condemnar aquesta persona per homicidi? Per haver matat una persona per salvar-se? O hauríem de ser comprensius?
0: Hòstia. Doncs és una molt bona pregunta per la que no tinc absolutament ni idea. Per tant, Albert Vilar, expert en codi penal de Gent de Carrer, què tal? Bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Què em dius?
2: Que jo el mataria sense cap mena de remordiment.
1: I ho tornaria a fer, no?
2: I ho tornaria a fer. I que me condenen. Si
0: a veure, segon expert, en aquest cas el de veritat, aquí quina seria?
1: Doncs aquí ens trobem una figura que és l'estat de necessitat.
0: Sí.
1: És a dir, en el cas anterior hem vist que la legítima defensa es crea un mal, una antijuricitat, és a dir, un delicte, al qual tu et defenses, no? Malgrat que sigui erròniament. Aquí, en aquest cas, s'ha generat un mal que no és cap tipus de delicte, però és un mal que t'afecta. Per tant, hi ha dos tipus d'estats de necessitat. L'exculpant i el justificant. El justificant, resumidament, és quan tu, el mal que fas, és a dir, el delicte que tu fas per defensar-te, és menor al que està passant. En canvi, el exculpant, oi, és el contrari.
0: Per exemple, no sé si...
1: Per exemple,
0: si...
1: veus un nen al carrer, sí? Et vas amb el cotxe i de sobte un nen apareix agafant la pilota i tu fas un volantazo i t'estampes contra una farola.
0: Sí.
1: Doncs això és un estat de necessitat justificant.
0: Perquè si no faries una cosa més greu que seria
1: és matar un nen. Exacte. Sí. En canvi, l'estat de necessitat exculpant és... Aquí entra sobretot els dilemes que parlarem, no? I és els casos en què tu el mal que realitzes és igual o pitjor del que estàs evitant, com per exemple aquest cas. Matar una persona o la vida d'una persona al nostre ordenament jurídic no es quantifica, és a dir, no val més una vida d'un enginyer que d'una persona que no té estudis, que d'un científic, que d'un esportista. Per tant, en aquest cas estem parlant efectivament d'un estat de necessitat exculpant perquè doncs una persona està matant una altra per poder sobreviure. En aquest cas, el legislador...
2: Los juegos de l'hambre.
1: Exacte, bàsicament. Exacte, sí, sí, totalment, sí, sí, l'estat de necessitat, totalment. Per tant, a diferència de la legítima defensa, l'únic que es pot exigir a aquesta persona és, en tot cas, la responsabilitat civil. És a dir, que et pagui a la família, a la parella d'aquesta persona, si és que té parella, una indemnització. Però, com a tal, penalment, no seria castigada.
0: Doncs...
2: Ho faré, llavors ho faré.
0: És que ja estem donant aquí unes idees.
2: Però m'ha posat en safalta el Carlos, m'ha dit només et pagaràs una multa, la pago. La pago però vist.
0: Que no.
2: Jo he vist tranquil·lament, eh? Bueno, tranquil·lament no, una mica remordiment, tal, però vist.
0: Sí, favor,
1: sí, però viu.
2: Però i l'altra persona no.
1: L'altra persona no, però tu viu.
2: Jo ho sento.
0: Clar,
2: jo, eh?
0: Aquí el tema és...
2: No són compatibles,
0: qui
2: avui
0: és l'altra persona? Bueno, hi ha gent que potser...
1: Bueno, el cas de Titanic era la Rose. Sí, hi ha vegades que fins i tot t'agrada utilitzar aquesta necessitat, no? La taula, depenent de la persona.
0: Sí, mira, coneix un tal Benjamí.
2: Tu em salvaries, això?
0: Podria... A tu sí.
2: Ah, a tu i et moriries, m'ho crec jo.
1: Faries com el Jack.
0: Et salvaria i després, doncs, ja, no sé, nedaria.
2: Després ens anem a la platja de Sant Boi i ho comprovem.
0: La platja de Sant Boi, em sembla que no. A veure, més casos. Anem a més casos.
1: Doncs ara... bueno, ara anem... no?
0: Anem amb més casos, sí, sí, comentem. És que se'ns ha posat ara una música per ambientar-nos.
1: No,
0: després explicarem, era per donar una petita pista.
1: No passa res. Ara anem a Nova York. I, bueno, recordem el que va passar l'11 de setembre del 2001, dia fatídic, on quatre avions van ser segrestats, uns avions van xocar contra les Torres Bessones, un avió va acabar topant-se amb el Pentàgon, i l'últim avió comercial, que anava amb 100 passatgers innocents, va ser segrestat i es va dirigir cap a la Casa Blanca. En aquest últim cas, encara podia fer-se algun tipus de defensa, no? Podia les persones de dintre de l'avió lluitar contra els terroristes, etcètera, etcètera. I, bueno, l'Estat també podia actuar, no? Per exemple, llançant dos cases i ximpun.
0: Sí.
1: Per tant, el dilema aquí és que es pot matar 100 persones per salvar 5.000 o es pot matar una persona per salvar 2? Vosaltres què faríeu en aquesta situació? Si fos ara mateix Donald Trump, bueno, en el cas del Trump no, Barack Obama, que era tenir una mica més de seny, premaria el botó vermell per matar aquestes persones i evitar que matessin a 5.000 persones?
0: Clar, passa una cosa que és, tu com pots saber al 100% que aquell avió acabarà impactant a les Torres Bessones i com ho pots explicar això també a les ciutadanies, que clar, no ha de ser fàcil.
1: Exacte, i és que com he dit abans, la vida no és quantificable, és a dir, dona igual sigui una persona que 5.000 que no es pot ponderar, no es pot decidir. Clar. Per tant, en aquest cas, l'Estat, si fes alguna cosa, no ho podria justificar, no? Ara bé, com hem parlat abans de l'estat de necessitat, pot ser exculpant. És a dir, que la justificació com a tal és que s'ha creat un mal al qual és una anomalia, per tant el que es fa és intentar repel·lir-lo, neguitosament o sense èxit, no? Però es fa, el que fa és repel·lir-lo. Per tant, si l'atac, per exemple, estigués d'un passatger cap als terroristes, seria legítima defensa, perquè els estan intentant matar ells, no? Però en el cas de l'Estat, no? Estaríem parlant de l'estat de necessitat, perquè com a tal ells no estan rebent cap tipus de mal, sinó que estan actuant per repel·lir l'altre mal, no? Per tant, com a conclusió, l'Estat no té permís per matar basant-se en números, no? És a dir, que dona igual que jo et digui ara...
0: Sí, allò que has dit, el 100 pel 5.000. Exacte, sí, això no tindria validesa.
1: Exacte. Però sí que és veritat que històricament, per exemple, a Alemanya, el Tribunal Constitucional seu, és a dir, el tribunal més important d'Alemanya, va declarar... Alemanya es va crear una llei, la qual era que en aquests casos sí que es podia matar aquests tipus d'avions. Però després el Tribunal Constitucional d'Alemanya va dir això, que això, que una llei no podria permetre fer ponderació de vides. Per tant, i la conclusió que traiem d'això, en cas de que hi hagi aquest tipus de situació una altra vegada, Déu no vulgui, l'Estat pot actuar, però mai es podrà estar justificat, sinó que serà exculpatori.
3: Estoy llorando en mi habitación.
1: Tornem aquí al barri de Sant Boi, on viu el Leo, veí del barri del Vinyets. Vol anar a casa d'en Marc a donar-li una pallissa, ja que en Marc ha sigut el responsable de que la seva dona decidís anar-se a un altre país a treballar per canviar d'aires.
0: Ah, sí, Això, la història és així,
2: Però el Leo... aquesta cançó.
1: Exacte. Però el Leo, que és un poruc, i quan està sobri no s'atreveix a fer res, el que fa és beure alcohol per així anar per ell. I és que... això ho sé jo, no? Però us explico. Com es sap, en el món jurídic, si una persona està intoxicada plenament, ja no és imputable. És a dir, no té responsabilitat penal i no hauria d'anar a la presó. Per tant, és just que algú es lliuri de la presó només perquè s'emborratxi, expressament?
0: Clar, una pregunta... És que en general aquestes preguntes tenen difícil resposta.
2: Jo veig que no. En plan, si no, clar, tots ens emborratxem i podem fer el que vulguem. Sí. I és la noche de la purga.
0: Sí, clar, el tema aquí és... Jo no sé fins a quin punt el fet d'anar borratxo o no és... Això sí que ho tinc clar, que... No sé...
1: És excusa?
0: Si això, clar, no sé si això penalment és excusa. Això em referia. El que sí que tinc resposta clara és el fet d'escoltar. T'has de fer responsable de les coses que fas, doncs, tot i que vagis borratxo.
1: Doncs la resposta va per aquí. I és que hi ha una cosa anomenada actio liber in causa, ¿vale? Que bàsicament és remuntar-nos al moment en què la persona era conscient plenament de les seves facultats.
0: Com us agrada els de dret posar coses en llatí,
1: Home, exacte. Però això, hem de buscar el moment on la persona era conscient de les seves accions i el que tenia pensat fer, no? És a dir, en aquest cas, aquest home ja tenia pensat des d'abans d'emborratxar-se que aniria a pagar-li o a matar-li lo que sigués.
0: Per això tant, també suposo que seria difícil de demostrar, però bé, en cas de que hi hagués, per exemple, no, uns missatges...
1: Missatges de te mataré en hores on estava sobri, o el propi testimoni de l'home o de l'exparella que has anat a un altre país, doncs es podria anar parlant, no? Però en aquest cas, actio liber in causa significa que l'acció primitiva a la qual tu vas fer conscientment no t'eximeix de la responsabilitat penal. Per tant, en tot cas, podríem parlar de... potser un eximent, però un eximent incomplet. O sigui que igualment aquesta persona estaria condemnada, seria culpable...
0: Doncs ja em sembla bé.
1: I seria un delicte dolós, en plena intenció.
0: Doncs ja em sembla bé perquè evidentment s'ho mereix, no cal ni dir-ho. Expliquem més casos.
1: Ara tornem a l'escola. No sé si fa molt d'això.
0: Déu-n'hi-do,
1: Sí, no? 10 anys, potser, més o menys.
0: Home, a l'escola...
1: Escola primària.
2: Escola conta...
1: Escola primària, escola primària.
2: No? 12. Bueno, 10. 12. Sí.
1: 12.
2: El vam acabar amb 12, farem 24, 12.
0: T'ho imagina't tu ara, de sobte.
1: El doble, de la teva vida. O sigui, la meitat de la teva vida, fa. Bueno, doncs, ara anem a parlar...
0: Què m'estàs posant, la por al cos?
1: No, home, no. Ara parlarem de bullying, d'acord? Sí. Ja que, com tots sabeu, ara mateix és una figura molt important a les escoles, els propis partits polítics estan tota l'estona parlant de les accions escolars. I és que ens posem en la pell d'un pare, ¿vale? No sé si sou pares, espero que encara no, perquè són una mica joves.
0: No. L'Albert a vegades em fa a mi de...
1: Una mica de pare, no?
0: Sí.
2: Som els papes.
0: Sí, em va portant l'agenda, em va dient, recorda't això.
1: Doncs imagina't el petit John, Albert, el teu fill.
2: No, sisplau, m'agradaria gent d'aquesta imatge, però continua.
1: Que torna de l'escola, magullat, amb blaus, trist, plorant, I l'escola no ha fet res, vale? I malgrat té un protocol, els professors ho saben, els pares de l'assetjador del John ho saben, no? Però mai no fa ni, no, mai ningú no fa res.
0: Per que tant, per desgràcia podria ser, en aquest cas estem fent broma, però per desgràcia podria ser un cas real.
1: Són situacions molt comuns, sí. I doncs creieu en aquest cas que el bullying hauria de ser un delicte com a tal? Perquè el del bullying no existeix com a delicte. És a dir, que els menors d'edat, si fan aquestes accions, tinguin un delicte propi?
0: El problema és que el bullying no és una cosa concreta, en el sentit de que segurament dintre del bullying hi ha molts delictes, com el fet de per exemple, agredir algú, o verbalment o físicament, però com és una cosa poc concreta, és més... Nosaltres podem entendre el que és bullying, però no és una acció concreta,
2: clar,
0: són moltes, segurament.
2: Sí, és un fet constant, per dir-ho d'alguna manera.
0: El que tenen en comú aquestes accions és fer sentir malament algú pel simple fet de... com aquesta espècie de masoquisme, de voler sentir-te com superior, fent sentir malament algú que en aquell moment, pel que sigui, és inferior, o a nivell físic, o d'edat, o perquè sou molts contra un, o el que sigui.
1: Doncs sí, doncs va per aquí, ja que el bullying com a tal... no existeix com a figures, és un concepte sí, jurídic indeterminat, és a dir, que no té una figura concreta, no?, de pagar, fer no sé què, fer no sé quantos. Sí. Per tant, el que fa el nostre Codi Penal és juntar-ho amb un croquis de delictes, com ara delictes contra la integritat, fer concurs de delictes amb lesions, lesions psíquiques, i també la figura de la inducció del suïcidi, no? Sí. Casos molt bèsties com el de Joaquín, el 2004, etc. Per tant, hauria d'anar a presó el professor o els pares de l'assetjador per no haver impedit que es pegui al nen o que en els pitjors casos es suïcidi? Vosaltres ficareu a la presó aquests pares o aquests professors?
0: És que clar, no ho sé.
1: O sigui, fins on arriba la responsabilitat?
2: Però clar, tant com fica la presó...
1: Clar, fins on arriba la responsabilitat dels pares respecte als fills?
0: Sí, i també de l'escola, clar. Si tu demostres que l'escola, tenint proves de que això ha passat, no ha fet res, doncs jo crec que aquí alguna responsabilitat sí que s'ha d'assumir. Vale. Per part dels pares ja em sembla una línia una mica més grisa, que sincerament no en tinc ni idea i que vull que em resolguis
1: vale,
0: els
1: doncs
0: dubtes.
1: En aquest cas, com l'altre dia vam fer a la mateixa secció, existeix la comissió per omissió, és a dir, un delicte que és no fer alguna cosa per parar un altre delicte.
0: Sí.
1: No, per tant, es parla que els pares i el col·legi, com estan en una posició de garantia dels fills, haurien d'actuar conforme a això. Ara bé, aquest delicte no comporta penes de presó, sinó comporta penes de multa. Per tant, com a tal, serien multes pecuniàries. Ara bé, mai encara no s'ha castigat a un pare penalment perquè ha fet el seu fill. Per tant, no tenim jurisprudència. És a dir, l'únic que s'ha condemnat aquí a Espanya ha sigut, de moment, la responsabilitat civil solidària. És a dir, respondre, com abans, a l'estat de necessitat, a la illa, pecuniàriament, és a dir, amb diners, respecte a la família de l'altra persona. És a dir, pagar els pares, pagar subsolidàriament, és a dir, que pot reclamar al pare, la mare o al fill aquests diners cap a la família afectada o cap al noi afectat o noia afectada.
0: Doncs queda clar també aquest cas. Arribem ja a prop de les 7 de la tarda. Carlos Ruano, gràcies. D'aquí res seguim, perquè encara ens queden algunes coses a explicar al respecte, però abans és el moment de fer una petita pausa. Nosaltres marxarem fins als butlletins informatius, ens actualitzem i en res tornem per explicar-vos la segona hora de Gent de Carrer, una segona hora, sobretot Albert Vilar, carregada de molt d'esport. Tenim algunes notícies i també protagonistes. Ho explicarem en res, en pocs minuts, abans butlletí informatiu. Fins ara!

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Crida la prudència del Servei Català de Trànsit davant l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa que ja ha costat la vida a 5 persones, 3 d'elles motoristes. Jordi Fortià.
2: Fins ara han tornat a l'àrea metropolitana 172.000 vehicles dels 300.000 previstos fins a les 12 de la nit. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
3: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
1: L'UDEF situa a casa de Zapatero la planificació de les ordres més sensibles del cas Plus Ultra.
2: L'expresident del govern espanyol nega rotundament ser el líder d'una trama internacional, com indiquen els informes de l'UDEF i el jutge instructor del cas.
1: Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona.
2: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des del 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat de l'Habitatge.
4: Ara estem en un descens del 2,7%, però com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid, i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
1: En cultura, Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
2: Les exposava entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra.
1: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
6: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines de compravenda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals.
1: I en esport, Jordi Cervantes, 9 catalans al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà.
7: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi, que aniran a la concentració el pròxim 30 de maig, acompanyats de Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una jornada més. Estem tenint un temps molt més esplèndid i molt més calorós del que toca per un 25 de maig. Temperatures gairebé estiuenques. Avui ens hem tornat a plantar en els 30-32 graus de màxima a molts indrets de l'Ebre, del prelitoral, de les comarques interiors de Girona, també les valls del Pirineu, i encara en aquests moments 32, 33, 34 graus tenim a les comarques de la terra ferma. De núvols ben poquets, alguns han crescut al Pirineu, però serà difícil que deixin tempesta. Atenció, perquè han vist el dimarts, la temperatura no afluixa. Fins i tot, encara pujarà una mica més que la d'avui, especialment a les comarques de Girona. També amb la novetat d'algun núvol baix, alguna boirina cap a l'Ebre al matí i alguna núvola del Pirineu, però la tarda del dimarts serà difícil una altra vegada que hi hagi tempestes. També el vent tossut de marinada alta a les comarques de Ponent durant la tarda. Atenció al dimecres, encara més calor. N'estem pendents a la xarxa.

0: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu.
1: Opa, yo voy a hacer un corral. Pasa gallina, hoy pasa mi nino. Opa, yo voy a hacer un corral.

0: Passen 5 minuts de les 7, us donem la benvinguda a la segona hora de Gent de Carrer, doncs amb una cançó històrica i que doncs també volem reivindicar aquí el programa, que no podia ser d'una altra manera. Cançó que ens dona peu, Carlos Ruano, què tal, bona tarda,
1: sí,
0: de nou?
1: Hola, hola, què tal?
0: A seguir parlant de més casos, en el que el Codi Penal ens dona algunes respostes respecte a dilemes ètics que podríem tenir.
1: Sí, tu aquesta cançó que et recorda, al camp, no?, a un poble, sí. A festa de poble potser, no?
0: Sí, segurament, sí.
1: Sí, no?
0: A mi em recorda molt a mon pare, mira, li agrada. Posa la cançó allà i tal. Jo deixo un corra,
1: sí. Li mandem una salutació, no?
0: Sí, una forta abraçada, una forta abraçada.
1: Doncs ara anem aquí al poble de la Quart, del Berguedà, sí. Un poble
0: aquí
1: remot.
0: Aquí al costat, no?
1: Sí.
0: Sí. De quants habitants?
1: 40 habitants.
0: 40,
1: eh? És a dir, allà hi viu el Gisbert, un home gran, té les dues cames amputades i es mou en cadira de rodes. Un dia, des de la seva finestra, veu com un jove entra al seu hort per robar-li unes pomes. L'home, com és de camp, no?, té un rifle a mà...
0: Perquè això passa, no?,
1: sí.
0: Segons tu, això la gent...
1: Sí. Bé, hi ha més d'un... Bueno, sí, de fet, bueno, això es pot traslladar a la ciutat i amb un robatori, per exemple, a la teva casa, no? Però a mi m'agrada més aquest cas perquè és com més, molt més il·lustratiu.
0: Sí, allò de que és un món globalitzat, doncs hi ha coses d'Estats Units que de sobte, pam.
1: Exacte. I, doncs, això, com estava dient, l'home té un rifle a la mà i, doncs, sap que com no pot córrer perquè doncs, no té cames,
0: sí.
1: Dispara el lladre sense cridar ni donar-li l'oportunitat d'anar-se i el mata. Per tant, té un propietari el dret de defensar la seva propietat fins a l'últim moment? És a dir, fins i tot matar una persona per defensar la teva propietat?
0: Clar, és el que...
1: Val més la poma... Clar. La vida d'un lladre.
0: Posem-nos en context de... Clar, als Estats Units hi hauria una altra resposta. Aquí, doncs, hi ha una mica més de suposo i espero, de flexibilitat.
1: Sí, tu, Albert, li fotries un tret?
2: Jo sempre, sense dubte.
1: Sempre, no?
0: Albert, sisplau, per favor.
2: Et tira d'una persona a la taula.
0: Albert,
2: la
0: per favor.
2: Jo no tinc remordiments.
1: Bueno, donem gràcies que l'Albert no té cap tipus de pistola, no?
0: Sí.
1: Que jo sàpiga.
2: De moment.
1: Però bueno...
0: No, l'Albert està acomiadat. Per conflictes ètics, sí. Dins del programa.
1: Però per això, ho prendries com a legítima defensa, defensar la teva propietat?
0: No.
1: És a dir, que t'estan robant,
0: o sigui,
1: i estàs... Ja no parlem d'un tret, sinó, per exemple, fotre-li un cop de puny, algú t'està robant, ho prendries com a legítima defensa?
0: Clar, aquí hi ha molts grisos i moltes coses. Jo crec que sobretot el tema és quan veus que no només està amenaçada la teva propietat privada o coses que puguis tenir, sinó que ja amenaça, per exemple, la teva família, els teus amics, amb qui sigui que tu estiguis a casa.
1: Sí.
0: Aquí entra ja més en conflicte.
1: Sí, aquesta és la concepció més normal de legítima defensa, no?
0: Mm.
1: Però en aquest cas, o sigui, deixem de banda que ha matat a la persona, no? Sinó, diguem més bé que en comptes de fotre-li un tret, li ha llançat una pedra i l'ha amenaçat,
0: sí.
1: en què se'n vagi. Mm. Per tant, en aquest cas sí que hi ha una legítima defensa. És a dir, tu tens dret a defensar el teu patrimoni, tens dret a defensar els teus amics, tens dret a defensar la teva família i a tu mateix, no?
0: Sí.
1: Existeix això, la legítima defensa a un mateix i a terceres persones. Però ara bé, en aquest cas estem parlant d'un error en la legítima defensa per una extensió de la força. És a dir, no és proporcional fotre un tret a robar una poma, no? Mm. Això, bueno, està regulat a l'article 20.4 del Codi Penal, on regula l'exempció de la legítima defensa i... Després, bueno, més endavant, parla de l'error en legítima defensa, no? Aquest article 20.4 parla de legítima defensa respecte a que té límits eticosocials. És a dir, com estàs dient tu, doncs socialment no està molt ben vist.
0: Clar.
1: Que vagis donant trets a diestro i sinistro.
0: No, i ja està bé que sigui així.
1: Clar. Això, per exemple, als Estats Units és molt diferent. Als Estats Units la propietat privada és sagrada. És a dir, tu pots demanar la teva propietat privada amb bombes, si fa falta. Per tant, en aquest cas, la conseqüència d'aquest home, perquè m'he basat en un cas real, és que hi ha un accés intensiu de la força, per tant hi ha un eximent incomplet en la legítima defensa. És a dir, que aquesta persona se li rebaixaria la pena en 1 o 2 graus i hauria de respondre per efectivament un homicidi en cas d'aquell mateix o lesions. Per tant, podria anar a presó en aquest cas.
0: Per tant, en conclusió?
1: En conclusió, doncs, la llei defensa, doncs, el que tu tens, no? Perquè pots amenaçar la teva propietat, efectivament. Tu, si t'estan amenaçant, t'entren a casa a robar, que és en el cas que jo m'he basat per fer aquesta alegoria, pots amenaçar la teva propietat, emputxar perquè no et robin, etcètera, etcètera. Però mai passant-te de la ratlla. És a dir, neutralitzant el mal.
0: Repassem l'últim cas, amb Missió Impossible, de fons.
1: Sí, de fet, parlem de l'agent John 007.
0: Ah, mira.
1: Sí, sí,
0: no,
1: James
0: no el coneixo,
1: John.
0: Eh? James John,
1: sí,
0: diu, no?
1: Sí, James John, agent 007.
0: Sí, no el coneixo, eh?
1: Bueno, bàsicament l'agent John, no, treballa pel govern, el govern d'Espanya.
0: Quin govern? Quin govern?
1: El de moment el d'Espanya.
0: Ah, mira, sí. Va passar per un bon moment, ara.
1: Exacte,
0: tant,
1: sí, sí. Sí, bueno.
0: Tot un plaer.
1: Però com ets funcionari no passa res.
0: Ah, no, no, no.
1: Per tant, hi ha una persona malvada que es diu el doctor Albert, que té el codi de desactivació d'una bomba que matarà tot Sant Boi.
0: Ah, sí?
1: Per tant...
0: Ja feies cara, tu, ja.
1: Sí, no?
0: Jo ja sospitava.
1: Matar gent que roba pomes...
0: Sí, sí.
2: No em provoqueu, eh?
1: Per tant, l'únic que havia d'obtenir aquest codi, la gent... James John...
2: Ja, no és que no és fàcil. Complicat.
0: És que no és
2: James
0: fàcil.
2: John García.
0: Sí, no és fàcil.
1: Ha d'obtenir aquest codi, no? I l'única manera que pot fer-ho és torturant físicament aquesta persona.
0: No.
1: Hauria de permetre el dret que un agent de l'Estat torturi algú si el fi és salvar milions de vides?
2: Jo no permetria.
1: O la dignitat humana és un límit que no es pot creuar mai? És a dir, que ni tan sols en aquest cas que hi ha milions de vides... Bueno, en aquest cas, milers de vides, no? Però en el cas d'una bomba a nivell global...
2: 1.000, no sé.
0: Tinc una idea molt millor, molt millor. Espera, aquest cap de setmana, per exemple, són festes, perquè aquí la festa Sant Boi sempre ja sabem que segueix. Tu agafes i el portes, dius, escolta, mira, vine aquí i tal, que ens ho passarem molt bé. Al final, la persona cada vegada va agafant més confiança i al final, pam, t'ho explica i mira, s'ho ha passat bé.
1: Ja, però és que l'Albert és un psicòpata, saps? En aquest cas, l'Albert és un psicòpata. I no t'ho farà. Li has de pagar, li has de torturar perquè et doni el codi. Si no, morirà tot el món. Ho faries? Recorda que ets agent de l'autoritat.
0: No ho tinc clar, no ho tinc clar. Quina conclusió podríem donar des del Codi Penal per això? Quina és la resposta?
1: Bueno, aquest és el famós cas de la bomba de rellotgeria, no? I la resposta és molt contundent. I és que la tortura mai està justificada. ¿Vale? És a dir, com estàs dient tu, mai podràs justificar com torturar una persona, fer-li mal. Però en canvi, en aquest cas, si el matessis perquè tens el... si tu, per exemple, té l'accionador de la bomba i tu li dispares, sí que estaria justificat. Per tant, es pot matar aquesta persona, però no es pot torturar. ¿Vale? Molt important. El dret nostre diu que la tortura és absolutament, doncs, prohibida, i no existeix cap tipus d'article que, per exemple, digui que accepta en cas de terrorisme, no? Com, per exemple, va passar a les Rambles, que tenien una persona que sabia coses que no li volia dir. Per tant, això està regulat a la dignitat humana, article 2 de la Constitució Espanyola, on la dignitat és inviolable. Torturar algú, encara que sigui un terrorista, significa utilitzar-lo com un objecte o mitjà per obtenir informació.
0: Per tant, en conclusió...
1: En conclusió, podem dir que s'està actuant en un estat de necessitat, però, com hem estat parlant abans, no subsumiria en aquest cas l'estat de necessitat perquè la tortura mai és justificable, no? L'estat de necessitat justifica una acció, aquesta no és justificable, per tant no existeix. Per tant, la solució que hem trobat a aquest cas que per sort mai ha passat és l'indult.
2: De moment.
1: De moment. Quan l'Albert li doni, ho podrà fer.
0: Albert, et veig amb molt males idees. Carlos Ruano, gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
1: Moltes gràcies.
0: Dos minuts i serà un quart de vuit de la tarda, és el moment dels esports.

0: I nosaltres obrim el nostre setmanal esportiu on us recollim el millor del cap de setmana santboià que destaquem avui, Albert.
1: Doncs en aquest cap de setmana d'últimes jornades per alguns equips us destaquem l'empat del Club Futbol Sala Sant Boi a la pista del Cornellà, que li dona l'ascens a preferent en l'últim partit, la victòria del primer equip femení del Vòlei Sant Boi, que el farà jugar el play-out per mantenir-se a la primera divisió, i de la victòria del primer equip masculí de béisbol al camp del Mira el Bueno a Zaragoza.
0: I quin balanç hem tingut?
1: Doncs en aquesta jornada molt i molt reduïda hem sumat 3 victòries, un empat i 4 derrotes en un nou cap de setmana de Sant Boi en joc.
0: El repassem tot seguit.
1: I comencem parlant del Club de Béisbol i Softball de Sant Boi, on el primer equip masculí s'imposa amb una doble victòria, la primera, la segona ja de la temporada, després de guanyar 10-2 i 12-5 a Zaragoza, al camp del béisbol Mira el Bueno, posant-se així en sisena posició de la divisió d'honor. Això ens explica el jugador Dani García.
2: Fin de semana nos tocó jugar el sábado, doble partido contra Zaragoza, concretamente Mira el Bueno. El primer partido ganamos por 10-0, gran trabajo sobre todo en parte del picheo. Y el segundo partido ganamos por 2-5, pero fue un partido un poco más difícil. Incluso ellos se llegaron a poner por encima en el séptimo inning, pero supimos reponernos y ganar 12-5.

0: D'altra banda, el primer equip femení cau a l'estadi municipal Antoni Orbàs, on es van veure superades 19-0 i 12-0 davant del Ribes Madrid, les líders de la divisió d'honor del softball. Les santboianes es posen en vuitena posició amb 6 victòries en 20 partits. I passem a parlar del Club Futbol Sala de Sant Boi, que va empatar 4 a la pista del Club Futbol Sala Cornellà, sumant un punt de manera agònica que li permet aconseguir l'ascens a preferent a l'última jornada. Això ens explica l'entrenador i president Dani Vega i el porter David Amurrió després del partit.
1: Muy contento porque, aunque no lo parezca y que yo soy bastante tranquilo, lleva muchos nervios porque al final esta gente son muy buenos y te acaban sometiendo, pero bueno, lo hemos sacado, que era lo más importante de hoy.
2: Sí que es verdad que es una temporada una mica estranya. Per mi ha sigut una muntanya rusa d'emocions i de nivell personal també. L'equip sí que ha treballat sempre des del minut 1. Donava igual l'entrenador que estigués, donava igual si veníem a entrenar 5, si veníem a entrenar 15, si entrenàvem amb el filial, donava igual, sempre teníem una bona cara. El resultat aquest és gràcies a la constància de tota la temporada i bueno, ja ens mereixem.
1: Yo lo valoro muy en positivo, ¿no? El club está creciendo muchísimo desde la base hasta los dos seniors, ¿no? Ahora hay que encontrar el míster nuevo, que venga, que haga un proyecto sólido, que aguantemos la preferente, creo que al final lo que hay que hacer. Que el B también pueda competir en primera y sobre todo que el club siga creciendo, que al final el reflejo de un equipo son todos.
0: Amb aquesta victòria, el club també assegura l'ascens del filial a primera catalana, que després de guanyar 6-0 dissabte al Sant Climent, ha quedat com un dels millors segons classificats a tercera catalana. Els dos equips, fins ara dirigit pel president del Club Futbol Sala Sant Boi, pel Dani Vega, tindran un nou entrenador i una nova categoria de cara a la pròxima temporada. I parlem ara del vòlei Sant Boi, on el primer equip femení va guanyar 3-16-0 en un duel transcendental davant del vòlei als Arcs, aconseguint 3 punts vitals que els hi permeten jugar els play-off per poder mantenir-se a primera catalana. Això ens explica la jugadora Lucía Carrón.
3: Bueno, el partit contra els Arcs va anar molt bé, ja que era vital aconseguir aquests 3 punts per poder accedir als play-offs. Vam entrar amb molta força i ens vam mantenir constants durant el partit i crec que pel play-off anem amb molta força i amb moltes ganes.

van aconseguir descens. Finalment, el filial del Ciutat Cooperativa cau 1-0 al camp de l'Sporting Gavà a l'anada de les semifinals del play-off descens a tercera catalana. La UCOPE haurà de remuntar el Dani Jarque per poder jugar a la final en una eliminatòria on finalment no ha participat el Futbol Club Casablanca, ja que la federació va mantenir la decisió de donar els 3 punts per a l'alineació indeguda al sector montserratina, fent que els de Sant Boi s'hagin quedat fora dels play-offs.

0: I avui comencem parlant del vòlei Sant Boi, que dissabte va aconseguir una victòria transcendental a l'Olivera en l'últim partit de la fase de permanència. Les santboianes no podien fallar si volien seguir lluitant per aquesta permanència i la primera catalana, i no ho van fer, sumant els 3 punts contra les terceres classificades i acabant en 6a posició, 4 punts per sobre el descens directe i a 2 de la permanència directa. Ara, el pròxim 6 i 7 de juny, l'equip afrontarà els play-off per la permanència a la categoria junt amb el vòlei Sant Esteve i amb altres equips per determinar de la segona categoria en un cap de setmana final on estarà en joc tota la temporada. I per parlar d'aquest partit tenim en trucada el Tomeu Parets, un dels entrenadors del primer equip femení del vòlei Sant Boi. Bona tarda, Tomeu, com estàs?
1: Hola, bona tarda, moltíssimes gràcies.
0: No sé com es troba l'equip després d'aquesta victòria dissabte. Entenc que en part aliviades, no?
1: Sí, bueno, estem molt contentes després d'aquesta victòria 3-0 contra els Sarcs. Bueno, crec que l'equip va fer un partit molt complet, molt seriós, sobretot molt treballat, ja que portem, bueno, diverses setmanes treballant molt a fons en aquesta recta final de la temporada, i a la pista es va veure reflectida tota la feina que hem estat fent durant aquests dies, tant a nivell tàctic com a nivell mental, i això ens dona molta confiança de cara al que ve ara, que no és poca cosa.
0: Tu i el David Lozano va fer l'equip fa unes jornades quan estan això jugant-se la permanència. Com han estat aquestes setmanes i com valoreu el treball de l'equip en aquestes últimes jornades?
1: El treball de l'equip està sent espectacular. S'estan deixant la pell per a cada partit. De fet, s'està veient els resultats, tot i que la setmana passada, bueno, no vam poder guanyar, però sí que vam rascar un puntet que ens venia molt bé. I ara l'objectiu és clar, volem lluitar fins al final. Fins al final, totes juntes, per poder salvar la categoria. Sabem que no serà fàcil, però també sabem tant el David com jo del potencial que té aquest equip quan treballa unit i quan totes anem a la mateixa direcció. De fet, s'ha vist reflectit durant pràcticament tota la temporada, i tant els moments difícils com en els moments més fàcils, però les jugadores molt motivades d'això que ens ve ara.
0: Doncs ara, Tomeu, us queda només un últim cap de setmana, us jugareu aquests play-off per la permanència i la primera catalana. No sé què us espereu d'aquest cap de setmana, que serà intens, a més d'un partit.
1: Doncs la veritat és que encara no sabem ben bé on es jugarà, depèn una mica de la Federació Catalana de Voleibol. Crec que s'han guanyat aquests moments i el que vingui, benvingut serà. Continuarem lluitant aquestes dues setmanes a tots els entrenaments i veurem a veure si els rivals, que també pot ser qualsevol equip de la segona catalana que guanyi el dia 6, ja que nosaltres jugarem el dia 7, i amb moltíssimes ganes ja que vingui.
0: Entenc que serà seu neutral i que us tocarà jugar semifinals i tant de una final, no?
1: Ah, efectivament, serà camp... I bueno, ja jugarem al camp, encara no ho sabem, depèn de la gent que es presenti per tal de poder organitzar-ho. I jugaríem contra el segon o el tercer classificat del grup de segona. I jugaríem la semifinal i esperem que la final.
0: Doncs tant de bo sigui així. Llavors, Tomeu, també, com es va comportar l'Olivera en aquest últim partit del primer equip femení a casa contra els Arcs?
1: Jo, la veritat és que l'Olivera el coneixia poc i ja he viscut uns quants partits a casa, i la veritat és que els partits a casa són molt emocionants, ja que el club té una força molt, molt gran i molt positiva de totes les categories, des de les més petites fins a les més grans. I en aquest partit tan important com era el de passat dissabte contra els Arcs, la grada estava completament plena, i això a les nostres

0: de jugadores els va venir molt bé per poder afrontar-ho.
1: Doncs us queda aquest últim cap de setmana, però abans de que passi, encara que condiciona molt, òbviament, el que passi, com veus la temporada de les noies que han viscut aquí a Primera Catalana?
0: Jo, la veritat és que des que les conec, parlo per mi, estic super content amb les noies. És un equip molt fort, és un equip amb moltíssima mentalitat, és un equip que treballa molt, molt. Vam tenir una primera part de la temporada una miqueta més complicada. Aquesta part s'està intentant resoldre de la millor manera, que de fet pues, s'està veient com estan treballant. I jo la valoro superpositivament.
1: Doncs tant de bo pugui acabar de la mateixa manera. Tomeu Parets, segon entrenador del primer equip femení del Voleig Sant Boi, moltes gràcies per parlar amb nosaltres, descanseu aquesta setmana i que vagi molt bé d'aquí dues a aquest playoff.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: I seguim parlant de vòlei perquè també hi ha hagut una altra gran notícia aquest cap de setmana, i és que el filial femení ha assegurat l'ascens a Tercera Catalana l'última jornada de la fase d'ascens. Les de Sant Boi van assegurar el campionat després de guanyar 0-16-3 a la pista del vòlei Mataró, sumant 20 victòries en 22 partits, amb 42 punts de 42 jugant com a local. I per parlar d'aquest partit tenim en trucada el Daniel Sarrión, que és l'entrenador del segon equip femení del vòlei Sant Boi. Bona tarda, Daniel, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Què tal? Molt bé.
1: No sé com es troba l'equip després d'aquest ascens en l'última jornada.
2: Doncs molt bé, les sensacions molt bones. Bueno, les noies estaven molt nervioses, però era un partit important. Però al final ho vam treure. La veritat és que som, jo crec que tenim un equip molt superior a qualsevol altre equip de la categoria, excepte dos o tres equips. I Mataró, jo crec que quan ens havíem de jugar els sets, vam ser molt superiors. I no hi havia color.
1: Doncs ha sigut pràcticament un ple de victòries en total. El que ha sigut un ple de victòries a casa, en 14 victòries de 14, sumant tots els punts possibles. I això què, això? No veu jugar l'Olivera al principi de temporada a causa de les obres. No sé com ha anat en general la temporada, Daniel.
2: Doncs molt bé. Jo personalment, la temporada del filial ha anat de menys a més, clarament. Vam començar una primera fase molt fàcil, jugàvem pràcticament sense despentinar-nos, guanyàvem els partits, molta facilitat, tot i no jugar a l'Olivera. I quan vam arribar a la segona fase, on venien els partits difícils, ja vam entrar a l'Olivera, i la veritat és que l'Olivera, ja ho sabeu, que és una pista especial per nosaltres, la nostra afició sempre ha sigut un fortí, ens ha apujat molt, i la veritat és que tots els rivals, quan arribaven aquí ens ho deien, de coi, quina diferència, que difícil és jugar a l'Olivera. O sigui, per mi la meitat de l'ascens i la meitat d'aquests 14 partits que hem jugat a casa i que els hem guanyat és gràcies a l'afició, clarament.
1: De fet, les úniques dues derrotes han sigut fora i heu sumat un punt, han sigut 3-2 a la pista de Virola i a la pista de Multivers, que són segones i terceres. No sé com s'ha aconseguit mantenir aquesta constància, entenc que també perquè Virola ja apretava per darrere, no?
2: Sí, sí, o sigui, ja et dic, molta pressió. Virolai, o sigui, hem de tenir en compte que Virolai haurà de jugar la promoció havent perdut només un partit en tota la temporada. Nosaltres hem perdut dos, però elles només han perdut un a casa nostra, però el van perdre 3-1. Nosaltres vam perdre només 3-2 a casa seva. Aquesta ha sigut la diferència. O sigui, estem parlant d'una categoria, una categoria que és molt difícil pujar. Hi ha 64 equips i només pugen directe 4. 64. O sigui, la veritat és que som uns privilegiats i crec que és molt difícil aconseguir el que hem aconseguit i s'ha de valorar.
1: Doncs ens agraïm molt d'aquest ascens. I ara, Daniel, què es pot esperar a l'equip de cara a la pròxima temporada, Tercera Catalana?
2: Bueno, la pròxima temporada l'hem de planificar amb el Dani Amat, el director esportiu, amb el David Lozano, que és el coordinador dels equips sèniors, i hem de planificar l'equip per l'any que ve, a veure. L'objectiu és mantenir l'equip a tercera, consolidar-lo a tercera, i a partir d'aquí començar a treballar. Però espero que el bloc de l'equip continuï, que totes les noies continuïn, espero que estiguin contentes i que continuïn, i a partir d'aquí començar a treballar i consolidar l'equip a tercera. D'aquí un parell d'anys, plantejar-nos pujar a segona, segur.
1: Amb ganes com a entrenador, no?, d'aquesta nova categoria, on això serà més exigent, no serà com aquest any, que hi haurà encara més partits difícils.
2: Sí, però també és... Sí, hi haurà molts més partits competits, segur, però també hem sortit d'una categoria molt difícil. O sigui, Crec que consolidar la tercera catalana jo crec que és més viable que sortir a la quarta, ja t'ho dic. Jo crec que... perquè és una categoria diferent, ja, ja no estem parlant de 64 equips, sinó estem parlant de 16 o de 24, em sembla que serà l'any que ve. Llavors, només passaran 4 equips, llavors és més fàcil consolidar-la. Però sí que és veritat que hem de mantenir el bloc de noies, de jugadores que teníem aquest any, i revisar a veure si podem fer algun fitxatge o si hi ha alguna jugadora júnior que puja i que pot reforçar l'equip. De segur que tenim una bona cantera.
1: Doncs ho veurem la temporada que ve i tant de bo això, que a veure si pot fins i tot venir un nou ascens encara que sigui complicat. Daniel Sarrión, entrenador del filial femení del Vòlei Sant Boi, gràcies per parlar amb nosaltres i felicitats de nou per aquest ascens.
2: Moltes gràcies, que vagi molt bé.

0: Acabem d'escoltar com va ser el final del partit del Club Futbol Sala de Sant Boi, que ahir la nit van aconseguir l'ascens a preferent en l'última jornada de la Primera Catalana, on van aconseguir un empat agònic davant del Cornellà, sumant el punt que els hi feia falta per acabar en novena posició. És que l'equip arribava a la jornada fora de les places d'ascens. El Sant Boi era de 135 punts i necessitava puntuar per superar el Piera, que havia acabat la Lliga amb 36 després del seu empat davant del Cervelló poques hores abans. El Cornellà, per la seva banda, arribava sense opcions reals d'ascens a Divisió Honor després de la victòria de la Lenya a la pista del Pla Llobregat, fet que confirmava la seva tercera plaça. Tot i això, el partit no va estar gens fàcil. A la grada es feien presents una nombrosa presència d'aficionats dels de Sant Boi, especialment del grup d'animació Sant Bois, que va acompanyar l'equip durant tota la tarda, i aquests aficionats van veure com l'equip es posava per davant al minut 1, quan Julien Ruiz robava una pilota a primera línia i aconseguia marcar el 0-1, i també veien com poc després Didac Flores ampliava distàncies amb una acció molt similar. El tercer també va arribar molt ràpidament, quan Guillem Oviedo va culminar una jugada assistida per Víctor Cuatrecases. Amb el 0-3 al minut 5, el partit semblava molt encarrilat. Tot i això, el Cornellà va reaccionar i després de diversos rebots a l'àrea va marcar l'1-3 amb un remat al segon pal. La segona meitat va començar amb una dinàmica semblant. El Cornellà dominava més la pilota, però el Sant Boi es defensava amb ordre i sense aconseguir ocasions clares. Una jugada clau va ser l'expulsió d'un jugador de Cornellà després d'una falta sobre Òscar López a la frontal, que va transformar Víctor Cuatrecases. Amb aquest 1-4 i amb menys de 10 minuts per jugar-se, l'ascens semblava pràcticament assegurat, però no era ni molt menys així, ja que el tram final va ser una autèntica bogeria. Un rebot a l'àrea va significar el 2-4, 5 minuts al final, i pocs després, un mal servei de porteria va provocar una contra que va acabar amb el 3-4. El Cornellà s'ho començava a creure, i a falta d'un minut i 41 segons va posar l'empat en una acció de 2-1 amb el 4-4, així al marcador. L'empat encara servia els de Sant Boi, però els darrers instants han estat de màxima tensió. I com més patia l'equip, va aparèixer David Amurrio. El porter santboià va estar clau amb dues parades decisives a l'últim minut que van acabar assegurant el punt i també l'ascens, desfermant així l'alegria a la grada. Això ens explicava el mateix David Amurrio després del partit.
1: Bueno, la veritat que he patit bastant, m'han fet patir, perquè sí que és veritat que teníem un resultat bastant favorable, que era el de l'1-4, i als últims minuts sí que, bueno, ells també apreten, estan a casa, van tercers, i ja ens han explicat per què van tercers, però bueno, hem treballat com un equip, com un bloc, i els errors que hem tingut a la primera part, a la segona part no els hem tingut, hem treballat molt units com a bloc, i això ens ha fet encaixar poc dintre el que cap de totes les ocasions que han tingut. Llavors, això, molt, molt orgullós de l'equip. Sí que és veritat que és una temporada una mica estranya. Per mi ha sigut una muntanya russa d'emocions i de nivell personal també. Crec que, no sé, és que no sabria com ho explicar, perquè l'equip sí que ha treballat sempre des del minut 1, donava igual l'entrenador que estigués, donava igual si veníem a entrenar 5, si veníem a entrenar 15, si entrenàvem amb el filial, donava igual, sempre teníem una bona cara. Però sí que és veritat que canvis de dinàmica, pots perdre 3 partits seguits i és un drama, tothom ja fica males cares, guanyes 2, empates 1 i ets el rei del mambo. Llavors jo crec que això, el resultat aquest és gràcies a la constància de tota la temporada i bueno, que ens ho mereixem. M'espero una categoria, la veritat, que bastant bueno, nova i plena de sorpreses, perquè no sabem el que ens depara. Pugen equips de segona, pugem equips de primera, i jo crec que serà un mix. Potser sí que et diria que serà una mica semblant a Primera Catalana, però bueno, hem quedat dolents. O sigui, no ens podem confiar ni molt menys, perquè sí que és veritat que portem 2 anys seguits amb un ascens, però bueno, a preferent, hem de buscar el segon esglaó, però no hem de perdre peus a terra sempre, perquè serà una categoria molt complicada. I quan parlaves de l'entrenador, estem expectants, amb moltes ganes tot l'equip, i bueno, a veure qui ens pot ajudar, però bueno, amb moltes ganes i amb els braços oberts, esperem.
0: I és que aquest ascens del Club Futbol Sala Sant Boi també té una altra peça clau i ha estat l'entrenador Dani Vega. El president del club va assumir el rol de tècnic del primer equip després de la marxa a Júnior Panec el desembre i ha acabat conduint l'equip cap a preferent. A més, l'ascens del primer equip també ha provocat una altra gran notícia. El filial, un dels segons millors classificats de tercera catalana, també puja a primera divisió després de golejar 6-0 el Sant Climent dissabte a la Parellada. Els dos equips han estat dirigits aquesta temporada pel mateix Dani Vega, que no seguirà les banquetes la pròxima temporada. Si ens ho explicava el mateix presidente después del partido.
2: Muy contento porque, aunque no lo parezca y que yo soy bastante tranquilo, lleva muchos nervios porque, bueno, nos hemos puesto 4-1, hemos querido seguir defendiendo para no cometer error y al final esta gente son muy buenos y te acaban sometiendo y al final, pues mira, en dos acciones te meten dos goles, te entran los nervios, pero bueno, lo hemos sacado, que era lo más importante de hoy. No, yo lo valoro muy en positivo, ¿no? El club está creciendo muchísimo desde la base hasta los dos seniors, ¿no? Con ilusión, ahora que encontrar el míster nuevo, que venga, que haga un proyecto sólido, que aguantemos la preferente, creo al final lo que hay que hacer, que el B también pueda competir en primera y sobre todo que el club siga creciendo, que al final el reflejo de un equipo son todos.
3: ¿Y seguirás con el B en primera?
2: Intentaremos que no, pero bueno, si no hay otro remedio no tendré que estar, pero igual estamos buscando míster también, porque creo que es un proyecto ilusionante para gente más joven, que luego cuando salen de juveniles puedan jugar reloj parado, que es lo que más nos importaba este año. Ya hace eso, si un fin de semana esto tiene que desbloquear una carta Pokémon o algo así.
0: Així el Club Futbol Sala Sant Boi buscarà dos nous entrenadors de cara a la pròxima temporada, on el primer equip masculí i el seu filial competiran a preferent i a primera divisió, respectivament. Dos categories on debutaran amb dos equips que afronten una pròxima temporada il·lusionant amb el repte d'assolir la permanència. I passem a parlar de béisbol. I ho fem del primer equip masculí del Club de Béisbol i Softball de Sant Boi, que dissabte va sumar la segona doble victòria de la temporada a l'imposar-se 10-0 i 12-5 a Zaragoza, al camp del Miralbueno, que és el penúltim classificat de la Divisió Honor. L'equip suma fins ara 7 victòries i 9 derrotes a les primeres 8 jornades, posant-se així en 6a posició, a només dues victòries de la tercera plaça. Encara amb més de dos terços de la temporada per jugar, l'equip haurà de seguir guanyant per millorar la quarta posició de la temporada passada. I per parlar d'aquest partit tenim en trucada el Dani García, jugador del primer equip masculí del béisbol Sant Boi. Bona tarda, Dani, com estàs?
4: Hola, buenas tardes.
0: No sé com es troba l'equip després d'aquesta victòria de dissabte, el que hem dit, la segona doble victòria d'aquesta temporada.
4: Bueno, nos hacía falta, la verdad, porque está costando mucho encajar estas dobles victorias. Siempre estábamos repartiendo. I això és un aspecte a mejorar durant la temporada.
0: Fins ara heu sumat 7 victòries i 9 derrotes en aquestes primeres 8 jornades. No sé com l'has viscut fins ara.
4: Muy bien, muy bien. Teniendo en cuenta que durante los últimos años siempre nos hemos quedado en la cuarta plaza, este año estamos un poco rezagados, pero bueno, las bases están y esperamos seguir creciendo, obviamente.
0: El Víctor López, el vostre entrenador, va venir aquí a la ràdio i va dir que l'objectiu era pujar una més. Tu veus viable?
4: Está complicado, pero lo intentaremos, porque siempre nos quedamos, cuando clasificamos a Copa del Rey, cuartos, y siempre nos quedamos en unas semifinales y queremos luchar por ganar algún título.
0: Doncs tant de bo sigui així. Personalment, Dani, no sé quants anys portes al béisbol Sant Boi, com estàs vivint aquesta temporada com a jugador?
4: Yo me he criat al béisbol, por tu vinatge, y desde los 16 jugando en el primer equipo.
0: Hostia.
4: Y sinceramente, ahora mismo somos un equipo muy joven, y se nota que las bases de los colegios cada vez pues se intenta dentro del pueblo conseguir a gente desde pequeña. Es algo muy importante.
0: ¿Y cómo te estás sintiendo tú personalmente como jugador del CAM esta nueva temporada?
4: Bueno, para mí llevo unos años difíciles con lesiones, porque bueno, así es el deporte, pero este año reencontrándome con buenas sensaciones, este fin de semana personalmente me ha ido bastante bien. Y bueno, y a todo el equipo, sobre todo hemos ganado con bastante solidez, que es lo que nos hacía falta para reafirmarnos, como no, esa sexta plaza no nos caracteriza.
0: Doncs vam parlar amb el Víctor i amb el Paco, que sembla que aquí en aquesta lliga hi ha dos grans equips, sobretot el Tenerife Marlins, que avui va invicta, sí. I després els Astros, que sí que és veritat que va segon, però els hi va aconseguir una victòria. Creus pues, que es pot competir contra aquests dos equips, Dani?
4: Bueno, sinceramente, contra todos los equipos de la liga se puede competir. Tenemos claro que Tenerife Marlins es el más fuerte, que prácticamente sus jugadores están convocados luego en la selección española.
0: Claro.
4: Y es nuestro reto a batir. Siempre nos cruzamos luego con ellos y acaba siendo partidos difíciles, pero sobre todo nos hacemos más fuertes en casa. Cuando jugamos en casa es cuando tenemos que buscar esas victorias.
0: Ara porteu 8 jornades, no sé què t'esperes de les pròximes setmanes, no sé quines són les pròximes jornades, perquè a mi la federació no m'ha acabat de carregar.
4: Bueno, todavía queda como la segunda vuelta, digamos, de todo. Esperamos mínimo superar estas victorias y sobre todo que hemos perdido contra los equipos de abajo algún partido, que esos partidos son los que no se pueden perder. Bueno, como en todos los deportes, no hay equipo pequeño, pero esos partidos hay que ser más fuertes.
0: No, no sé qué os está diciendo el Víctor estas semanas, que esteu treballant dintre del camp.
4: Bueno, sobre todo es eso, que tú quieras o no, el béisbol no es un deporte como el fútbol y tal. Tú te tiras 8 horas en un campo de béisbol seguido jugando.
0: Claro.
4: Y es muy complicado mantener la intensidad durante esas 8 horas. Y no hay que bajar la guardia, porque en cualquier momento cualquier equipo te hace cruz y raya y es complicado. Pero sí, a mantener el nivel, porque si no se mantiene, Son muchas horas, y ahora que viene el verano hay que estar muy bien físicamente, aunque parezca que no.
0: Doncs ho veurem les pròximes setmanes, tant de bo vinguin moltes més victòries aquí a Sant Boi. Dani García, jugador del primer equip masculí del béisbol Sant Boi, gràcies per parlar amb nosaltres i que vagi molt bé.
4: Muchas gracias a vosotros, venga.

0: I avui parlem del Futbol Club Sant Boià, que ha tancat la temporada 25-26 en un any on ha canviat de directiva i on, malgrat el mal inici, el canvi de cos tècnic i les dificultats durant la temporada, ha pogut evitar el descens i ha aconseguit que el primer equip masculí segueixi un any més a la primera catalana en l'última jornada. Ha sigut un any de molts canvis dintre del Sant Boià, que ara afronta uns mesos de planificació. La nova directiva, que segueix fent-se càrrec de la històrica multa de la Seguretat Social, intentarà tornar al Futbol Club Sant Boià als seus millors anys. Avui a Ràdio Sant Boi començarem a parlar de com serà el Futbol Club Sant Boià de cara a la pròxima temporada. I per fer-ho rebem els estudis de Ràdio Sant Boi el Joan Avellanet, el nou president del Futbol Club Sant Boià. Bona tarda, Joan. Gràcies per estar aquí. Acabes de viure aquesta mitja temporada, per dir-ho, perquè no és ni mitja com a president. No sé com la valores ara que s'ha tancat.
1: Jo crec que ha sigut més d'una. Amb el patiment que hem tingut, salvant el primer equip al final, a l'última jornada, a l'amateur B també salvat a l'última jornada, a tercera catalana. Bé, han sigut emocions molt bèsties, i la veritat, esperem que la temporada vinent sigui una miqueta més calmada. Intentarem planificar-ho.
0: Aquest partit d'Atlètic Vilafranca, que vam estar des de la ràdio, com el vas viure personalment?
1: Bé, amb la convicció de que no ens fallarien els jugadors. Quan vam entrar nosaltres, la nova directiva, el primer que els hi vam dir i els hi vam donar el missatge de que hi havia continuïtat, que no es canviaria res, perquè veiem que l'equip era fiable, els jugadors estaven implicats, el cos tècnic estava funcionant, i bé, tot això ha donat resultat, ha costat, abans ho comentàvem. Això ha sigut, si escrius un guió d'una pel·lícula de por, jo crec que no ho fas amb tanta intriga com hi va haver. Vam marcar els gols a última hora, la remuntada, minut 81, crec, 93. I igual m'equivoco, perquè encara el cor està trasbalsat, però absoluta confiança en l'equip i els xavals ho van fer espectacular.
0: El que està clar és que, òbviament, això no era l'objectiu que tenia l'equip a l'inici de temporada, que va començar molt malament. No sé què creus que li va passar i què ha fet també per remuntar-ho, perquè estava al gener, ho va comentar l'Ivan, en una situació quasi impossible, última a la classificació, i al final s'ha acabat salvant l'última jornada.
1: L'equip va acabar la primera volta a 7 punts de la salvació, i a la segona volta ha quedat 5è. Si només mirem la segona volta, el Sant Boià ha quedat 5è, per davant seu només 4 equips. Llavors això vol dir que la plantilla hi ha nivell, evidentment, com a totes les plantilles hi ha coses a millorar. I què va passar la primera volta respecte a la segona? Pues, bueno, el futbol és molt capritxós a vegades. Entres amb dinàmiques de resultats molt ajustats, on acabes perdent, i evidentment una decisió que va prendre l'anterior directiva va ser substituir el cos tècnic. Són de les decisions que habitualment es prenen, i bueno, en aquest cas va sorgir efecte i bueno, els resultats estan aquí.
0: A nivell base, hem vist que el sub-16 ha sigut campió, que pujarà preferent.
1: Correcte.
0: També hem vist que estaven al sub-10 i el sub-16 ha jugat en play-off. A nivell base, fent un resum general, com ha anat aquesta temporada?
1: Ha estat molt complicada a nivell base, perquè els resultats que hi ha hagut no són els que ens haguessin agradat. El futbol base, evidentment, quan entres és molt difícil retocar certes coses per modificar dinàmiques. I tu has dit, ha pujat el sub-16, hem tingut 4 equips que han baixat de categoria. Llavors el que toca és ara començar a planificar la propera temporada. Ja hi ha coses planificades, evidentment, ja s'ha arrencat i tot, per tornar a donar aquests equips d'uns bons formadors que portin qualitat, i que si es treballa bé, tard o d'hora, pues, assolirem ascensos.
0: El filial, ho has dit al principi, també ha aconseguit la salvació l'última jornada. No sé com d'ara era important també que l'equip seguís a tercera catalana.
1: Home, era clau que els dos equips es mantinguessin, perquè com a estructura, com a club, tindre un equip, per exemple, a segona catalana i un altre a tercera, pues, o segona, quarta, pues, no ho sé, ens hauríem d'haver pensat molt les coses. Ara mateix, el primer objectiu que teníem era tancar la temporada amb els equips a primera catalana i a tercera, i a partir d'ara sobre el període de preparació de la propera temporada i veure què cal fer.
0: Quin és el futur del filial? Perquè també ha tingut un canvi de cos tècnic, que ens vas comentar en la primera entrevista, que al final del filial estan formats aquí a Sant Boi, que l'objectiu és que passin aquestes categories. Què es pot esperar al filial a les pròximes temporades?
1: El filial ha de ser l'equip que nodreixi el primer equip, està claríssim, vale? no estic inventant absolutament res. L'exemple, per exemple, està aquest any, no? Hi ha hagut tres jugadors del filial: Kilian, que ha tingut molts minuts, Iker Fernández i Andrei, que han debutat, han tingut alguns minuts, i per altra banda també ha estat Saures del juvenil, que també. Aquesta és la idea. El que pugui tenir una petita porta oberta, cap dalt, perquè la gent de casa sent els colors.
0: A nivell femení, l'equip, el primer equip femení, s'ha quedat a les portes de l'ascens a primera, lluitant fins al final amb el Sant Vicenç dels Dors, que ha guanyat la Lliga. No sé com la valores i com has viscut en la part del femení, el Sant Boià.
1: Han fet una excel·lent temporada. El que passa que, en aquest cas, doncs, el pla de competició diu puja només un equip. Doncs felicitar el Sant Vicenç dels Horts i també felicitar les nostres noies, perquè han fet realment partits molt bons i s'han quedat a les portes. L'any vinent tornarem a intentar-ho i reforçarem l'equip, evidentment.
0: Ens ho ha comentat l'entrenador, l'Alejandro Ciprés, que al final, quan les bases posen que només posa el campió, o fas la temporada perfecta o no puges, no sé. Quina és la clau perquè això, l'equip al final ha de seguir creixent, té l'objectiu aquesta primera, com es pot aconseguir?
1: Bé, en aquests moments ja estan treballant, hi ha un nou entrenador pel amateur femení i ja està començant a agafar el planter que hi havia, les noies que continuaran i alguns reforços més que vindran. És un entrenador que està habituat a aquesta categoria, que té molta coneixença de gent i tractarem de tirar-ho endavant.
0: L'Alejandro seguirà al club o ha fet un pas al costat?
1: Ho analitzarà amb el Raül i amb l'Àlex. Tota la part esportiva aquí encara no tinc tota la informació.
0: Encara que siguin òbviament diferents categories, la majoria de les noies són formades aquí a Sant Boi o algunes han estat formades aquí. Com es pot també transportar això al primer equip masculí, perquè entenc que hi ha una feina d'anys fins i tot?
1: Correcte. O sigui, nosaltres les feines que ens plantegem no és aquest any que ve aconseguiré això, això i això, no. Nosaltres posarem les bases per en 3 o 4 anys aconseguir els objectius. O sigui, no té sentit intentar, per exemple, dir que l'any que ve el primer equip pujarà. Això considerem que seria un error. Nosaltres treballarem per formar una base sòlida i poquet a poquet el primer equip, que cada vegada l'any vinent, que no passi absolutament no tinguem cap patir per mantenir-se a la categoria i poquet a poquet anar creixent. Voler créixer ràpid creiem que no és la solució ni pel masculí ni pel femení.
0: Ara que tenim una temporada sencera, quines són aquestes bases que voleu implementar en aquest primer any que teniu per endavant, primer any sencer?
1: Pues mira, ara comencen a treballar el Raül i l'Àlex. Els jugadors han acabat la temporada i el Raül i l'Àlex comencen a treballar amb el fet de, com bé et deia, hem acabat cinquens a la segona volta del primer equip. Llavors, això vol dir que hi ha jugadors interessants que ells valoraran quins són, miraran que continuïn i després també hi haurà incorporacions, evidentment. I per la pretemporada, perquè això és filosofia del club, jugadors de l'amateur B del filial, jugadors del juvenil, que es posin a punt perquè tindran pretemporada amb el primer equip i si aprofiten la situació, cap dalt.
0: A nivell directiva, va ser aquest fitxes el rol de l'amo, va ser el Manuel Cobos que estava fent de director esportiu, seguiran aquests mateixos rols? La idea per la temporada.
1: El Manuel Cobos serà el vicepresident esportiu, el Raül serà el director executiu, portarà el dia a dia del club, a més d'estar involucrat en la part esportiva, i l'Àlex Hermida farà les tasques de director esportiu i futbol base.
0: Encara acarreu aquesta multa a la seguretat social que ens heu comentat, no sé com afectarà l'enfocament del club. Pots dir que podeu fer una planificació a com us agradaria sense que us afecti aquesta multa o encara no?
1: A veure, al final t'has d'adaptar a les situacions. Llavors, si tenim una multa i hem de pagar una multa, ho sabem perfectament i no estirarem més el braç que la màniga. Una de les coses que vam deixar molt clares quan vam presentar la candidatura a Units pel Sant Boià va ser que rebíem un llegat financer molt bo, hi ha un deute, és veritat, però la feina que s'ha fet és espectacular. El que farem és treballar perquè quan nosaltres ho deixem, quan toqui, els que vinguin darrere es trobin en una situació de tranquil·litat absoluta. Per què? Perquè això va bé pel Sant Boià. Vale? El nostre Sant Boià és de tots.
0: Hi ha llum al final de l'horitzó, per dir-ho d'alguna manera.
1: Molta.
0: Doncs els jugadors i l'entrenador ens han insistit que aquesta temporada al final ha sigut dura, s'ha sabut a l'última jornada, en part també per les diferents baixes voluntàries de jugadors durant la temporada que no han seguit amb el club i han fet que vinguin noves incorporacions. Des de la presidència, com heu viscut aquests canvis que s'han produït al planter de jugadors que han decidit això, no seguir amb el club per la segona part de la temporada?
1: Vale. Nosaltres quan vam entrar la plantilla ha quedat estabilitzada, eh? Mm. Però sí que és cert que si algú no vol estar aquest vaixell, pel motiu que sigui, vale? L'Ivan ho va dir molt clar quan el veu entrevistar al final del partit. Hi ha hagut gent que li ha sortit una oportunitat a categories superiors i l'ha aprofitat. Hi ha gent que ha decidit perquè considerava que havia de jugar més, que es buscava una altra aventura. L'únic que podem dir a tots ells és desitjar-los sort, i nosaltres continuar amb el nostre planter, amb els jugadors que han estat implicats fins al final i superpositius amb ells. Els que han volgut abandonar-ho, pues, molta sort i prou.
0: L'any passat, la temporada passada, també va haver-hi un gran canvi de planter. Només van renovar quatre jugadors, que van ser el Sul, el David Aragón, el Joan Avellanet i el Carles Leandro, menys alguns que han estat, com el Jordi Gara, entre filial i primer equip. També canvis en el cos tècnic. Què ens podem esperar de cara a la pròxima temporada? Es podrà canviar aquesta tendència que ha tingut el club?
1: Aquesta és la idea. Aquesta és la idea i el primer que tractarem és que hi hagi continuïtat a la banqueta. Però per això, el Raül i l'Àlex han de parlar amb el míster, amb l'Alberto, i els dos han d'arribar, les dues parts han d'arribar a un acord. Si tots dos volen continuar, pues jo crec que el trajecte serà fàcil, curt i tal, i ho acabarem lligant ràpid. I en quant als jugadors, a veure, l'ideal seria que hi hagués un volum més elevat de jugadors que continuessin l'any vinent. Hi haurà situacions que seran difícils, evidentment, perquè hi ha hagut algun jugador que ha fet una temporada excel·lent i tindran ofertes de fora. Nosaltres, rebobinant una miqueta en el que t'he dit, no estirarem més el braç que la màniga. I de vegades, pues, bueno, si des de fora els ofereixen el l'oro i el moro, pues, molta sort, i nosaltres a lo nostre.
0: Com es poden multiplicar també els casos com el Joan, que és de Sant Boi, s'ha criat al Sant Boià, ara juga amb el primer equip? Com es pot fer també perquè vinguin més casos com aquests?
1: Doncs, de moment, aquest any hem baixat el juvenil. De preferent l'hem baixat. Això és mala notícia perquè es donin aquests casos. De totes maneres, hi ha molta confiança amb el cos tècnic que col·locarem al juvenil A. És un cas també així com de jugadors que pugen a dalt. Pues en aquest cas és un entrenador que puja a dalt, el Rolf Fernández, que de sempre ha estat vinculat al Sant Boià, tant de jugador, i quan va deixar l'època de juvenil va començar a entrenar. I hem depositat molta confiança perquè facin una molt bona temporada. Això vol dir pujar? És molt difícil. Però segur que farà una molt bona temporada, formarà jugadors, i aquí està la feina de l'Àlex, del Raül, d'anar estirant aquests jugadors cap a dalt, que és una de les idees i un dels convenciments que tenim des de la junta directiva, que la gent ha d'anar cap dalt.
0: Tinc l'objectiu a nivell esportiu, encara que no estic marcat, és no patir.
1: Exacte. Sí, claríssim.
0: Un any més tranquil que aquest.
1: Claríssim. És no patir. És no patir i que vagi passant la temporada. I quan la temporada vagi passant, anirem veient les situacions que es donen.
0: Què li diries també als aficionats del Futbol Club Sant Boià sobre aquesta temporada que ha acabat? Què li diries sobre ara que ja l'heu tancat?
1: Doncs un agraïment espectacular. Per exemple, a l'últim partit a casa vam organitzar una miqueta amb aquest equip que havia quedat campió del futbol base, vam organitzar una miqueta de festa. Li vam fer el comiat del Peque, la gent va respondre, va ser molt maco veure la graderia plena. Tractarem d'anar-ho, intentar repetir-ho per la temporada vinent, buscarem fórmules a veure si som capaços i creatius d'aconseguir que la gent torni a venir al Joan Baptista Milà, i a partir d'aquí el soci, moltes gràcies, perquè crec que quan vam fer, nosaltres vam ser candidatura única, però vam voler explicar una miqueta el que pensàvem. Ho vam compartir amb ells i realment van entendre perfectament el missatge, de que nosaltres érem molt pocs socis, però de molt del Sant Boià, i que teníem que estar units. Una altra cosa és que quan hi hagi l'assemblea, doncs, allà estem a disposició d'ells per rebre les crítiques del tarannà que siguin. Si poden ser constructives, millor, però a l'assemblea, ho van entendre perfectament, han acompanyat l'equip al final del partit, socis històrics a la graderia emocionats, plorant, ho vau poder veure. I bueno, que la gent acompanyi l'equip i sobretot que vingui el Joan Baptista Milà és fantàstic, i ho hem d'intentar promocionar i aconseguir que vinguin més.
0: I què es poden esperar per la propera temporada? Què els diries que es poden esperar del doncs, primer equip masculí i del club en general?
1: Doncs mira, quan vam començar a preparar tot aquest projecte, al final la gent fa un sacrifici per vindre al futbol, per participar, per estar dintre una associació, en aquest cas el Futbol Club Sant Boià. Volem que l'equip sigui atrevit, que sigui alegre, que pressioni a dalt, que lluiti, que no en deixi passar ni una, i que aquesta actitud l'encomani a la graderia. Llavors el que poden esperar és això, perquè amb això, amb el Raül, ho vam parlar, Raül, Cobos, tota la directiva, i és que tots, que som molt futboleros, estem absolutament alineats amb aquesta dinàmica.
0: I des que es compri cap a casa, com d'important també és que la ràdio pugui estar en aquest últim partit de Vilafranca, o que pugui estar el Joan Baptista Milà.
1: Agrair-vos enormement que hagueu vingut a Vilafranca, vale? Perquè molts socis, evidentment, no poden desplaçar-se, i ho van poder seguir per la ràdio, que jo ho he escoltat a posteriori i encara em veu fer accelerar el cor. Agrair-vos molt i aprofitar per dir-vos que l'any vinent els desplaçaments que fem i que hi hagi autocar, teniu places a l'autocar per vindre, per retransmetre el partit i que els nostres socis ho puguin escoltar.
0: Doncs ho agraïm a l'ajuda que ens podeu donar. I per acabar, Joan, què li diries als jugadors que estan i que han de venir, que han de fer aquí al Futbol Club Sant Boià?
1: Doncs mira, som un club modest, però som un club molt honest, i aquí no es falla a les persones, no t'estic parlant de jugadors, aquí no es falla a les persones. Des de fa, bueno, històricament els jugadors que han sortit d'aquí han sortit cobrant fins l'últim euro, cosa que hi ha hagut gent que ha dit que el Sant Boià no pagava. El Sant Boià, els acords que té, i no estic parlant de la junta actual, estic parlant del Sant Boià, del club, els acords que té els compleix. I sobretot el que els diria és que si volen gaudir d'una experiència esportiva vibrant amb gent que estem molt posada al món del futbol, aquest és el lloc on han de venir, perquè s'ho passaran molt bé.
0: Joan Avellanet, president del Futbol Club Sant Boià, gràcies per parlar amb nosaltres i que ho deixi a l'estiu també.
1: Molt bé, igualment, i gràcies a vosaltres. I felicitat pels anys de la ràdio.

0: Gent de carrer, avui un programa més al vostre costat. Dilluns, després del cap de setmana, tornem a ser aquí amb vosaltres. Albert Vilar, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu i recorda que aquest cap de setmana Bad Bunny Gans Blanqui.
0: Apuntat, apuntadíssim. Ja anirem, ja. I espereu que vosaltres també. Doncs gràcies, com sempre, per fer-nos confiança demà i tornem a partir de les 6. Una abraçada i fins llavors.

0: Pizzeria Rintacore us ha ofert Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.
1: Ràdio Sant Boi.
2: La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 11:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federació Espanyola de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federació Espanyola de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.
3: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
4: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem com la Fundació Hospitalària Sant Boi ha rebut la certificació OR com a hospital sense tabac, la convocatòria de manifestació dels docents de Sant Boi abans del ple de dijous o la renovació de l'estat del Ciutat Cooperativa, que serà equip de Primera Catalana. Avui és dilluns, 25 de maig del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Que, com us dèiem, la Fundació Hospitalària Sant Boi és un dels 11 hospitals del món acreditats amb la certificació OR 2026 de la xarxa global d'hospitals sense tabac, al Brevilà.
2: La Fundació Hospitalària Sant Boi és un dels pocs centres del món en haver-se acreditat 3 vegades i va ser el primer centre monogràfic de salut mental a l'estat espanyol en aconseguir el nivell OR internacional. La particularitat de ser un centre d'atenció especialitzada en salut mental i diversitat funcional fa que el repte antitabac sigui encara més gran, donat que s'estima que el 80% dels usuaris de salut mental de mitja i llarga estada són fumadors habituals.
1: Els anestesiòlegs del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi s'afegeixen a la campanya Ni un minut més. A partir de l'1 de juny deixaran d'efectivitat extraordinària no obligatòria per contracte. La decisió compta amb el suport del 80% dels especialistes del servei i segueix la línia iniciada pels professionals de Bellvitge.
2: La protesta, impulsada pel Sindicat de Metges de Catalunya, reclama al Departament de Salut que negociï millores laborals amb el col·lectiu mèdic després de les jornades de vaga dels darrers mesos. Els professionals asseguren que la mesura pot afectar l'activitat assistencial, però defensa que necessiten treballar en condicions dignes. Altres serveis hospitalaris també estudien sumar-se a la campanya.
1: I en política ens trobem en setmana del ple municipal de maig, en una setmana també de vagues dels docents, dimecres unitària i divendres comarcal.
2: La sessió començarà amb el recordatori del Dia de la Llibertat de Premsa i també amb un homenatge a les víctimes de la violència masclista. Tot seguit s'aprovarà l'acte de la sessió anterior. Entre els punts destacats de l'ordre del dia, el govern municipal portarà aprovació provisional una modificació urbanística per millorar l'àmbit de Can Carreres Vell.
1: En l'àmbit social es debatran noves bases d'ajuts econòmics destinats a persones amb pocs recursos per ajudar a cobrir despeses relacionades amb l'habitatge.
2: Pel que fa a joventut, es proposarà la convocatòria del concurs del cartell del Mercat del Jove de Sant Boi. Respecte a les mocions, Esquerra presentarà una moció sobre el pla pilot de presència estable d'agents als centres educatius, mentre que Vox defensarà una moció sobre la prioritat nacional.
1: Tot plegat amb unes dates de vagues dels docents per millorar les condicions a les aules. Aquest dimecres, unitària a Catalunya, i divendres, la segona comarcal al Baix Llobregat. Els docents de l'Assemblea Educativa del municipi han convocat una concentració a les 5 de la tarda davant l'Ajuntament, amb microobert a 2:15, volent intervenir al ple municipal per fer sentir les seves protestes. I més informació de servei. El Ministeri de Transports posa en servei 11,9 quilòmetres de nous vials de l'autovia B25 a Sant Boi.
2: Amb aquesta obertura s'habiliten part de les connexions entre les vies B25, C31C, B20 i C32 i el nucli urbà de la ciutat. Amb l'obertura d'aquests vials s'habiliten part de les connexions entre les vies B25, C31C, B20 i C32 al municipi de Sant Boi de Llobregat. De la mateixa manera, sortint el trànsit a l'enllaç de Mas Blau, on s'ha construït una nova rotonda i s'han millorat els ramals de connexió amb la C32B al municipi del Prat de Llobregat.
1: També en transports, a partir d'aquest dimarts 26 de maig s'iniciaran els treballs de fonamentació per la col·locació de l'escultura d'Ordesa al parterre de la Cruïlla de Sant Joan Bosco amb la C245.
2: Està previst que els treballs durin aproximadament 3 setmanes i durant aquest temps es tallarà puntualment la circulació a un dels carrils de la C245, prioritzant que sigui aleshores de menys circulació.
0: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Els esports destaquen l'ascens a la categoria preferent del Club Futbol Sala Sant Boi i la renovació del cos tècnic del Ciutat Cooperativa, amb el que buscarà tornar de nou a la Lliga Elite. Perquè, com us dèiem, el Club Futbol Sala Sant Boi ja és equip de preferent, Albert.
2: Els santboians han aconseguit l'ascens després d'empatar 4-4 aquest diumenge a la pista del Club Futbol Sala Cornellà l'última jornada. L'equip arribava a aquest partit fora de les places d'ascens, descens amb 35 punts, i necessitant puntuar per superar el Futsal Piera, que havia acabat la Lliga amb 36 després del seu empat davant del Cervelló poques hores abans. L'avaratge europeu ha acabat sent determinant a la classificació. Daniel Vega i David Amurrió són entrenador i porter del primer equip.
3: Muy contento porque, aunque no lo parezca y que yo soy bastante tranquilo, ya muchos nervios porque al final esta gente son muy buenos y te acaban sometiendo, pero bueno, lo hemos sacado, que era lo más importante de hoy.
4: Sí que es verdad que es una temporada una mica noia estranya. Per mi ha sigut una muntanya russa d'emocions i de nivell personal també. L'equip sí que ha treballat sempre des del minut 1, donava igual l'entrenador que estigués, donava igual si veníem a entrenar 5, si veníem a entrenar 15, si entrenàvem amb el filial, donava igual, sempre teníem una bona cara. El resultat aquest és gràcies a la constància de tota la temporada i bueno, que ens ho mereixem.
3: Yo lo valoro muy en positivo, ¿no? El club está creciendo muchísimo desde la base hasta los dos seniors, ¿no? Ahora que encontrar el míster nuevo, que venga, que haga un proyecto sólido, que aguantemos la preferente, creo que al final lo que hay que hacer. Que el B también pueda competir en primera y sobre todo que el club siga creciendo, que al final el reflejo de un equipo son todos.
2: Per tant, el president deixarà la banqueta tant de primer equip com de filial masculí, que han aconseguit l'ascens a preferent i a primera, respectivament, aquest cap de setmana.
1: En els darrers dies també hem conegut la renovació de Javi Calvo com a entrenador de la COPE, amb novetats.
2: El tècnic Sambuyà seguirà al capdavant del primer equip del Club de Futbol Ciutat Cooperativa a la temporada 26-27, després que el club hagi anunciat oficialment la seva renovació. Una aposta per la continuïtat en un moment exigent, mantenint al capdavant una figura molt vinculada al vestuari i a l'entitat. L'escoltem.
5: A levantar cabeza, a felicitar y dar las gracias a toda la gente, toda la afición nuestra. Nosotros a reponernos, a animar a los chavales y bueno, sé que este club volverá. Està treballant bé, els chavales tenen moltes ganes, és un hasta luego, no és un adiós.
2: La renovació de Javi Calvo arriba després d'una temporada marcada per les dificultats i la necessitat de mantenir el rumb. Al cos tècnic hi ha una novetat, perquè a més de la renovació de José Luis Márquez, Fran Arroyo, Juan Blanco, es suma Víctor Embucu, ara ja exjugador del primer equip.
1: Pel que fa al temps, després d'uns dies d'augment als termòmetres i calor als carrers, podem esperar cels variables.
2: El Meteocat apunta unes hores marcades per un temps força variable amb alternança de clarianes i intervals de núvols que aniran apareixent de manera irregular. Durant els moments centrals hi haurà estones de cel més obert, tot i que cap al vespre i la nit augmentarà la nuvolositat i l'ambient quedarà més tapat. La temperatura es mantindrà suau, amb una sensació agradable quan s'obrin clarianes i un ambient més fresc a última hora. El vent bufarà fluix en conjunt, amb algunes ratxes moderades puntuals en zones obertes.
1: A primeres hores tindrem una ambient més gris i humit, mentre que durant el migdia i les tardes podrien aparèixer clarianes intermitents. També hi haurà possibilitat d'alguna precipitació feble i irregular, sobretot en forma de plugims curts. Les temperatures variaran poc i es mantindran dins dels valors moderats. L'ambient serà fresc a les primeres hores i més temperat durant les estones de sol. I amb això nosaltres acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dilluns 25 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà dimarts, al punt de la 1 del migdia. Bon vespre.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Vacances en pau.
2: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
3: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
1: Acull a una nena o un nen saharaui.
2: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
4: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
5: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 2:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org. I també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís, número 18, a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.
1: Vacances en pau. Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
3: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
2: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
4: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
5: Acull a una nena o un nen saharaui.
6: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
7: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharauí. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
1: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de la veu de la gent gran. Saber escoltar és una de les habilitats més importants en la vida quotidiana. Tot i això, moltes vegades es dona més importància a saber parlar que no pas a saber escoltar. Escoltar no significa únicament sentir les paraules que una persona diu, sinó prestar atenció, comprendre el missatge i mostrar interès pel que l'altra persona sent o pensa. Quan escoltem de veritat, estem demostrant respecte, empatia i voluntat per entendre els altres. Escoltar amb interès ens ajuda a posar-nos al lloc de l'altra persona i entendre com se sent. Ens ajuda a ser més comprensius, tolerants i respectuosos. En una societat on moltes vegades tothom vol parlar i opinar ràpidament, dedicar temps a escoltar els altres és un valor molt necessari. És essencial per conviure millor amb les persones. El saber escoltar és molt essencial per conviure amb les persones que ens envolten. Avui som dilluns 25 de maig del 2026. Iniciem el programa 562 de la veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, donem la benvinguda als nostres col·laboradors d'aquesta primera part, que són el Josep Uller. Bona tarda, Josep.
2: Bona tarda, Mari Carmen.
1: A l'Albert. Bona tarda, Albert.
3: Hola, què tal, nens i nenes, com esteu?
1: I el Josep Oró. Bona tarda, Josep Oró.
4: Molt bona tarda.
1: Perquè és que és J-O, però hem de dir els cognoms, si no, ens confonem. Bé, començarem com és normal amb aquesta sessió de cinema, oi?
2: Molt bé, sí.
1: És obligatori,
2: tenim,
1: no? Aquesta...
2: Ja tenim l'escaleta.
1: Perquè són un forofo del cinema i un forofo de la música. Doncs comencem.
3: De les dues coses.
1: Vinguen.
2: Però també tenim el Josep Oró, que també...
1: Bueno, el Josep Oró ve a l'altra part, que ens parlarà de coses molt interessants, també.
4: Ho veurem.

0: Música molt relaxant, eh?
1: Sí. Vale, aquesta meravella és de la pel·lícula Magnolias de Acero i és una de les composicions del meravellós George de la Rue,
2: sí,
1: quan estava a Hollywood.
2: I molt lligat a la Nouvelle Vague, que és el que parlarem, no?
1: Vale, sí. Aquest senyor, el diari francès Le Figaro, el va considerar com el Mozart del cinema, o sigui, de la banda sonora. I ara el nostre amic Josep Uller ens parlarà de la Nouvelle Vague.
2: De la Nouvelle Vague, sí. Bueno, la Nouvelle Vague es diu Nova Onada, no?
3: Hòstia, no es diu Nova
2: Onada. Sí, una nova onada. És un moviment cinematogràfic aparegut a França al final de la dècada dels 50. El terme sorgeix de la ploma de François Giraud a l'Express del dia 3 d'octubre del 57 en un estudi sociològic sobre els fenòmens generacionals, i reprèn Pierre Villard el febrer del 58 a la revista Cinema 58. Aquest Pierre Villard, bueno, jo no sé si és el mateix, però també té alguna cosa a veure molt amb el Josep Maria Flotats, perquè encara que sigui el Flotats és de teatre, aquest és de cine, però em sembla que està molt lligat amb el Pierre Villard.
1: En quin sentit està lligat amb el Pierre Villard?
2: No, perdó.
1: A veure si em fotràs una embolica.
2: No, era Pierre Villard, no, era un altre.
1: Ui.
2: I Pilar amb UB, és amb UB. Sí, amb UB, sí. Sí. Això va sortir a la revista Cinema 58. Posteriorment, aquesta denominació s'aplica a les noves pel·lícules distribuïdes al 1959, sobretot les presentades al Festival de Cannes, aquell mateix any. André Bazin havia creat la revista Cahiers du Cinéma, o sigui que era una revista de cinema, l'any 51. Era una publicació mensual de crítica cinematogràfica que va servir com a camp de batalla dels nous talents, molt crítics amb els models clàssics i amb les estructures narratives tancades. O sigui que abans era un cine molt, molt més clàssic, no? I aquests, hi havia, entre d'altres, el François Truffaut, el Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Jacques Rivet o Eric Rohmer, no? Aquests ja van ser com una espècie, com si diguéssim, posteriorment a Barcelona, que hi havia l'Escola de Barcelona, no? L'Escola de Barcelona, que hi havia el Jordi Grau, bueno, són gent que van voler revolucionar, doncs a França va ser el mateix, no? Era unes pel·lícules molt normaletes, no? I van agafar, bueno, aquests eren uns directors inquiets, no? Que llavors, doncs, havien treballat sempre com a guionistes i van voler, doncs, a fer...
0: Diguem que eren...
2: De les propostes, no?
0: D'obres innovadores, no?
2: Exacte, sí. Com a precursor, sobretot, la figura de Jean-Pierre Melville, eren un grup heterogeni que tenien en comú que rodaven amb un pressupost petit, la llibertat creativa, l'espontaneïtat i la gran cultura cinematogràfica, i sobretot les ganes d'experimentar amb la càmera, no? O sigui, era càmera en mà, bueno, vull dir, eren innovacions, no? Utilitzant equips portàtils, el que deia, i requerint a poc a poc temps de preparació. L'estil cinematogràfic de la Nouvelle Vague sovint presentava un estil documental. Les pel·lícules exhibien, eren directors sobre el film que requeria menys llum, les tècniques de filmació incluïen l'edició fragmentada i discontínua i les preses llargues. O sigui que, bueno, era un estil molt peculiar, no? La combinació de realisme, subjectivitat i comentaris de l'autor creava una ambigüitat narrativa, en el sentit que les preguntes que sorgeixen en una pel·lícula no es veuen resposta al final. Vull dir que eren molt ambigües, no? No obstant, doncs, bueno, va tindre bastant èxit la novel·la.
4: Ambigua com Els Pecadors.
2: Sí, exacte, bueno, no, Els Pecadors ja...
1: Ah, la pel·lícula.
2: Sí, la pel·lícula Els Pecadors.
4: És bastant ambigua, bueno,
1: sí, molt.
2: Sí. Els orígens del moviment és el manifest d'Alexander Struck, el naixement d'una nova avantguarda, la càmera Stilo, publica l'Ecram dia 30 de març del 48, va esbossar algunes de les idees que més tard va exposar François Truffaut a la famosa revista Cahiers du Cinéma, no? Truffaut hi argumentava: el cinema està en procés de convertir-se en un nou mitjà d'expressió al mateix nivell que la pintura i la novel·la, una forma en què i per la qualitat d'un artista pot expressar els seus pensaments per molt abstractes que siguin, eh? O traduir les seves obsessions exactament igual que en els assaigs o la novel·la contemporanis. Per això voldria anomenar aquesta nova era del cinema l'edat de la càmera estilo. Bueno, la càmera aquesta que...
1: Vull dir, era un... És la càmera subjectiva?
2: Sí, exacte, subjectiva, sí, subjectiva.
1: La que tu portes agafada...
2: Sí, la portes agafada i, bueno, i van ser molt innovadors amb el cinema, no? Cosa que, bueno, aquí a Barcelona també els van voler substituir, no? També fent, doncs, una sèrie de pel·lícules del Jordi Grau i de... Bueno, n'hi havia una sèrie de gent que van... Bueno, aquells que...
1: L'Escola de Barcelona.
2: Sí, l'Escola de Barcelona, i que el seu lloc on es trobaven eren el Boccaccio, i era el Tosset, o sigui, era una gent molt innovadora, no? I d'allà van sortir, bueno, la Serena Bergano, la Teresa Gimpera...
1: Molt innovadora vol dir vividors?
2: No, bueno, tots eren de famílies així una miqueta benestants, no? Perquè... Ja.
4: És que si ets pobre no pots, sí, fer segons quines coses.
2: No, bueno, no, i a pesar de que les pel·lícules seves tampoc eren d'aquestes grans produccions, eren petites obres molt petites, vull dir, amb poc pressupost, però és que ells anaven com si diguessin a passar el rato, però no obstant tenien moltes ganes d'innovar, eren molt amics entre ells i bé, vull dir, anaven fent, no? Vols dir alguna cosa o segueixo?
1: No,
4: van tenir molt d'èxit aquestes pel·lícules?
2: Bueno, n'hi ha algunes, sí, el de França Trifó.
1: Bueno, jo el que volia dir que en aquella època, sí, jo alguna, per no dir totes les pel·lícules de l'Escola de Barcelona,
2: ah, bueno, sí,
1: és que no les entenia. No, sí. Era, clar, estava fent peu així.
2: Sí. I, hosti, Manel Esteve,
1: i havies, sí, de dir, i a més anaves a veure un petard d'aquests que sorties i, mare de Déu, senyor, i havies de dir que t'havia agradat molt, i hòstia, tu quin... Sí, l'escala, la fotografia, sí, sobretot, i la il·luminació, però aquí... Sí. I hòstia...
4: I era, si tota no, fosca.
1: Sí. Si no, perquè si no quedaves com un tonto.
4: Sí, sí. Ja.
2: No, i, bueno, les estrenàvem normalment amb els cines aquests d'art i assaig, sí, per això es deien art i
1: no,
2: assaig.
1: No, encara no existien.
2: O, bueno, o, però
1: no, en els...
4: No hi havia el Cinefòrum, llavors...
1: Bueno, hi havia, no, cinefòrums,
2: sí, però jo diria que moltes d'aquestes es havien estrenat amb...
1: Però quan va començar les sales d'art i ensai?
2: El Publi, l'Arts, l'Aquitània, sí, sí, bueno, tots aquests.
1: Però a quina època? Als 60, no? Una mica més tard.
2: Bueno, poc més.
1: Al final
2: però, bueno, però aquí a Barcelona van vindre més tard, aquests de l'Escola de Barcelona.
1: Sí?
2: Era més o menys quan feien lo de l'art i assaig.
1: El
2: Cercle Arts, que ho portava aquest, el Jaume Figueres i el, com es diu aquell altre?
1: El Gorina, l'Àlex Gorina.
2: No, l'Àlex Gorina no, un més... Ui, no sé, ara no me'n recordo.
1: Jo
2: però
1: tampoc.
2: No, era més gran que l'Àlex Gorina. L'Àlex Gorina és més jove. Aquest havia portat tot el festival de Sitges i havia fet algunes cosetes. I ara no recordo l'altre, el tàndem amb el Figueres.
0: Ja et vindrà el nom.
2: Sí, sí, sí.
0: Després,
2: sí,
0: quan, després, sí, de la música, no, quan et vingui, sí, el nom...
2: Segurament, sí.
4: Ho dius.
2: Ah. No, però bueno, eren pel·lícules que, esclar, eren molt innovadores. Hi havia algunes que havien tingut alguna mica d'èxit. No obstant, amb la Nouvelle Vague, sí, perquè el Trifó havia fet obres bastant bonetes. I, i després també el Chabrol... Bueno, hi havia, dintre de tot, tenien més ressonància que les que havien fet aquí l'Escola de Barcelona, eh?
1: Tampoc tenien tanta censura a França,
2: sí, bueno,
1: i aquí tenien que aturejar una,
2: sí,
1: mica.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, i ara què? Posem un tema?
2: Sí, si vols, eh? Si et sembla, doncs.
1: Vale.

0: Bueno,
1: aquests dies veus una meravella de...
2: Aquesta meravella de... Aquí us he fet trampa. Perquè això no és de George de la...
1: No, aquesta...
2: Ah, no, de qui és?
1: No, ara no ho recordo.
2: Oye,
1: no ho recordo, però sé que no... Ell no, o sigui, feia un altre tipus de pel·lícules.
2: Aquest és un tema...
1: El Pequeño Romance em va fer moltes de bones. No l'has trobat, la música del Pequeño Romance?
2: Sí, però no l'he posada.
1: No l'has posat, mira que és una meravella.
2: Ai, quina pena. Però és que no em cabien tantes. Bueno... Això, aquest tema tan bo, es diu Adagio for Strings i és d'un compositor americà que es diu Samuel Barber. I és un tema que s'ha fet servir a moltes pel·lícules. I el... Com es diu? L'Oliver Stone la va voler posar al final de la pel·lícula, de Platoon. I el George de la Rue es va emprenyar una mica. Va dir, hòstia, tu, que jo he compost tota la música de la pel·lícula i no fas servir un tema meu per acabar. Diu, no, és que jo ho vull posar. I es va disgustar i es van emprenyar. I ja està. Bueno, doncs pues aquest George de la Rue és... Ara, quan s'estava parlant de la Nouvelle Vague, una de les característiques d'aquestes pel·lícules franceses és que en lloc de compost...

0: sessions de jazz i tal. Pues aquest senyor va néixer a Roubaix, al nord de França, el 12 de març del 1925, o sigui que fa una mica de 100 anys que va néixer.
1: 111.
0: No, no, encara no, 25, encara no.
1: Bueno, però
0: sí, sí,
1: comptant
0: sí.
1: Per l'any...
0: Ah, no, és veritat, 11 anys i pico. I una... Vale, vale.
2: Però no has dit el 25.
0: Del 25, sí.
2: Però març. Sembla que 101.
0: Ja ha passat el març, és veritat. No m'havia donat...
2: No 111, 101.
0: No m'havia donat...
1: 101, 101.
0: 101.
1: 101,
2: 101. Encara em fareu anar a col·legi...
1: Sí, no, no, 101, 101. He posat 10 més.
0: A vegades ens aniria bé. Bueno, compositor i director musical de cinema, autor de la música d'unes solament 350 pel·lícules. I guanyador, el pobre home, solament va guanyar un Òscar.
3: Sí, que és una pena perquè...
0: És una pel·lícula que es diu... com es diu aquesta? Little Romance.
3: I que... Mira el pequeño romance, el que t'estava dient.
0: No. En sí. El... Espera't.
3: Sí,
0: aquesta pel·lícula en espanyol es diu En busca de l'amor.
3: Doncs jo la coneixia...
1: Bueno, traduïda, la traducció és Petit Romans.
3: Sí, sí, és,
0: sí. Sí, però... Vale, molt bé, eh?
3: I la van estrenar... La van estrenar
0: com... Es diu... Vale.
3: Sí, bueno, perdona que et contradigui, però sé segur que aquesta...
0: Espera't.
3: La música del Pequeño Romance és que és extraordinària.
0: Sí, no,
3: extraordinària.
0: És extraordinària. Sí, sí. Sí.
3: I no l'hem pogut aconseguir per tu, eh?
0: No, sí. Perquè... No...
1: Bueno, vinga, continueu.
0: He posat una de Jules et Jim,
3: sí,
0: i una altra per acabar.
1: Vinga.
0: Però no podia posar... Home, Magnolias no t'ha agradat?
3: Sí, home, Magnolias també.
0: I aquesta d'Adagio for Strings no t'ha agradat?
3: També, sí, sí, sí.
0: Vale, doncs no puc posar-ho tot.
3: Però el número 1 era...
0: No, senyor.
3: Sí. Bueno, sí? Per mi, el meu gust.
0: Ostres, no saps... Em sap molt de greu.
1: Bueno, un altre dia.
3: Sí.
1: Queda pendent.
3: Sí.
0: Bueno, va ser criat en una llar musical. El seu avi dirigia un coro, un grup coral d'aficionat, i la seva mare cantava i tocava el piano. I ell, als 14 anys, ja tocava el clarinet... I a part d'estudiar al conservatori, treballava en una fàbrica per aconseguir pasta per la família. I va estar tocant amb bandes i grups musicals, i del clarinet va passar al piano. Aleshores, va estudiar la música de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Grieg, i sobretot es va inspirar a Richard Strauss. Després d'una llarga convalescència, de ser diagnosticat d'una escoliosi, va decidir convertir-se en compositor en lloc d'instrumentista. Va realitzar els estudis al Conservatori de París sota la direcció de Darius Milhaud i Jean Rivière. Vale, pues ara parlem una mica del Darius Milhaud. Aquest Darius Milhaud és un altre crac, també francès, va néixer el 4 de setembre del 1892, i les seves composicions estaven molt influenciades pel jazz i la música aquesta contemporània dels politons, atonals i coses d'aquestes, i es considera un dels compositors modernistes més importants, i va ser professor, a part de ser professor d'aquest, del George Delarue, de Burt Bacharach, de Dave Brubeck, de Philip Glass, que és el pianista que va del minimalista.
3: Exacte, minimalista, no?
0: De Stockhausen, etc. I va formar part, bueno, van muntar un grup que era el grup dels Six, Les Six, que estava format pràcticament per músics. I estava Arthur Honegger, el Darius Milhaud, Francis Poulenc, un compositor d'òpera, música clàssica, música religiosa. La única dona era Germaine Taillefer, que aquesta era de música clàssica. Jean Cocteau, que era un senyor que únicament era poeta, escriptor, dramaturg, pintor, escultor, director de cine...
3: I actor.
0: Fotògraf, actor.
3: Actor també, sí.
0: Cubista, futurista i consumidor d'opi.
3: Imagina't.
0: Bueno, consumidor d'opi no és un ofici,
4: sí,
0: però
4: bueno,
0: sí, també es dedicava.
4: Home, de molts oficis, home, de pocs beneficis.

0: Un bon currículum.
1: No, no, era un...
2: no era mestre de res. I... aprenent de tot, mestre de res, això diuen.
3: No, no,
1: estàs insultant a un geni,
3: vaig,
1: que es deia...
3: No, bueno, jo vaig veure la pel·lícula aquesta...
1: Orfeo.
3: El Testamento de Orfeo, Orfeo, que justament és, bueno, és una pel·lícula que... molt rara, no? Molt rara. I surt un Yul Brynner acompanyat d'una Pier Angeli, em sembla que era.
4: D'una què?
3: No, no, no sé si era Pier
4: Angeli. Pier Angeli?
3: Sí. No sé qui... Ai. Ara no recordo qui més, però... és d'aquelles pel·lícules que la veus i, bueno, no entens res.
1: Exactament.
3: N'hi ha, vale, que sí que sí, encara entens alguna cosa, però amb aquesta...
1: Va fer una pel·lícula, no sé si és aquesta, que hi havien decorats de Picasso.
3: Sí, és aquesta.
1: És aquesta.
3: Sí, sí, sí, sí. Inclús el que és el pòster, també hi ha una part que notes que és dibuixat pel Picasso. Sí.
1: O sigui, aquí està claríssim lo del consum d'opi, no?
3: Sí.
1: Sí. Bueno, i després un que es diu Eric Satie, que era compositor de romanticisme i
2: Eric Satie és de música clàssica.
1: I que a més era d'aquell grup que es deien Los Rosacruces.
3: No em ve a la memòria.
1: Bueno, continuem amb el senyor de Leroux. Pues això, que el consideraven el Mozart de la música, sí, de cinema. Va fer moltes composicions per François Truffaut. Sí. M'he perdut, perquè
0: ens estem passant de la escaleta,
1: A veure, continuons. Era molt amic de Maurice Jarre. De Maurice Jarre. Ha treballat per als millors escenògrafes francesos, per exemple, pel·lícules que ha fet, pues, Tirar sobre el pianista, Jules Jim, Cartouche, La delación, Le mépris, El hombre de Río, L'homme du roi, no?
2: I que era del Jean-Paul Belmondo, L'hombre de Río, no?
1: La Podus, sí, La piel suave, sí, Los pianos mecánicos, Las tribulaciones de un chino en China, Magnolias de acero, i aquí hi ha un fotimer de pel·lícules, sí, i no puc dir-les totes.
3: Sí.
1: I, a més, precisament, es va traslladar al final als Estats Units, on allà va tenir algun tipus de problemes, tant econòmics com que, per exemple, necessitava un grup de músics per fer el tema, perquè sonés el tema, i li discutien per 5 músics. Pues no, 15, jo vull 20, pues no. I al final... Ah, sí, a més tenia pànic als avions i no tenia ni idea d'anglès, cosa que m'estranya d'un francès, perquè els francesos pràcticament tots parlen anglès, no? I a pesar d'això se'n van als Estats Units perquè ja no... Bueno, i quan estava rodant la pel·lícula aquesta que tant li agrada al professor Uller...
3: Professor Gràcia.
1: Va morir el 20 de març per un atac de cor als 67 anys.
3: Sí, jove, sí.
1: Un llogurín,
3: molt jove,
1: no com nosaltres. Després de gravar la darrera pista per la banda sonora de Rich in Love. O sigui, que es pot dir que va morir envoltat de música.
3: Exacte.
1: Això és una bona manera de morir.
3: Mm. Sí, sí,
1: i
3: sí,
1: bona,
3: sí,
1: ara ja m'estan donant pressa, doncs ara passarem al proper tema, que és Jules Jim, de Truffaut,
3: sí,
1: el tema no, la pel·lícula.
3: Sí, el director.
1: I que és una música alegre. I ja està.

0: Vinga, continuem.
1: Sí. Bé, de la Nouvelle Vague, esclar, es podria parlar doncs tot una tarda o dues o tres si anéssim profunditzant en
2: o
1: tot
2: més.
1: El tema, o més, sí. Només haig de dir que en una entrevista del 1961, Truffaut va dir que la Nouvelle Vague no era ni un moviment, ni una escola, ni un grup, sinó una qualitat, ell mateix ho diu. I el desembre del 62 va publicar una llista de dels 162 cineastes que havien fet el seu debut cinematogràfic a partir del 59. Molts d'aquests directors, com Edmond Agabre i Henri Zaffiros, no van tenir tant d'èxit ni van aguantar tot el pes del temps com els membres més coneguts de la Nouvelle Vague. I avui dia no es considera que en formin part, perquè és que han quedat molt reduïts, no? Poc després d'haver-se publicat l'entrevista de Truffaut, Godard va declarar públicament que la Nouvelle Vague era més exclusiva i només incluïa Truffaut, Chabrol, Rivette, Romé i ell mateix. I va afirmar que Cahiers, el Cahiers du cinema, no?, era el nucli del moviment.
2: Godard,
1: sí.
2: La Cahiers du cinema.
1: Sí, exacte, sí. Godard també va reconèixer cineastes com René, Struck, Varda i Demy com a contemporanis valuosos, però va dir que tenia el seu propi fons cultural i estaven separats del moviment, perquè és clar, també directors
2: bueno,
1: com,
2: Barda,
1: com el René, el René amb aquell... El...
2: René Clair.
1: No, René.
2: Ah, Alain
1: sí, René, que es va fer l'any passat en Marienbad.
2: Sí.
1: I bueno, va fer unes també...
2: Clar, no és exactament no. Nouvelle Vague l'any passat en Marienbad.
1: No, per això, no, és un altre estil. Bueno, és, només diré quatre pel·lícules d'aquella època, no? Els 400 golpes del François Truffaut, després Besos robados, també del Truffaut, Domicilio conyugal, també d'ell, després hi havia El final de l'escapada del Jean-Luc Godard, després, qui diré més, El desprecio,
0: però són pel·lícules que no són massa
1: algunes, algunes són molt bones,
0: sí?
1: Sí.
0: Alguna,
2: la,
0: sí. Jo no dic que
2: el
0: no
2: final de l'escapada és molt coneguda,
1: sí. I han fet una,
2: amb la Jean Sever, sí, i el Jean-Paul Belmondo,
1: i ara recentment han estrenat una pel·lícula que es diu aquesta, la, com es diu, bueno, el que estàvem dient, no, de la Nouvelle Vague, o sigui, una pel·lícula que es diu Nouvelle Vague.
2: Ah, que tracta sobre ells.
1: Sí, jo trobo que... I més aviat hem relacionat amb un director, que és el Jean-Luc Godard, que veus la forma d'actuar que sense guions ni sense res. Ell es llevava, va, anem, cridava a tots i sobre la marxa els hi feia fer, o sigui, sense guions ni res, vull dir, sobre la marxa. I una d'aquestes que ha tingut molt d'èxit és El final de l'escapada.
2: Aquesta no em diguis que no tenia guió.
1: No.
2: No pot ser.
1: Bueno, o si el tenia, se'l passava.
2: Ah, això és una altra cosa.
1: Se'l passava, sí.
2: Això és una altra cosa.
1: Sí, és, aquesta surt el Jean-Paul
3: Belmondo.
2: Sí. I la Jean Sever, que era una...
1: Jean Sever,
2: que feia d'americana.
3: Sí, era
1: sí, en blanc i negre,
2: aquesta. Sí, totes eren en blanc i negre.
1: Sí, totes, sí, les que estem dient...
2: Era una noia que venia a diaris.
1: Sí, exacte, sí, sí.
2: Ostres.
1: No, però va tindre... Dintre de totes aquestes sí que n'hi ha hagut, els 400 golpes, que és
2: que és quan surt el noi aquell,
1: un també que surt
2: el personatge dels 400 cops, després va sortir
1: Jean-Luc Leaud, que després surt amb un altre personatge, nada menys, ja que és gran, que fa amb l'Último Tango en París. Bueno, aquest és molt conegut i també va fer una pel·lícula amb aquest, el Serra, saps, el Serra aquest de...
2: Sí.
1: Aquest de un que és molt comú.
3: Em sona.
1: L'Albert Serra. L'Albert Serra, que va fer aquesta últimament, la de Tardes de Soledad, d'un matador de toros. Sí,
2: ah,
1: sí. Molt conegut.
2: Sí.
1: Doncs també aquest, el Jean...
2: Pel·lícula que no he vist ni penso veure.
1: No, jo em faria gràcia veure-la, però no la puc
2: conseguir. La dels toros aquests no
1: està, no està en venda.
2: I segur que és boníssima, segur.
1: No està en venda. Jo hi he mirat i hi ha una versió en francès, però em sembla que val 40 o 50 euros. Aquesta pel·lícula, que la podies aconseguir si la fessin aquí normal, amb 7, 8, 10, 12 euros. I aquesta et costa 40 i pico comprada a França. O sigui que no... És un tio molt, molt especial, aquest.
2: Sí,
3: ho ha de ser.
1: Bueno, si voleu, només farem... Avui ara ja deixem-lo de la Nouvelle Vague, a part de que després ell posarà la música, no?
0: Ara li toca el...
1: Sí. Sí, només
0: una pinzellada.
1: Sí, només una pinzellada de molt petita.
2: No parles de la Marilyn?
1: Sí, per això, que el dia 1 de juny, el dia 1 de juny fa 100 anys que va néixer. Es deia el nom artístic,
0: digues el nom artístic, perquè Norma Jean. Marilyn, però no saben quina Marilyn és.
1: Norma Jean era la Marilyn Monroe, no? Que va néixer a Los Angeles l'1 de juny del 26 i es va morir a Bretton Woods el 4 d'agost del 62.
2: Bueno, la van morir.
0: És igual, però va morir.
3: Va deixar de respirar.
1: Malgrat la seva enorme reputació, la seva vida privada va estar plena d'insatisfaccions, raó per la qual en un principi es va parlar de suïcidi com a causa de la seva prematura mort. Tot i així, diversos biògrafs, amistats i coneguts seus han fet èmfasis en el bon estat anímic de l'actriu poc abans de morir i la seva il·lusió per arreglar la casa dels seus somnis, com a idees contradictòries de la possibilitat del suïcidi com a causa de mort. A més, moltes teories especulatives han parlat de la implicació de la família Kennedy en la seva mort.
3: Sí,
1: és una cosa... Sí.
3: La que era fulana del John.
2: Sí, fulana, no. Sí. Això que has dit és molt,
3: molt
2: lleig.
0: Amiga, era amiga.
3: Amiga, sí, amiga.
1: I direm que, bueno, havia
3: amiga
1: fet...
3: Amiga de llençols.
1: Havien fet Amor
2: en Conserva. Una altra vegada?
1: No, havien fet Amor en Conserva, Eva el Desnudo...
2: Bueno, Amor en Conserva,
1: sí, va ser
2: sortia
1: la primera,
2: un momentet...
1: Sí, amb els germans Marx. Sí.
2: I era la primera vegada que sortia amb el cinema.
1: Després, Me siento rejuvenecer, Niágara, Los caballeros las prefieren rubias, Río sin retorno, Con faldas y a lo loco, Vidas rebeldes, bueno, una gran actriu...
0: Que... Una pena.
2: Jo volia dir una cosa sobre la Marilyn.
1: Sí.
2: I és que, considero que era tan bona cantant com bona actriu, perquè era molt bona actriu, sí, però és que cantava molt bé.
1: Sí.
2: Jo tinc un parell de discos de la Marilyn i són boníssims, de jazz i música, i swing i tal.
0: Bueno, per finalitzar, Albert.
2: Bueno, per finalitzar, acabarem amb un tema d'una pel·lícula que es diu Cartuix, i perquè és un tema que sembla que ens marxem a cavall.
0: Vinga.

0: Bueno, doncs després d'escoltar aquesta música que, i després de l'explicació que ens han fet els companys sobre cinema i sobre la música de cinema, que, bueno, això ho deixarem pel mes que ve, que serà el darrer programa, potser sí que m'agradaria que portessi una mica preparat els temes de les noves pel·lícules que es faran. Com us agrada tant el cinema i la música, com es fa, com es roda una pel·lícula, com, en fi, entrar una mica dintre de les entranyes del cinema.
1: És que hi ha moltes maneres de fer-ho, eh?
0: Bueno, i en parlarem, en parlarem, però ara fem una pinzellada.
1: El que m'has posat és una cosa difícil, eh?
0: Bueno, però vosaltres sou de reptes difícils, em consta, segur que sí. I ara donarem pas al Josep Oró, que ens portarà, quina novetat, que ens explicaràs avui com a cosa curiosa, eh? Curiositats més que novetats.
2: Els personatges, l'última vegada que vaig venir, que van ser personatges molt nefastos i molt malvats.
0: Bueno,
2: em vas dir, home, no els portis tan malvats.
0: Dic, fem la compensació.
2: Uns que són o bonachons o menys malvats, en tot cas.
0: O ficció.
2: Sí, bueno, gairebé tots ho són de ficció.
3: No, igual existeixen,
2: Existien, si cas, alguns. A veure, començaré pel Carnestoltes, que sembla que sigui un d'allòs.
0: Que molta gent no sap ben bé el que significa.
2: Doncs, sí.
0: Ens disfressem, doncs però no sabem.
2: Sí, és un personatge. Diu, 7 setmanes després que hagi lluït la primera lluna plena, una vegada passat el solstici d'hivern, arriba el rei Foll, tot fent llengotes i passes de ball, i proclamant que s'ha d'abolir el món i tornar al caos primordial.
3: Sí.
2: Vestit en casaques estrambòtiques, corona llampant, calces arlequinades i sceptre de tulipes daurades. Fill de les festes paganes. Tot això ve de...
3: De Roma?
2: Sí, més o menys. Fill de les festes, com els Saturnals, anuncia, proclama la disbauxa. Reparteix màscares perquè ningú no es quedi orfe de poder mostrar altres cares. Acusat d'excés i immoderació. El condemnaran a morir cremat. Abans de morir proclamarà que només és culpable de gaudir de la vida desocupada. O sigui que no és tan... no era tan dolent.
3: Li hauríem de fer més cas, aquest senyor.
2: Clar, això, a l'origen d'aquests són divinitats esbojarrades i paganes, tot això ve d'allà. Albiraments. Salveu des del dijous gras fins al dimecres de cendra. Aspecte glaquinat.
0: O sigui, arran, quasi una setmana, no? Només?
2: Sí. Però diu, clar, els poders encomanar la disbauxa, o sigui que és el que... Vinga, va, gresca i endavant. Feblesa, diu que viu pocs dies, clar, de...
0: Clar, una setmana, pràcticament, una setmana. Des de dijous a dimecres.
2: Diu, el propòsit que té és proclamar la gatzara. O sigui,
3: escolta,
2: aquest però... és el personatge del Carnestoltes. En...
3: Clar, però això et ve després de la Setmana Santa.
0: Que ens...
2: No.
0: No? Això ve abans de Setmana Santa.
3: La Setmana Santa és per purgar els pecats.
2: Ah, sí, els pecats d'aquest. Els pecats del Carnestoltes.
3: I els nostres, no?
0: Una cosa, Josep, explica aquí el llibre aquest que estàs explicant-nos a tu. Has dit més o menys l'origen, però el per què en temps de Franco, de dictadura, es va prohibir?
2: Bé, tot això... Clar, tot això són personatges pagans i l'Església Catòlica ho tallava molt i llavors, en temps franquista, tot era... Tota l'Església tenia molt de poder i llavors el Carnestoltes no el feien anar perquè era pagà. I...
0: Perquè no era res religiós, vols dir?
4: Exacte, era més religiós.
2: Era més pagà, vull dir, no sé, ni religiós, era pagà, perquè no...
3: Home, les festes saturnales...
2: Sí, això és de Saturn.
0: Però que no prové de la part d'Itàlia? No posa aquí, no?
2: L'origen són divinitats esbojarrades paganes. O sigui,
0: paganes, però no posa l'origen d'on ve.
2: Per molts llocs, o sigui que devia venir de molts. Tot això acostuma a posar d'on ve i l'origen de les bestieses aquestes. Com ara també, com a personatge mític, hi posen la castanyera.
3: Ah, sí?
2: Sembla que no, sí.
3: Que és un personatge real.
2: Sí, però, tot i així, té el seu sentit. Diu, quan la nit comença a senyorejar el dia i hi ha un impàs, un moment excepcional en què els morts poden passar al món dels vius. En aquest marge màgic se celebra el dia dels difunts. L'1 de novembre els vius visiten els morts i l'endemà els morts visiten els vius.
0: Carai, espero que no vinguin mai a visitar-me.
4: El dia 2 és el dia dels difunts.
0: No cal que em tornin la visita.
2: I les castanyeres vestides antigament amb faldilles de sergí, de sergil i davantal de cànem i llana eren els herals dels que ja havien col·locat els ulls, dels traspassats, i els vetllaven mentre venien menges per als àpats funeraris. Castanyes calentes i grosses. Qui en vol, que ara encara fumen, doncs això, devien ser menjars pels funerals, també sembla.
3: Saps que no sé si tornaré a menjar castanyes?
2: No, mira, a mi ja no m'agraden gaire.
3: Sí, a mi sí.
2: Em menjo una a l'any per tradició, però...
3: Una?
2: Sí, perquè no em passen. La veritat és
0: les
2: que...
0: És curiós, perquè...
2: Sí, les mastego.
0: El tema de la castanyera sembla ser que sigui cosa nova.
3: Sí, bueno. A veure, ensenya'm la foto de la castanyera.
2: Pues una castanyera...
0: Bueno, continua, Josep,
3: negres,
0: continua.
3: Una castanyera que fa por.
2: A veure, no.
3: Sí.
0: Josep, continua. Que els oients no ho poden veure i això no ho podem fer.
2: Això ja no d'allò, ja no li dic. És una dona vestida de negre, de dalt a baix, amb mocador al cap negre.
0: Tal com són les castanyeres que venen castanyes.
2: Del carbó de coure les castanyes.
3: A clar, una mica bruta.
2: Una mica, bé, no sé, bastant... s'embrutaven les mans.
0: Home,
3: les mans negres,
2: sí, es grataven la cara i...
0: Però això no vol dir que siguin brutes.
3: No.
0: Vol dir que anaven negres com els carboners. Exacte. Eren bruts? No, tocaven
3: no.
0: Cosa...
3: Clar,
2: si anaven amb les castanyes i tocaven la cara, sí, perquè sí. Tenien picó, doncs...
3: Tenien picó.
2: Segurament. Després porto la cucafera, que sembla també
0: sí,
2: una cosa...
0: Sí.
2: Diu que hi ha indrets amb una aura irreal. El delta de l'Ebre no és terra, no és mar. És un paratge que provoca incertesa, equívoc, confusió. Un paisatge on no són estranys els miratges. Aigua, molls de llegenda, allí en va arrencar una força primigènia de la natura. Una bèstia, una mena de tortuga gegant. Penseu que la cucafera no és una cuca, sinó té forma de tortuga.
0: Ah, de
2: amb un coll llarg i amb unes dents bastant grosses. Això era la cucafera.
0: I què era? Es parla que és del delta de l'Ebre?
2: Era allà on es salvirava. Una bèstia mena de tortuga gegant antidiluviana que moria a les sorres i els pescadors traslladaren a Tortosa. Es veu com... Coses
0: bueno, això deu ser una mica com el monstru del Lago Ness,
2: sí.
0: que ningú l'ha vist, però tothom s'imagina que existeix.
2: Exactament. Les jerarquies eclesiàstiques digueren que era una representació d'idolatria i heretgia, i acabà convertida en fantotge de festa major. Altres abominacions aquàtiques navegaren submergides pels líquids salats. No sols els kràkens abissals que encalcen els catxalots que encallen de tant en tant a les platges. Els kràkens, si voleu saber...
0: Què són kràkens?
2: Els kràkens són... ve de la mitologia nòrdica, que són aquests calamars gegants i pops gegants que a vegades has vist que amb un braç ensorraven els barats, s'enfonsaven els vaixells.
3: El del 20.000 euros de Viajes Submarinos.
2: Sí, una cosa
0: com un pop gegant?
2: Un pop gegant, un calamar gegant.
0: Que
2: tenen els kràkers. Els kràkens.
0: Però existien?
2: Encara n'hi ha, que se n'han trobat.
3: Sí que n'hi ha, calamars gegants.
2: Que s'havien trobat d'hasta de 19 metres de llarg.
0: Carai.
5: Caram, 19 metres.
2: Sí, no, i de...
0: Vols dir que no els confonien amb un submarí?
2: Sí, els hòstia. Ai.
3: Ui, el que has dit, ui.
2: El d'allò, què anava a dir? No, que inclús jo hi vi retratos, no sé si d'allò, de calamars que amb les potes... amb els tentacles arribaven a potser 20 metres, o sigui, el que era la bossa del calamar no era que fer 4 o 5 metres, però després els tentacles
0: eren llarguíssims.
2: Però Josep,
0: per fer calamars a la romana amb un calamar així, necessites una paella.
3: Quanta farina necessites?
0: Una paella gegant.
2: L'origen eren els abismes marins, és clar, i l'albirament era el delta de l'Ebre. Aspecte calònic gargulesc, o sigui, ja et dic, una tortuga... més forma de tortuga que de cuca, amb un coll bastant llarg i unes dents bastant esmolades.
0: Ja és la cucafera.
2: Sí. Era vulnerable a la terra ferma, o sigui que quan si la volies caçar la tenies que buscar per allà.
3: Però feia mal a la gent o no?
2: No.
1: Feia mal a la gent o no?
2: Si no la veien, no. Propòsit, conservar el cicle vital. O sigui que no tenia res més que això.
1: Que segui,
2: o sigui, no era ni massa dolenta ni massa bona.
0: Bueno, era una cucafera.
5: Com les persones.
1: Petxem-petxés.
2: Sí.
0: Quina mitologia més tenim?
2: Bueno, avui tenim la cucala.
5: Cucala?
0: Home, s'assembla molt a la cucafera, no?
2: No, però és una cucara, diu. No tot el que vola prové de l'estrip de les aus. De vegades la condensació dels oprobis adopta formes alades. Els templers de Miravet, perquè...
0: Tot és cap allà al Delta,
2: Van
1: zona...
2: patir moltes ignomínies. Això és veritat, els templers la van passar bastant magra.
1: Sí.
2: Sobretot perseguits per l'Església Catòlica.
1: Bueno, sí. Per una reina francesa que les va considerar un contrapoder i va començar a matxacar-los, van fugir, van arribar a Catalunya.
2: Però aquí també els van perseguir per aquí, també.
1: Ells, sí?
2: Diu, malgrat ser innocents de les ruïneses de què els acusaren, perquè els van acusar de tot i ells no eren d'allòs, quan van sucumbir sobre el gran meandre de l'Ebre, va restar l'alè, primer dolgut, després sinistre de la seva desfeta. Moltes nits, temperades o poc serenes, l'esperit dels monjos guerrers del castell deambula pel castellatge nocturn transformat en cucala, bèstia reina dels ocells intel·ligents, però també herald de la mort en camp de batalla. No us exposeu al rellent nocturn prop del gran riu Sigralla, claca o cloqueja la cucala. Si aneu per allà, no ho feu d'allò. Però és que, esclar, els albiraments estava pels cels de Miravet. Miravet, aquest es veu que voltava pels cels de Miravet perquè el propòsit seu era recordar els ultratges que havien tingut els templers.
0: Però podries definir una mica com és la cucala?
2: És
0: un ocell,
2: un corb.
0: Però molt gran,
5: un
0: corb.
2: Té forma de corb i amb una cresta que és de plumes. O sigui, la cresta no és de carn, sinó...
0: Com un gall d'indi.
5: No,
2: una cresta de plumes.
0: Val.
2: M'entens?
0: Val. Sí. És com un puput,
2: ja
0: que li diuen.
2: Ja diu que té l'aspecte d'un còrbit. O sigui,
0: ja.
2: Hi ha corbs bastant grossos, per això. Tenen una naturalesa de l'ànima penada. Però, bueno, ell... recordava els ultratges dels templers.
1: I dels càters, no? Perquè
2: no, els càters eren uns altres que també van ser... també la van passar mal.
1: Per això és que els templers van ajudar molt als càters.
2: Clar, perquè eren de la mateixa. I aquest és dels bons. Diu, la dama blanca d'Ovinyà.
0: Carai.
2: Sí.
0: Uns noms que la veritat és que no els havia sentit mai, eh?
5: No.
0: Són curiosos, però...
2: Tens 200 i pico, que dic. Diu, les dames blanques són dones preeminents i l'aspecte de les quals s'apareix en indrets de traspàs entre aquest món i l'altre. Solsticis, capvespres, rius, ponts, amb la finalitat de protegir, en el cas andorrà, que aquesta venia d'Andorra, les seves llibertats amenaçades. Són dones fortes que, quan deixen aquesta vall de llàgrimes, prefereixen quedar-se transformades en fantasmes protectors, salvaguardes de la seva comunitat. O sigui, es tornen ànimes bones, per dir-ho d'alguna manera.
1: O sigui, que Santa Coloma tenim alguna.
2: No ho sé.
0: Ànimes no? Protectores, sí, no, Josep?
2: La dama blanca d'Ovinyà, una dona que vigila des d'una talaia, foragità el bisbe licantrop de l'Urgell.
1: Aquí?
2: Un bisbe que devia ser...
1: Un bisbe hombre lobo.
2: Que volia escanyar les valls andorranes. Quan morí es convertí en una enigmàtica presència diàfana que guaitava a les boscúries. Ja diu que els albiraments són les valls andorranes, aquesta vegada. Aspecte embolcallat de vels. Era una dona, però plena de vels. Tenia poders, tenia un do per espantar, però el propòsit era lluitar contra les injustícies.
0: Molt bé.
5: Això s'ho devia copiar la Salomé.
1: És el que estava pensant, la Salomé. Sí.
0: Tant de bon tinguéssim moltes ara per aquí.
2: En tinc una altra.
1: A Madrid tenen una d'aquestes. No?
0: Sí.
2: El que ens sona estrany és que hi ha el diable, però a la pàgina següent hi ha el dimoni.
0: Quina diferència hi ha entre diable i dimoni?
2: El diable és el dolent, perquè ja dic, com que és dolent ja no te l'he posat.
1: I el dimoni, quina diferència hi ha?
2: El diable diu, el propòsit és fer caure en paranys, i el I el dimoni és atabalar les persones, és més aviat juganer.
0: Un és nen i l'altre ja és adult.
5: Sí, bueno, sí.
2: Allò que en diuen un dimoniet, no?
5: Sí,
2: el dimoni diu vivia en fondalades i muntanyes inaccessibles, allà on havia estat relegat per la jerarquia cristiana. Hòstia, això no ho he traduït, està en llatí. Omne dil gentilum demonia.
1: A veure... Omnia més tot.
2: Dil.
1: Com?
2: Dil.
1: Això no existeix.
2: Di. Di, en dues.
0: Però és igual, ja...
1: No sé.
2: Gentium demonia. Gent demoniaca o alguna
1: cosa. No sé.
2: Bueno, els déus de la religió vençuda esdevenen dimonis de la triomfant. Una d'aquestes divinitats menors desterrades eren els daemons, grecs, els grecs. Genis mediadors entre els déus i els homes. Custodis de la natura, criatures que, de vegades, eren benèfiques, d'altres no tant. Els cristians van ascendir els dimonis i el convertiren en àngels i dimonis. Paraula, aquesta darrera, que prové d'aquells genis grecs, i els adornaren amb banyes, cua i peulles, com els sàtirs, els faunes i el déu Pan.
1: Vale, vale.
2: Sí, l'origen era el cristianisme primitiu, o sigui, llavors ja els hi posaven les banyes, aquests... I els liraments arreu on es fan correfocs. O sigui, aquests són els dimonis.
1: Hòstia, en el poble aleshores en tenim
2: en
1: la
2: tenim
1: tira.
2: En tenim un carro.
1: Hòstia.
2: Oi, què has dit?
1: Què he dit? No he acabat.
2: De bosc o bèstia... Bueno, l'aspecte és de bosc o bèstia buscana. A naturalesa enjugassada. Vull dir que era els cadallós. Poders entabanant, serronant, galipar... Bé. I la feblesa que té és, diu que fuig de les candeles, del llorer i de l'aigua beneita.
1: Del llorer?
2: El llorer, sí. I bueno...
0: I quina diferència hi ha?
2: Amb el diable.
0: Amb el diable.
2: Bueno, el diable, si vols te'l llegeixo.
0: Sí, és curiós.
2: El diable és diabolus, aquell que separa. Una criatura d'ulls roents com brases i alè de sofre i sucarrim. Un ésser obstinat a desunir l'harmonia de la creació. Ho recorda la dita popular? Nostre Senyor va fer el bes i el diable el demés. El diable disposa de molts noms i facetes. Dimoni, Bafomet, Barsebuc, Xot, Àngel Marlesc, Nia, sobretot els paisatges més ombrívols de l'ànima humana. I provoca neguit, trasbals, confusió. Els desorientats que cauen en la seva fascinació queden marcats pel senyal del diable. Un clot al capdavall de l'espinada. Perden l'ombra i, en acabar, l'ànima.
1: Perden l'ombra?
0: És germà del... Són germans tots dos, eh?
2: Bueno,
0: que...
2: No,
1: aquest té molt mala uva.
2: Aquest, el propòsit, és fer caure els paranys, o sigui que no... Diu, la naturalesa, aquesta naturalesa és sulfurosa i mefistosa, o sigui, té
0: olor de... Per acabar, m'agradaria que ens llegissis l'home dels nassos.
2: A l'home dels nassos vols que llegeixi?
0: No, bueno, sí, si vols llegir un altre, m'és igual, eh? Però com ens queda només temps per una, el trobo curiós a l'home dels nassos, però és igual, eh? L'home dels nassos que...
2: Mira, l'home dels nassos. Sembla que camina sense rumb. Això és un home que va pel carrer, no?
1: Com jo.
2: Però vigila els rellotges dels campanars perquè no s'aturin. La seva missió és cloure l'any. Avança una mica cap cot, subjecta una maleta plena d'experiències. Vesteix un abric molt llarg i usat i es cobreix mig rostre amb un barret negre. La quitxalla el coneix com l'home dels nassos, perquè els adults els conten que la facècia d'aquest té tants nassos com dies de l'any. I la imaginació infantil veu un ésser inquietant amb tot el cos ple de nassos.
0: Clar.
2: La mainada no s'adona, però, que el 31 de desembre només li resta un nas. I és difícil de distingir entre la gentada atrafegada. Té veu cavernosa i veu aigua de les piques d'aigua beneita. L'origen, diu, és un geni nadalenc. Albiraments, el 31 de desembre, arreu, per tot arreu. L'aspecte, un home amb abric i capota. Naturalesa pairal. Poders, tenir tant nassos com dies té l'any.
0: Bueno.
2: Només viu un dia.
0: Clar.
2: El propòsit, cloure l'any. Ja està. Diu, parentiu amb el Carnestoltes, la Castanyera i la Vella Quaresma.
0: Bueno, pràcticament tots són mites, no? Això és, llavors, coincideix. Bueno, doncs...
2: No sé.
0: Molt bé, no?
2: Sembla vull dir, molt... Ho heu trobat bastant interessant.
0: Molt curiós, i tant que sí. El mes que ve anirem...
2: Sí, mira, m'han deixat un...
0: Per uns altres. El deixarem pel mes que ve, perquè ara ja tenim de...
2: M'he deixat un de maco.
0: D'anar... Bueno, El deixarem pel mes que ve, Josep.
2: Sí.
0: Doncs bé, amics, companys, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos una mica el món del cinema, de la música i de les mitologies. I ara tenim de fer mitja part, tenim d'anar a les notícies, però bueno, no marxeu, que tornem de seguit. Fins ara.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu. Adéu.

0: Escolteu, ja sabeu que ens han demanat ajuda des del Banc de Sang?
1: I com podem ajudar nosaltres al Banc de Sang?
2: Organitzant una campanya de recollida a l'escola als alumnes de quart de primària.
0: I per què es necessita recollir sang?
1: Doncs perquè sempre en fa falta als hospitals i és bo tenir-ne de reserva.
2: Doncs qui vulgui venir a donar sang, l'esperem el dimecres, dia 27 de maig, a l'escola Salesians Sant Boi.
0: I a quina hora hem de venir?
1: Podem venir des de les 15:30 fins a les 19:30.
2: Us esperem a tots i a totes. Un petit gest pot salvar vides.
3: La veu de la gent gran.
4: Bé, després d'aquesta petita pausa, us recordem que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda. En diferit, de 9 a 11 de la nit, però també el podeu escoltar les vegades que vulgueu per la web de Ràdio Sant Boi. Doncs bé, avui iniciem aquesta segona part molt contents perquè tenim un nou col·laborador, que és el company, el Martí. Bona tarda, Martí.
5: Hola, bona tarda.
4: Ja... Després farem la presentació més oficial, però ara simplement ha sigut presentar-te com a nou col·laborador. I també ens acompanya el nostre col·laborador habitual, que és l'Esteve. Bona tarda, Esteve.
6: Hola, Carme, bona tarda a tu i a tots els agraïments.
4: Vinga, doncs anem per feina, perquè avui crec que la cosa serà llarga, perquè el Martí ja veureu que té moltes coses per explicar-nos i molt interessants, eh? És una persona que ha estat molt, ha sigut molt viatger. Bueno, volia dir el seu origen de però ens l'explicarà després ell. Ara, si us sembla, primer començarem amb la cuina del Miquel, perquè com sabeu el Miquel encara no està recuperat del tot i no pot venir, però ens envia les seves receptes. O sigui que avui començarem amb les receptes. I per començar farem un gazpacho de tomàquets i pebrot del Piquillo de Sàlvia. Ingredients per 4 persones: 1 quilo de tomàquet de pera, madureig, 5 llesques de pa, 2 alls, 15 pebrots del Piquillo, 100 grams de pernil del país, oli d'oliva, vinagre i sal. Per l'oli de sàlvia, sàlvia fresca i oli d'oliva. El temps d'elaboració, 30 minuts. Dificultat, fàcil. Salsa recomanada, ja com hem dit, oli de sàlvia. Es trituren les fulles de sàlvia per... Això és per fer l'oli, eh? Unes fulles de sàlvia amb l'oli d'oliva i es condimenta el gazpacho. Lògicament és per condimentar el gazpacho. Donarà un toc molt especial. Bueno, per fer el gazpacho, es col·loca la picadora de la batedora elèctrica, els tomàquets nets, les llesques de pa, els alls pelats i els pebrots. Es tritura durant 2 minuts fins a aconseguir una crema fina. Es comprova el punt de sal i s'afegeix l'oli d'oliva i el vinagre a gust. Se serveix ben fred amb unes tiretes de pernil del país i un rajolí d'oli de sàlvia. Ja veieu que és superfàcil. Bé, després el Miquel ens ha fet un fricandó. Bé, encara que hem acabat de dinar, se'ns fa la boca aigua. Ingredients per 4 persones: mig quilo de llata de vedella, una ceba, un all, salsa de tomàquet, mig litro de brou de carn, un farcellet d'herbes, sal, pebre, oli d'oliva, una bosseta de moixernons secs i vi blanc. Per la picada, un all, 15 ametlles, julivert picat. El temps d'elaboració són 45 minuts. Poseu en remull els moixernons amb aigua freda durant una hora aproximadament. Enfarineu la carn tallada, salpebreu-la i fregiu-la lleugerament. Reserveu-la. Talleu la ceba molt petita i sofregiu-la amb oli d'oliva i el farcellet d'herbes. Afegiu l'all picat i, a continuació, la salsa de tomàquet. Afegiu-hi la carn i deixeu-la suar uns segons. Mulleu-lo amb una mica de vi. Reduint-lo a la meitat, retireu el farcellet i afegiu el brou. A meitat de cocció, afegiu els moixernons i la picada que haurem preparat amb el morter. És molt important que no fregiu gaire la carn per evitar que quedi massa dura. Doncs bé, ja veieu que és superfàcil. I acabarem amb unes delícies de meló. Ingredients per 4 persones: un meló cantalup, 200 grams de tall de bacó o bacon, oli d'oliva, sal, pebre i escuradents. Bueno, escuradents deu ser per picar, no per escurar-nos a les dents, no? Feu uns bolets amb la polpa del meló un cop hi hagueu tret les llavors. Salpebreu les boletes, emboliqueu cada boleta amb una tira de bacó i punxeu-la amb un escuradents. Amb una paella, amb oli ben calent i abundant, submergiu els aperitius durant uns instants pel tal de que el bacó us quedi ben cruixent. Doncs ja veieu que són receptes molt fàcils. El que passa que m'imagino, amics oients, que molts de vosaltres no podreu anotar, perquè vaig una mica de pressa, no podreu anotar tots els ingredients i la preparació. Però no patiu, si ho voleu tornar a escoltar al vespre, podeu escoltar-ho, i si no, em truqueu, com a vegades ja heu fet alguns, i jo us passo la recepta, no hi ha cap problema. Doncs bé, tal com he dit, començarem amb el Martí. Martí, explica'ns una mica tu on has treballat, què és el motiu de que hagis viatjat tant. Fes una mica de 5 cèntims de la teva... No, no volem intimitats, però una mica la teva vida, que ens proporcioni una mica d'informació, que ara el programa ens anirà bé.
5: Bé, a veure, jo tota la vida he tingut la sort de que he pogut caminar molt per Catalunya, he pogut...
4: Crida una mica més, Miquel, no tinguis por. Martí.
5: Doncs bé, sempre m'ha agradat molt caminar, m'ha agradat molt viatjar per Catalunya, viatjar per Espanya, viatjar per Europa i inclús per 5 continents. He tingut la sort de poder estar a tots 5. I bé, veritablement descobreixes moltes coses, és la possibilitat de conèixer gent, la possibilitat de mirar, d'estar atent al paisatge, de descobrir que no cal anar amb tanta pressa com anem pel món.
4: Perquè tu estàs jubilat, oi,
5: sí,
4: ja?
5: Sí, no, jo estic afortunadament jubilat.
4: Però jo tinc entès que per la teva feina, perquè tu has sigut director, ho podem dir-ho, no?, sí, de la Coca-Cola, oi?
5: Bueno...
4: Coca-Cola, sí. Catalunya.
5: Vaig tenir un càrrec, sí.
4: Tenies un càrrec a la Coca-Cola.
5: I vaig estar viatjant moltíssim. Però bé, no és el mateix viatjar per feina que viatjar...
4: Aquí volia anar, no? Que a part de que has viatjat molt, però has viatjat però has vist poc durant el teu treball.
5: Sí. A veure, descobreixes moltes coses, perquè sempre descobreixes coses, i sobretot a la part que em va tocar a mi viatjar, però que realment els viatges són quan hi pots anar amb calma, amb tranquil·litat. Sempre he estat bastant un viatger solitari, he fet molts viatges sol, molts, i és la possibilitat d'anar...
4: Home, perquè hauràs volgut, m'imagino, eh?
5: Sí,
4: perquè
5: no,
4: veure, suposo també que acompanyat hauràs pogut anar sempre que...
5: També he fet viatges acompanyat.
4: Ah, molt bé.
5: Sí, no. Però bueno...
6: I moltes anècdotes.
5: Sí, no, anècdotes les que vulguis, vull dir que... Anècdotes les que vulguis, vull dir que...
4: O sigui que... A partir d'aquí, vull dir, tu cada vegada, perquè ara seràs vull dir, col·laborador assidual, no? La veu de la gent gran, i ens faràs viatjar per aquests mons que tu ja has estat, oi?
5: Sí,
4: ens explicaràs una mica que puguem viure.
5: La primera d'avui és una experiència personal molt, molt propera aquí, i bé, i tot el que intento fer sempre és a base de vivències, o sigui, no és
4: o sigui, reals, el que tu ens explicaràs serà reals,
5: són coses que jo he fet,
4: viscudes per tu personalment,
5: evidentment.
4: Molt bé, doncs endavant.
6: Vols fer una introducció de la música, si vols?

0: Aquesta música que està sonant és una música del Delta Llobregat, dels espais naturals.
1: Ah, carai.
0: Sí, sí.
1: Bé, aquí mateix, caminant hi som.
0: Sí, sí, sí, estem aquí mateix. I, de fet, la conservació del Delta Llobregat com a parc natural és gairebé un miracle, sobretot si tenim en compte la proximitat del port i la proximitat de l'aeroport i la pressió urbanística que hi ha en tota l'àrea metropolitana. Però amb tot això, al port hi trobem un mosaic de paisatges de gran interès natural. Un d'ells és el de la desembocadura del Llobregat, on a la vora del riu hi predominen les zones humides, amb estanys i maresmes, platja i mar. També hi trobem pinedes i prats, salicornars i canyissars, dunes i herbassars aquàtics. En aquest espai tan reduït s'hi han identificat 360 espècies d'aus.
1: Carai!
0: Sí, sí, 30 espècies de mamífers, 20 espècies d'amfífers i rèptils, 17 espècies de peixos i més de 350 papallones, la majoria de la gran part nocturnes, i no parlem ja de la gran quantitat d'insectes. Val la pena accedir a aquesta zona i caminar-hi tranquil·lament, gaudint de l'observació d'aus, descobrint estanys i paisatges i platges i simplement aturar-se a contemplar el mar.
1: Està obert al públic, Martí?
0: Bé, farem dos trossos. El primer tros farem a l'estany de Caltet i al costat del riu. Aquest té horari de visita.
1: Val.
0: Està obert de dimarts a dissabte, a diumenge, de 9 del matí a 7 de la tarda fins al 30 de juny. A partir del 30 de juny canviaran l'horari i estarà obert. En principi tots els dilluns està tancat. Però bé, és un espai, doncs bé, el que es proposa és una distància de 5,5 km, però està senyalitzat i es poden fer recorreguts bastant més curts. Tot el recorregut és pla i és fàcil perquè són camins amples i molt ben senyalitzats, com hem dit.
1: L'entrada
0: no és gratuïta.
1: Per on està? Pel Prat?
0: Vale. Sí, sí, a veure, ara anava a explicar-ho. Això està al Prat de Llobregat i s'hi arriba arribant a l'aparcament de Caltec. L'aparcament de Caltec està a la zona on hi ha, tothom, molta gent ho coneix, anant del Prat cap a la platja, on hi ha el mirador d'avions, on estan entrant els avions.
1: Val, allà on la gent s'estira allà per veure els avions.
0: Sí, doncs allà. Allà al costat hi ha l'aparcament aquest de Caltec, que de fet el que primer que farem serà l'estany de Caltec, i anar-lo a visitar. Es pot visitar tot l'any i la durada la podem fer entre una hora i mitja, tres hores, depèn del temps que ens entretinguem i les estones que tinguem, els diferents miradors i els diferents aguaits. Aquest... Vale, ja... Quan arribem a l'entrada d'aquest espai protegit, el primer que trobarem és fem l'entrada i un cop a dins ja trobem el primer mirador, el mirador de Cal Lluquet. Ens hi enfilem i ens permet tenir una primera visió panoràmica de l'entorn per on caminarem. Anirem trobant diferents miradors i els miradors, cada un d'ells és una invitació a fer una pausa, a aturar-nos i sobretot que no sigui una visita superficial, sinó atenta i sensible amb el lloc. Mirar no és veure. Contemplar és un acte ètic, actiu i fins i tot transformador. I això és el que volem intentar fer avui.
1: Molt interessant això que has dit, que mirar no és veure.
0: Sí, sí, mirar no és veure.
1: No, perquè sí. Veure és viure-ho,
0: sí,
1: oi?
0: Exacte, és realment viure-ho i interpretar-ho.
2: Escolta, que és un apassionat, quan explica les
1: coses. No, sí.
2: Veure com els radiants estaran contents.
1: És que ho vivim,
2: Vull
1: dir... De fet, de la manera que ho explica, sembla que t'hi vegis allà.
0: Sí, sí, sí, a veure, és un lloc que he anat forces vegades, perquè el tenim aquí al costat, i és un lloc molt entretingut per poder-hi gaudir, i cada dia, cada visita és diferent. I realment val molt la pena. Bé, el primer que fem, després d'haver pujat al mirador i tenir aquesta visió del lloc, és acostar-nos a la llera del riu, on abunden els peixos que els podem veure saltar, i una vegada fins i tot hi trobem corbs marins o alguna àliga pescadora intentant pescar.
1: Carai.
0: Sí. Després ens dirigim a la desembocadura del riu caminant per la llera, sempre amb el riu en un costat i els calaixos de depuració en un altre. Els calaixos de depuració, sona, què és? Doncs és un tipus d'aiguamoll artificial dissenyat per netejar l'aigua mitjançant processos naturals. És a dir, són uns filtres verds.
1: Clar, això és curiós perquè molta gent no sap el perquè hi ha aquestes varilles tipus canyes tan primes i és per depurar-lo.
0: Per depurar-lo.
1: Molt bé, molt bé.
0: Sí, sí. I mentre caminem entre canyissars i jonqueres podem anar escoltant el refilar d'algun ocell. O sigui que d'allò. Bé, al final arribem al mirador de Cal Malet. Bueno, al final no, entremig. I, evidentment, ens hi tornem a enfilar i allà sí que tenim una bona vista dels calaixos i podem entendre com funcionen. I allà els calaixos ja comencen a abundar, les polles blaves. Després, continuem caminant en direcció a la desembocadura del riu i trobem l'estany de Cal Arana, el primer que trobarem. I uns metres més endavant, la torre mirador de la desembocadura, just al límit a la platja de Cal Arana. Aquesta platja no és accessible perquè hi ha nidificació d'aus i està protegida. En tot això hi veurem les gavines volar i els xatracs, que són molt habituals, i també una bona quantitat d'ocells limícoles, que són els que estan allà nidificant. Un cop hem vist la platja i el mar, tornem un trosset enrere, ens anem a un altre mirador de Can Beites, i tot seguit entrem a una zona curiosa. Entrem a la pineda de Cal Arana, un petit bosquet de pipinyer. Aquí hi abunden els rapinyaires nocturns, com el xot, i així com una important colònia de ratpenats. I a la primavera també hi podem trobar orquídies.
1: Carai!
0: Sí, sí, sí, és un lloc interessant. És una espècie d'illa...
1: I que poca gent coneix, perquè mira que jo sóc samboiana i estic aquí tocant el Delta, i tot això no... I he estat a vegades allà, però totes aquestes curiositats, si no realment t'ho expliquen, com tu ara ho estàs explicant, no hi prestes atenció.
0: No, realment val la pena. El que estàvem parlant d'anar, mirar i contemplar...
1: Tranquil·lament, passar-te tot un dia, ara que, que estem jubilats.
0: Sí, sí, sí. A veure, jo he dit que pots estar entre una hora i mitja i tres hores, però hi pots estar més. Vull dir, pots estar el dia sencer. I depèn, després, si te'n vas als aguaits, que seria el següent pas. El següent pas seria anar a l'aguait de Caltet. Un aguait no és un mirador, és un espai, una construcció de fusta on hi ha unes finestres grans a tocar de l'estany, i allà pots contemplar una gran quantitat d'ocells, i aquests ocells, a més, com que és una cabana allà preparada, hi ha informació dels tots els tipus d'ocells que pots veure des d'allà a l'època en què hi són,
2: i en plafons.
0: Són plafons, sí, sí, i t'ajuda a distingir-los. I allà realment pots veure una gran quantitat d'aus aquàtiques, diferents espècies d'ànecs. Ens en farien creus de les espècies d'ànecs que hi ha, no només hi ha l'ànec verd. Veiem capbussets i capbussons, i fins i tot una oca salvatge. L'última vegada que hi vaig estar em vaig trobar-ne una.
1: Una oca salvatge?
0: Sí, sí, sí.
1: Quina figura tenen? Com els ànecs normals?
0: No, una oca gran. Sí, quasi bé, tipus com un cigne.
1: Carai.
0: No tan gran, però sí, sí, també n'hi havia. Bé, a la Whitings hi podem estar moltíssima estona, perquè podem anar a veure de tot. I si ens fixem a l'aigua, fins i tot podem veure alguna tortuga.
1: Bueno, tortugues allà on tu comentaves que es veuen, que es paren per veure com aterren els avions, hi ha aquell canal que allà n'hi havia moltes de tortugues també,
0: eh? Aquesta serà la segona part de l'excursió.
1: Val.
0: Aquest canal és el canal de la Bunyola.
1: Val.
0: Primer acabem el recorregut per aquí, per aquest espai natural, que després d'haver gaudit de tot el que hem pogut veure a la White aquest, emprenem ja el camí cap a la sortida, perquè l'entrada i la sortida tot es fa pel mateix lloc. Però abans hem de retornar un trosset a la pineda, encara ens hi podem entretenir perquè la veurem diferent de com l'hem vist la primera vegada, i anant cap a la sortida, a l'esquerra trobarem a la White del Saboral. Ens ofereix una altra perspectiva de l'estany de Caltet. Realment val la pena aturar-s'hi. I finalment passarem per una zona on hi ha uns prats humits, on acostuma a haver-hi pastura de ramats. O sigui que, sí, sí, de xais, de cabres. I també hi ha tota una sèrie de cavalls que estan per allà, que desbrossen el terreny.
2: Quina extensió estem parlant?
0: Estem parlant de 90 hectàrees.
1: Déu-n'hi-do,
2: 90 hectàrees són,
0: Sí. Realment és un recorregut entretingut. Vull dir, dona molt de sí.
1: Clar, i els amants dels ocells, sí, sí. Bueno, i de la natura, és que només que estimis una mica la natura ja quedes, sí, meravellat d'aquest, sí, sí, paisatge.
0: Realment et quedes meravellat. Vull dir, val molt la pena. Bé, i el segon, hi havia una proposta per si no en tenim encara prou, que és aquest a l'estany de la... Ai, al canal de la Bunyola, que tu estaves comentant. Aquí farem, sortint del mateix lloc, ens tornarem a dirigir cap al mar, però ja en una zona que no està restringida, d'accés lliure, i pots anar qualsevol dia, qualsevol hora, de dia i de nit, i també és una distància de 5,5 quilòmetres anar i tornar. També és un recorregut pla, i en aquest cas no està senyalitzat, i també s'hi pot anar tot l'any, i podem invertir des d'un parell d'hores fins a 3, 4... I...
1: Depèn l'estona que t'estiguis, sí, contemplant les aus.
0: Sí, sí, sí, les aus i moltes més coses. De fet, és un dels racons més emblemàtics, i hi han dues curiositats que també trobarem, com és la zona dels carrabiners i el semàfor. Molta gent

0: llargs i fins i tot algun alt ànec. Les tortugues també hi són molt freqüents, així com les granotes, i fins i tot podem arribar a veure alguna serp d'aigua. Són inofensives, però per allà corren, eh? Sí, sí, això ja no fa tanta gràcia.
1: No, la serp no em fa gens de gràcia.
0: No fa gens de gràcia, vull dir que... L'altre dia em vaig trobar una pujant a Sant Antoni i la veritat que no em va fer gens de gràcia.
2: Pots cridar el Frau Cuesta.
1: No, home, clar, la muntanya és normal tindre serps i rates i... però una cosa és que en trobis, una altra cosa és que et facin gràcia.
0: Estan a dins de l'aigua i no, tampoc surten. Normalment ni t'ataquen si no les molestes. I bé, amb tot això hi arribem a la platja i trobem la Torre Mirador de la Bunyola. Aquí és un fantàstic mirador de la platja i de la plana del Delta, amb els aiguamolls, els estanys, les pinedes, els camps de correu i el mar. De seguida travessem el pont i arribem a l'antiga caserna dels carrabiners, que és el que estàvem parlant. Està tocada a mar. Aquests primers edificis daten del 1844 i és on hi vivien els carrabiners, que vigilaven la costa i controlaven el contraband. També participaven en el salvament de vaixells i de persones. El cos fou dissolt el 1940 com a represàlia per la fidelitat dels carrabiners de la República i fou substituït per la Guàrdia Civil, que va estar fins al 1970. Els ocells també hi són presents i és habitual veure pardals i verdums, però també el corriol camanegre, que a més de trobar-hi aliment, també s'hi reprodueix. Els rèptils també hi abunden, en especial les sargantanes i algun dragó amagat entre les pedres. Finalment, la darrera destinació, que està a 200 metres, és el semàfor. El semàfor és una casa de senyals. És un edifici històric construït a final del segle XIX, concretament el 1887, que fou edificat amb la finalitat de regular el trànsit marítim per la costa i reduir el nombre d'accidents. Això s'aconseguia mitjançant una instal·lació d'uns telègrafs òptics, que eren unes banderes que d'una forma i amb un codi preestablert permetien la comunicació tant amb els vaixells que navegaven per la costa com a Montjuïc. Tenint en compte que el far de Montjuïc, això estem parlant del final del segle XIX, i el castell de Montjuïc data del 1906. El far de Montjuïc data de 1906. O sigui, el semàfor és un precursor de...
1: És anterior.
0: És anterior dels fars.
2: Sí.
0: A Catalunya n'hi ha dos. El far del Llobregat, el semàfor del Llobregat i el semàfor del Cap de Begú, que molta gent el confon com si fos el far. El far de Begú. A Begú no hi ha far.
1: Però bueno, té similitud amb un...
0: Sí, sí, té, a veure, la funció era la mateixa.
1: És de far.
0: És la mateixa, És la mateixa.
2: Del 19 i del 20.
0: Sí, sí, sí, són del segle XX. La veritat és que els primers treballadors que van habitar aquest edifici hi van arribar el 1897 i la vida era molt difícil.
1: 1900?
0: 1897.
1: Ah, val, 1800. Perquè 1900 ho tenim
0: no,
1: aquí.
0: No, 1800.
1: No, 1800 ja és finals del segle XIX.
0: I van viure en unes condicions realment molt dures.
1: Ja.
0: Una zona molt humida. Aquest edifici avui es troba mig enrodat, però està conservat. I què és curiós? Doncs el curiós és que aquesta història, aquest edifici al mig del paisatge, és una miqueta surrealista, perquè es troba en una zona d'aigomolls i petites basses molt properes a l'estany de Magarola, on hi habita la gambúcia, és un peix d'aigua dolça. Una passarel·la de fusta ens permet superar tots aquests aigomolls i arribar sorprenentment al mirador que s'ha convertit la vella i mig enrunada casa del semàfor. La contemplació del Delta és una de les més belles panoràmiques a prop de la Pineda de la Ricarda, el famós estany de la Ricarda,
1: sí,
0: que tant s'està parlant ara amb el tema de l'aeroport. I a més, hi ha el gran gaudi, això està posat mirant el mar, el gran gaudi és mirar el mar i deixar-se portar. Podrem veure moltes coses. I amb una mica de sort, fins i tot podríem arribar a albirar algun cetaci. Concretament, a l'abril d'aquest any, se'n van veure un parell.
1: Sí?
0: Que, sí, sí, és una cosa de bé.
1: Pues...
0: I bé, fet aquest recorregut, que són 2 quilòmetres i mig més o menys, a vegades cal retornar, i retornem a l'aparcament de Caltet, altra vegada remuntant el canal de la Bunyola, on ens hi podem entretenir contemplant i contemplant.
1: Molt bé.
0: I aquesta és la proposta que us portava per avui.
1: Molt bé, Martí, per ser el primer dia tot un èxit, el que ens has

0: ens has proposat. Vull dir, jo crec que els nostres oients estaran encantats d'anar a donar un passeig per allà, perquè inclús hi ha l'autobús que et deixa molt a prop. Vull dir, no cal que, si no tenen cotxe, poden anar amb autobús. I bueno, i esperem que tot aquest panorama que tu ens has explicat tan bé no ens el destrueixi ara amb el nou aeroport, no? Perquè el tema de la Ricarda, tal com deies, està molt de moda, no? Sí, esperem que es mengin un tros de mar, però clar, també afectarà els peixos.
1: També afecta, sí, sí.
0: Si l'aeroport el fan més gran, també afectarà els peixos.
1: I si retoquessin per l'altra banda, hi ha l'estany del Remolà, que també, que és la sortida de la Riera de Sant Climent, que també és un espai molt bonic per visitar.
0: Tirin per una banda, tirin per una altra, el paisatge el destrossaran. Però bé, deixem la política pels polítics, nosaltres dediquem-nos a la ràdio i anar gaudint d'aquests viatges que tu ens aniràs explicant al llarg de l'any. I bé, i ara doncs donarem pas a l'Esteve, que... Esteve, avui què?
2: Avui... Bona tarda, Carme. Avui parlarem de farà uns 10 anys aproximadament i vam fer aquest programa justament i em van trucar si podíem repetir. És el viatge per Barcelona subterrània de vegades.
0: Ah, això.
2: Els refugis.
0: Hi ha persones que m'ho han demanat,
2: els refugis.

0: mai tot chi se-n bai, nu tornarà, se-n ve me, hai tot chi per l'amor. La, la, la, la, se-n ve me, hai tot chi per l'amor.
1: Carai, quina música més adient, eh?
2: Aquesta música és de
1: Barcelona.
2: És del Mili Vendrell,
1: que
2: és un gran tenor, i va fer, doncs, a part de cantar molt bé cançons tradicionals catalanes, també va fer la sarsuela catalana i sarsuela espanyola. He contat perquè aquesta cançó es diu Per tu ploro, i justament estem parlant d'època de la Guerra Civil i la incidència que va tindre tota l'època de la guerra a Barcelona.
1: Et volia preguntar aquest quina relació tenia l'Emili Vendrell amb la cançó Per tu ploro amb el que ens explicaràs del clavegueram, per dir-ho.
2: No estem parlant dels refugis.
1: Dels refugis.
2: Refugis de Barcelona. Val. També és una altra.
1: Clar, perquè quan una vegada també vas parlar del clavegueram i em van demanar que el repetissis.
2: Aquest és el refugi.
1: Un altre dia.
2: Aquest és el refugi. Estava parlant perquè també agrada saber els quilòmetres que hi ha i tota la periferia del subsol de Barcelona. I la incidència que va tindre a les Olimpíades de Barcelona.
1: Clar.
2: Tota la remodelació. Doncs us començaré dient que Barcelona, com altres ciutats, va patir l'impacte dels bombardejos de la Guerra Civil. De manera molt directa i persistent, va ser considerada com la primera gran ciutat europea bombardejada no solament pels avions espanyols, sinó també dels Franco, sinó de l'ajuda que va tindre dels italians, de l'aviació italiana i de Mussolini en particular. Un dels impactes més contundents va ser l'ús de l'aviació pels exèrcits italians i també, com no, també dels alemanys, que va generar un nou model de violència que amplia el radi de destrucció molt més enllà de la tradicional lluita de cos a cos. El primer bombardeig que va haver a Barcelona, dels 192 que van haver franquistes en plena guerra civil, va ser naval. El primer atac que van tindre va ser naval pel creuer italià Eugeni de Savoia, que va ser el 13 de febrer de 1937. Aquest va ser el primer atac que va tindre Barcelona. Aquest atac a la població es convertiria en protagonista involuntari de la guerra. Els primers llocs que van ser habilitar per assegurar la vida dels veïns i veïnes, fer els refugis a sota de les cases i la xarxa de metro. Quan els bombardejos es multiplicaren amb tota la seva magnitud, es va començar a construir, tal com he dit abans, els refugis, i hem de recordar que la majoria dels homes estaven al front. Per tal cosa, els refugis els van construir no solament els homes que havien grans, sinó que dones i també, com no, els nens. Per fer front a la situació, es va crear la Junta de Defensa Passiva, encarregada de salvaguardar la vida dels habitants de Barcelona. Els refugis estaven dissenyats sota terra o sota els habitatges, i la seva construcció amb un grau de resistència molt elevada per poder fer front a les ones expansives de les bombes i com no, també de la seva metralla. Actualment, a les bases de dades dels serveis d'arqueologia de la ciutat de Barcelona es comptabilitzen un total de 1.322 refugis inventariats. D'aquests 10 es van construir l'any 1936. 112 van aparèixer al llistat de refugis de l'any 37 i 1.177 als refugis del 38 i un al 39. Imagineu-vos.
1: Sí, pràcticament tots s'han fet durant la Guerra Civil.
2: Exacte. Després entren en l'època franquista i l'any 1943 se'n construeixen 5, l'any 44 11 i l'any 45 són 6. Per tant, el total de refugis franquistes van ser 22, passada la guerra.
1: Però va ser previsió de la Guerra Mundial, no?
2: Sí, tenia por, exacte, clar. Tenia por de lo que pogués passar a partir d'allí. Des dels 1.322 refugis, 1.264 són numerats per part de la Junta de Defensa Passiva. Pel que fa a la distribució dels refugis a la ciutat de Barcelona, aquesta és desigual en funció del districte i la categoria d'ell. Per exemple, el que n'hi ha més és a l'Eixample, que són 301 refugis. Possiblement van trobar més, però per la quantitat del és més perquè la quantitat de població que albergava van facilitar planificar-te alguns més.
1: Clar, o sigui, perquè aquí, Esteve, deuen comptabilitzar els refugis fets pel govern, però hi envien moltes cases pairals que es feien el seu propi refugi a sota.
2: Particulars. Aquests,
1: ara, aquests no deuen estar comptabilitzats.
2: Aquests no, perquè són tot el registre que tenim. La ciutat vella es van comptabilitzar 204. Sants i Montjuïc, 195. Sant Martí, 172. Sant Andreu, 137. El barri de Gràcia, 98. Horta-Guinardó, 84. Horta-Guinardó. Les Corts, 27. Sarrià-Sant Gervasi, 50. I Nou Barri, 54. Us diré que l'experta arqueòloga, la Carmen Miró, que treballava amb mi al Servei d'Arqueologia, com a responsable del Plan Barcino, ella era responsable del Plan Barcino del Departament de Documentació, Recerca i Ecologia Preventiva, era de l'ICUP, l'Institut de Cultura, havia estat companya meva i em recordava que ells només es poden visitar tots els refugis, es poden visitar molt pocs amb els dits de la mà, en hi havia prou, perquè si no estan remodelats i posats al dia, hi ha un perill. Per tant, hi ha uns quants que sí que estan remodelats i posats al dia, però molts no estan visitables.
1: Hi ha perill de visitar-los.
2: Jo us contaré uns quants recomanats, més abans us ho diré. A més de tot això dels refugis històrics de la Guerra Civil, Barcelona compta també, és important dir-ho, i a més per tu, que aquest tema l'hem tocat, pel canvi climàtic, ja. Que a partir d'ara hi ha molt el canvi climàtic i que tots el passem, i més la gent gran. Hi ha 200 refugis climàtics distribuïts per tota la ciutat de Barcelona, entre biblioteques, casals i centres cívics. A Barcelona hi ha uns 200.
1: Això
2: es va haver de dir-ho, però en cas de refugiar-se per la calor o per fred.
1: Això és important, diferent, no?
2: Però és important de dir-ho pel canvi de temperatures extremes que hi ha a la ciutat. S'ha pensat que la gent que viu, que ens hem trobat, ja sigui guerra, ja sigui canvis climàtics, ens estan posant al dia per tot el que està passant.
1: Sobretot la gent gran i els nens, que són els que més pateixen el tema. Sobretot aquest any es preveu que ve una bona calorada i està molt bé que... Això és possiblement el mes que ve comentarem el lloc on hi ha, tant aquí Sant Boi com els pobles propers, els refugis climàtics per la gent gran i pels nens.
2: Perquè això mai s'havia pensat, en això. És ara que estem patint.
1: És que no...
2: les temperatures són extremes.
1: El problema no l'havíem tingut, Esteve.
2: Ara podem fer un recorregut pels refugis visitables, sí, que realment es poden visitar. El més important, i aquí us recomano que si podeu aneu a visitar, està al Poble Sec, i és el refugi 307. És el refugi més important, que veureu, quan us ho vaig comentant, veureu que realment sí que és important. És el més famós que a Barcelona. Està al Nou de la Rambla, al Poble Sec, als peus de la muntanya de Montjuïc. La gestiona el Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona, el MUPA, i sorprèn perquè és un dels refugis més grans de Barcelona. El refugi 307 és un dels refugis antiaeris construïts durant la Guerra Civil, amb l'objectiu de protegir la població dels bombardejos indiscriminats que van patir Barcelona. El refugi va ser excavat gràcies al treball de molts veïns del barri de Poble Sec i disposa de 3 entrades. Jo l'he visitat tot, molt maco, la veritat sigui dita. Té l'accés, el principal és el carrer Nou de la Rambla, i té a prop de 400 metres de túnels. Amb una alçada de 210 metres i una amplada que oscil·la entre 1,5 i 2 metres l'altura. El refugi compta amb diverses estances, lavabos, font d'infermeria, comptava en aquella època tot amb d'ells, i avui en dia estan les sales tal qual. Infermeria, sala d'infants, llar de foc, entre altres. Anant recorrent-lo, es poden reviure les angoixes de la ciutat, que durant la Guerra Civil es va enfrontar a un fenomen nou, el bombardeig indiscriminat a la població civil. Una pràctica militar que només havia estat breument assajada durant la Primera Guerra Mundial. El refugi 307 és un dels millors exemples del refugi construït a Barcelona i alhora esdevé un autèntic memorial de la lluita per la supervivència i el desastre de les guerres. El Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona presenta el refugi 307 com a símbol de la història contemporània de Barcelona. Els bombardejos perpetrats per l'exèrcit de Franco a la rereguardia va significar un fenomen nou que la població civil havia d'encarar. El front de guerra era lluny, però amb l'inici dels bombardejos les vides dels civils corrien molt de perill. Ja no es sentia si es tractava d'objectius militars o de la zona civil. Tothom participava en la guerra. Els bombardejos, sistemàticament sobre la rereguarda, eren uns trasbals per la vida quotidiana i l'empitjorament de les condicions de dia.
1: Esteve, tu has dit que l'entrada, la principal entrada, està a la Rambla del Poble Sec.
2: Del Poble Sec, sí.
1: Però com s'ha de fer si algun dels nostres oients volen anar a visitar-ho? Com ho tenen de fer?
2: Això t'ho faré al final del que estic dient ara. Està al nord de la Rambla, el puesto és al nord de la Rambla 169, i per la informació es pots trucar, o sigui, o pots escriure al informaciomupa@bcn.cat, i per a qualsevol informació teniu el 93 256 21 22.
1: Després al final ens ho tornes a repetir.
2: Sí, tenia al final però
1: i preferit dir-ho perquè els nostres oients tinguin a punt els bolígraf perquè prenguin nota.
2: Sí, de dilluns a dijous de nou es pot visitar de 9 a 3, i divendres de 9 a 3, i de 4 a les 7 de la tarda. Aquest és la informació que us puc donar perquè és Museu d'Història i fan les visites guiades.
1: Molt bé.
2: El projecte del refugi 307 consisteix a prop de 400 metres de túnel, tal com us he dit abans, i la capacitat del refugi, segons el projecte, era de 2.000 persones.
1: Déu-n'hi-do.
2: O sigui, fixeu-vos bé, 2.000 persones. I us he dit, amb les seves tres entrades. Un dels millors exemples del refugi construït a Barcelona. Després de la guerra va ser magatzem de fàbrica de vidre i després va passar a una vivenda d'una família gitana, que s'ho posa a dintre també. Com a poble estava a prop de la muntanya, ja sabeu que molta gent, per sort o per desgràcia, van anar molts a viure a Montjuïc, a les barraques i dalt de...
1: No crea claustrofòbia, no et fa claustrofòbia entrar als túnels aquests?
2: No, perquè hi ha molt bona il·luminació, està molt ben il·luminat, està molt ben...
1: És que també, com hi ha persona que té claustrofòbia, potser li fa por entrar-hi, doncs que sàpiga que pot anar a visitar-ho, que no crea...
2: Val la pena ja per la restauració, i és digne de visitar. Ja us dic, el preu per a l'entrada val 3,50. Fer l'entrada, visita l'entrada, 3,50.
1: Val la pena. Un cafè i a tu gastes.
2: I per la informació, tal com us ho he dit abans, és el 93 256 21 22, o el correu electrònic informaciomupa@bcn.cat. I cap problema.
1: De totes maneres, sí, inclús si truqueu a informació de l'Ajuntament de Barcelona us facilitarà. Però si no, amics oients, si voleu, demaneu el telèfon i us ho torno a facilitar.
2: Exacte. Després, un altre que també es pot visitar és el refugi de la plaça del Diamant.
1: Ah.
2: La plaça del Diamant està al barri de Gràcia. Es va construir més de 90... al barri de Gràcia es van construir 98, per ser més exactes, de refugis. Però el que realment es queda és aquest.
1: El que es pot visitar, també.
2: Aquest, sí, exacte. Està a la Vila Gràcia i té una capacitat, per a 300 persones, on hi havia aproximadament 250 metres de túnels. Estem passant de 400 a 250, que déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, déu-n'hi-do, en comparació, si l'altre en té 400 i una capacitat per 2.000 persones i aquest en té 300 i una capacitat per... Vull dir, no és equitatiu.
2: Sí, el que passa que estem parlant de túnels, però després de les estances
1: clar,
2: les contem com a metres, com a estances.
1: Són a part, vull dir, a part dels 400 metres.
2: Les obres van començar el 37, les obres de la Passada de Man, i es van paralitzar fins al 38. Una vegada recuperada Barcelona, el gener del 39, el govern franquista va mantenir el refugi intacte davant la incertesa de la segona, tal com guerra ho hem dit abans, mundial, sí, del 39 al 45, la Guerra Mundial. No? Per si cas, es va preparar, per si cas. Quan es va veure que no tenia utilitat, es va sellar els pous de ventilació i va quedar abandonat. Fins que el 1999 el van obrir perquè els veïns de la plaça més vells poguessin visitar-lo i tindre record de com estava el seu d'ells. L'Ajuntament el va restaurar i per visitar-lo a partir del 2006 va començar a ser visitable a la plaça del Diamant. A Plaça del Diamant. També tinc el telèfon que us he dit abans, també.
1: Això serveix. El telèfon que ens has donat és per tots.
2: Exacte. Part, perquè després jo diré un altre que també, aquest no, aquest va part. Després hi ha el refugi de la Plaça de la Revolució. Aquest és molt petit. Durant la Guerra Civil Espanyola, els veïns de l'entorn de la Plaça de la Revolució construïren un refugi antiaeri a la plaça, que es protegeix dels atacs de l'aviació feixista. Acabat el conflicte l'any 39, el refugi fou clausurat, quedant enterrat durant dècades sota la plaça. L'any 1994, arran de la construcció de l'aparcament i un pàrquing, aquesta construcció torna a cobrar actualitat. Afortunadament es va poder salvar una part d'ell, del qual des de l'any 23 es pot visitar a través de les visites que organitza Taller d'Història de Gràcia, Centre d'Estudis. Es pot visitar.
1: Quina capacitat té aquest?
2: Aquest
1: has dit que era molt petit.
2: És petit, sí. Aquest no tinc la quantitat de gent, però és petitó. El refugi a la Passa de Revolució consta d'una galeria i dues sales d'infermeria i altres espais.
1: Per on cau la Plaça de la Revolució?
2: Està al mateix... Jo n'he estat aquest, perquè has d'anar al pàrquing i ara he de llocs...
1: Has d'entrar per un pàrquing,
2: sí,
1: aquí.
2: Sí, entres i bueno, pots
1: visitar-lo.
2: De totes
1: maneres, la informació ja... Si els que vulguin anar ja poden consultar o a la pàgina web o trucar a la informació.
2: Després tenim el Palau de les Heures. Aquest sí que ja són paraules majores, perquè té una història. El Palau de les Heures està a Collserola. Està a la zona de la universitat. Aquest està dins del campus dels llars Mundet de la Universitat de Barcelona. S'hi troba el Palau de les Heures. Està construït per l'encàrrec de Josep, era un indià, va anar a Puerto Rico, es deia Josep Gallard Forgàs, i tornant de Puerto Rico l'any 1895, on havia fet fortuna, va voler fer-se un palau d'estil château francès, palau francès, envoltat de jardí majestuós, de gran valor paisatgístic, i per competir amb el palau vell de la finca del laberint d'Horta. Saps? I ell va dir, jo no soc més que els meus veïns. Quan va morir l'any 1898, l'edifici va quedar abandonat. Durant la Guerra Civil va ser expropiat i destinat a ser la residència de Manuel Azaña. La Guerra Civil.
1: Yeah.
2: Tot i que ell no va vindre mai, fins que en plena Guerra Civil la Generalitat de Catalunya el va confiscar per convertir-lo en la residència del benvolgut president Lluís Companys.
1: Però això durant la dictadura?
2: Sí.
1: És estrany,
2: abans de marxar a París.
1: Val, que
2: ell va viure protegit dels bombardejos, però va tindre, després va marxar, o sigui, però no ho sabeu.
1: I aquí van fer el refugi.
2: El palau, sí, a sota. El palau, emparat per la muntanya i allunyat del centre de la ciutat, es podia considerar un lloc segur pels atacs i seria aeris que patia Barcelona, sobretot per part de l'aviació italiana. Tot i que les condicions d'emplaçament eren òptimes, els encarregats de la seguretat del president construïen un refugi antiaeri sota el jardí. Sota el jardí van fer un refugi. El refugi disposava de dues entrades, una situada al soterrani de l'edifici, que s'obria a la paret mestra de la construcció del palau, i l'altra dissimulada al mig del jardí. Aquesta construcció, no gaire gran, estava formada per un túnel d'un metre i escaig d'amplada i per uns 2 metres d'altura, construït a cel obert i poca profunditat, cosa que va permetre forrar-lo fàcilment les parets i una rasa amb maons i el van poder protegir. Al final d'aquesta galeria s'obrien dues més, i una a la dreta que conduïa al pou de ventilació i l'altra a l'esquerra que va ser la petita estança on va poder estar el Lluís Companys, on podia refugiar-se el president i on sortia del túnel que portava a la segona entrada. En l'actualitat, el Palau dels Heures està cedit a la Fundació Bosch i Gimpera, al Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, que havia que habilitat l'edifici per acollir aules i espais dedicats a diferents màsters i postgraus, programes de perfeccionament i seminaris de la universitat, així com hi ha les oficines d'afers generals i recerca de del campus Mundet. A causa d'aquestes noves funcions, veiem un moment ja de llons que es podia, trucant a Bosch i Gimpera, amb d'endoll podies entrar a visitar-lo amb un acompanyat, però ara ja no. A causa d'aquestes noves funcions al Palau d'Heures no es pot visitar per l'interior, però sí que es poden passejar pels jardins exteriors.
1: Però el refugi aquest no es pot visitar.
2: No, ni el Palau tampoc. Sí, no. Perquè fan seminaris, fan... Els arquitectes, curiós, aquest arquitecte van fer l'any 1895, va ser Agustí Font i de Carreres, i l'any 93 Norman Ginemont va ser el que va reconstruir l'any 1993. Està al passeig de Vall d'Hebron 171 i forma part del recinte Mundet.
1: Curiós,
2: acabem perquè us vull dir l'últim que em faria res comentar.
1: Doncs comenta'l, si tens 5 minutets.
2: Sí, perquè volia parlar del búnquer del Carmel Ortaguinardó, el Carmel, que vaig anar a viure als anys 70, vaig anar a viure a l'Horta Guinardó, em va sobtar perquè veien la muntanya i a sota estava ple totes les barraques, bueno, a sota tota la muntanya aquella del Carmel estava plena de barraques, i a sota els gitanos estaven que a darrere de l'Hospital de Sant Pau. A darrere estava l'Hospital de Sant Pau i estava ple tot de gitanes que vivien allà, i nosaltres estem a prop d'allí. Està la Verge de Montserrat i que ara està la sortida del metro del Guinardó a darrere. Degut a la quantitat d'atacs aèries, les tropes franquistes va patir la ciutat comtal, dels bombardeig i tot això, ja seguint les instruccions del quartel general, el comandant d'enginyers van elaborar un projecte per a la instal·lació d'una bateria antiaèria al turó de la Rovira, juntament amb les antigues bateries de Sant Pere Màrtir, convertint les principals defenses de la ciutat d'alt. Van posar els búnquers del Carmel. Es van convertir una peça indispensable en l'estratègia defensiva de la ciutat. Una vegada presa la ciutat pel règim franquista, l'espai del Carmel es va convertir en una zona residencial de xavoles. O sigui, era primera de llances pels atacs, i després era dels xavoles i barraques, on ciutadans amb menys recursos van posar a viure, i fins a l'any 1984 que es va començar a enderrocar les barraques. Ara queden vivendes que han fet els pares, germans, cunyaus, tots van fent allí les casetes, i el Tirol de la Rovira al Carmel és molt desconegut, i els búnquers del Carmel han esdevingut un reclam turístic. S'ha posat de moda pels barcelonins per veure la part que està una mica restaurada dalt de tot, i també molta gent l'ha conegut, aquesta zona, per la pel·lícula del 47,
1: sí,
2: per Carmel, anar a la història real del barri del Carmel, a la Torre Baró, situat al districte de Nou Barris. Aquesta barriada perifèrica es va convertir en la llar de milers i milers de famílies immigrants que van arribar d'altres regions d'Espanya, als anys 50 i 60, i trobar-se un terreny elevat i rocós a les faldes de la serra de Collserola, els seus habitants van començar a construir les seves pròpies cases, i hi havia caminets i més caminets, van patir durant molts anys la manca de serveis. Així que recomanem que fessin la visita de dilluns a dijous per evitar les aglomeracions, perquè veureu que els caps de setmana molta gent va a visitar dalt de tot, que està en la zona panoràmica, que es veu tota Barcelona amb 360 graus, que es veu la Sagrada Família, el Torre Agbar...
1: Però el búnquer està també...
2: Està tot conservat, i en plafons, amb el qual vols veure la història de com era l'alt de llocs antiaèria.
1: Es pot entrar?
2: No, que és exterior.
1: No, per fora.
2: Tot és exterior. I veus tota Barcelona al fons. El projecte de recuperació integral d'aquest espai s'ha obert el 27 de març del 2011. El turó té 262 metres d'altitud, comptant que la muntanya de Montjuïc té 173 i el turó té 262 metres. El turó de Rovira és un espai de lliure accés. I està al carrer Maria Labèrnia, sense número, al barri d'Hortaguina.
1: Pues, molt bé, moltíssimes gràcies, Esteve. Ja heu vist, amics oients, que avui, amb una horeta, hem fet un recorregut sense moure'ns gaires quilòmetres i que podeu anar a visitar...
2: El Baix Llobregat, el litoral del Baix Llobregat.
1: Bueno, tot, perquè anem a Barcelona. Doncs, tal com dic, Esteve, moltíssimes gràcies. La propera ens parlaràs del clavegram,
2: sí, el clavegram de Barcelona,
1: és interessant.
2: Sí, molt interessant, i l'incidència que va tindre els Olimpiades de Barcelona.
1: I a tu, Martí, espero que hagis gaudit del programa, el primer programa, que t'hagi agradat i que pensis continuar.
3: Bé, a veure, si això és interessant, doncs jo no tinc cap mena de problema.
1: Home, clar que és interessant.
3: I es poden, hi ha moltes coses per fer, vull dir, per visitar, sense anar gaire lluny i sense que siguin coses difícils de fer.
1: Bueno, avui hem anat aquí prop, però tant en tant, si volem fer algun viatget també més llarg, també ens l'explicaràs,
3: sí,
1: oi?
3: Sí, sí, vull dir,
1: perquè també és interessant, si volem anar, ara que volem anar a París, vull dir que si ens vols fer 5 cèntims de lo més maco que podem, perquè tu també has estat a París, m'imagino,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí. I, farem, oh, sí,
1: ens podràs fer 5 cèntims de tot això.
3: No, es poden fer 5 cèntims de moltes coses.
2: Doncs, no, ell és un aficionat de lo que són les sortides a muntanya.
1: Bueno, doncs, pues,
2: de com a guia.
1: També parlarem de muntanya. El que passa que la gent gran a la muntanya ja ens costa una mica més.
3: No creguis.
1: Llocs accessibles.
3: Doncs, llocs accessibles.
1: Tots. Molt bé, moltíssimes gràcies, repeteixo, per la vostra participació aquí a Ràdio Sant Boi, a la veu de la gent gran. I vosaltres, amics oients, espero que hagueu passat una bona estona, que us hagi agradat el programa, que passeu una molt bona setmana, però el més important de tot és que sigueu molt feliços. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.
2: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què?

0: like you hit them angles. It's a short life.
1: You said you died for me. Give to me. Why won't you live for me? El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.
2: We're gonna skate to one song only.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.